five.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

Radio Cardedeu 90.7 FM.

0: Inicial, vull guanyar 3 punts de glòria. Per la porta principal, entrar als anals de la història.
1: I és que en temes de lligar, bé que es pot perdre una lliga si no està tot estudiat. Si

0: ella se quedó el royalty. Ya, yo bartendras grabado al armari, fugue el estudio, que hablen la chocolatina.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Son las 7.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
2: Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Parlarem tot seguit d'aquesta iniciativa i del malestar del col·lectiu amb Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Dels esports, el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. Passen ara mateix 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
3: Bon dia, doncs comencem la setmana avui dilluns amb una jornada que ens deixa a hores d'ara dues incidències actives. Parlem primer d'un accident a la C31 que talla la calçada en sentit nord a l'altura de Badalona i que provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Per aquesta situació s'obre desviaments per la sortida 210. La segona incidència es tracta d'un vehicle avariat a la AP7 a l'altura de la Jonquera que talla un carril de circulació en sentit nord en direcció França. Per altra banda tenim retencions habituals sobretot als voltants i accessos de la capital catalana. Ara mateix tenim cua ja en tot el nus de la Trinitat, amb afectacions de retruc als dos primers trams de les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit Llobregat. Al Vallès també tenim retencions per la C58 ja des del terme de Sant Quirze a Ripollet, també cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a la AP7, retencions entre la Roca i Montornès, també al punt de Barberà i entre Sant Cugat i el Papiol, tot plegat en direcció Tarragona. L'antídot a la C17 a l'altura de Parets del Vallès i a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat cap a Barcelona. I per últim, l'entrada des del Llobregat també ens deixa retencions habituals per la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
4: Molt bon dia. Comença la setmana, també comencem més i de moment amb un ambient molt suau. De fet, a hores d'ara se sent xafogó i tot arran de mar, i és que hi ha moltes temperatures que ja no han baixat dels 20 o 22 graus. Justament a prop de la costa, aquest matí amb alguns núvols completament esgarriats, sense pluja, i d'altres de prims a la resta del país. Aquesta tarda, si de cas, entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya, també l'Alt Urgell, alguna gotellada pinzellada dispersa, no pas grans tempestes, i a la resta del país aquesta tarda el sol ha de ser més dominant i una altra vegada amb calor, per bé que una mica menys que els últims dies. En qualsevol cas, moltes viles tornaran a fregar els 35 graus, sobretot cap al sud de Lleida. Estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 del migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
0: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem, però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
2: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del Departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la Coordinadora d'Assemblees Comarcals Gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
2: I no deixem encara les mobilitzacions perquè, cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest 1 de juny, el Sindicat de Metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Per saber fins on pot arribar aquest moviment i què pot passar a partir d'ara, ens acompanya Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya. Senyora Vermell, bon dia i gràcies per atendre'ns.
6: No, gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Els primers a aplicar la campanya sou els anestesiòlegs de Bellvitge i de Sant Pau. Avui sou vosaltres, però són un centenar els serveis de més d'una vintena o d'una trentena d'hospitals ja gairebé els que s'han adherit a la campanya i que, per tant, aniran secundant també la vaga. Això demostra que el cansament és gran, és generalitzat, eh?
6: Exacte, s'està estenent com la pólvora, eh? Aquesta iniciativa de no dedicar al sistema ni una hora més de la nostra vida professional. I això denota, evidentment, que totes les facultatives i facultatius de Catalunya estem en el mateix punt, i és el punt de dir no podem més.
2: Quin impacte immediat tindrà que a partir d'avui els anestesiòlegs de Bellvitge i Sant Pau, però a mesura que vagin passant els dies, tots aquests serveis i d'altres especialitats deixin de fer tota l'activitat extra? Parlem d'un risc real de col·lapse?
6: Sí, si la situació es perllonga en el temps, evidentment, pot col·lapsar, les llistes d'espera augmentaran, sens dubte. Per què? Perquè els primers que ens hem plantat, com bé dius, i els majoritaris a la majoria de centres, és el servei d'anestesiologia, que som un servei central. A part de molt nombrós, estem implicats en molta activitat de la que es fa al centre.
2: Expliqui'm una mica, doncs, per on anirà, com se'n ressentirà el pacient, si ja comenceu avui vosaltres. Quines són les peces que aniran caient en aquest sentit? I parlem de vosaltres, si voleu, d'entrada.
6: Sí, doncs, exactament. El servei d'anestesiologia de Bellvitge, gràcies a les hores fora de la nostra jornada, es fa entre un 25 i un 30% de tota l'activitat on estem implicats. D'acord? Això vol dir que no només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: Les llistes d'espera, ara vostè ho comentava, ja són un problema estructural. De fet, l'altre dia fèieu un informe, l'exposàveu públicament. Amb aquesta campanya poden créixer encara més. Com s'explica que aquesta pressió és necessària i què diu això de l'estat real del sistema?
6: Doncs s'explica pel fet, com bé deies abans, que portem 8 mesos ja de mobilitzacions. Aquí a Catalunya hem fet 11 jornades de vaga. Amb moltes setmanes, que era també combinada amb una vaga convocada a nivell estatal. És a dir, el problema no és tan sols a Catalunya, el problema és arreu de l'estat espanyol. La sanitat pública, com ja sabem, està malament, però és que el col·lectiu de facultatius i facultatives, especialment, estem molt oblidats, falten molts professionals, la sobrecàrrega assistencial és tremenda. Què pretenem amb això? Doncs intentar que qui té les competències en matèria de salut aquí a Catalunya, que és el nostre Departament de Salut, i té moltes coses a fer per millorar aquesta situació, doncs que per fi ens escolti, s'assegui amb nosaltres i mostri una miqueta de voluntat de solucionar el problema, perquè fins ara, en tots aquests mesos, no han donat cap senyal de vida.
2: Doncs Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge, li agraïm que ens hagi atès aquest matí i anirem estant pendents de tot el que passa a partir d'avui en els hospitals, no sé, de referència de Catalunya. Gràcies, bon dia, que vagi molt bé.
6: Molts centres, moltes gràcies.
2: I seguim amb més protestes. Us parlem ara d'una altra protesta laboral, la que han protagonitzat la plantilla de l'Etxe Pascual a Gurb, Osona, que aquest diumenge a la tarda ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Han protestat pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda del Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Passen ara mateix 12 minuts de les 7 del matí, abordem altres qüestions. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motiu suficient per deixar la presidència.
7: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
2: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant dels atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
8: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors
9: La nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
2: Els Mossos d'Esquadra, deia, investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I en un altre tiroteig, en aquest cas a l'Hospitalet de Llobregat, va resultar ferit un home també per un tret al braç. Els fets van passar dissabte als blocs Florida. Per ara no hi ha detinguts. I encara els Mossos investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol, i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
1: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
2: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. I a partir també d'avui dilluns ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes a Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si s'han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I també a partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Doncs ho comprovem tot seguit en connexió des del centre de la capital catalana amb el Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns què estàs veient ja aquí pel que fa a les restriccions.
10: Bon dia, Helena. Hi haurà tres àrees pràcticament blindades de la ciutat de Barcelona. Seran l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc. Són les tres àrees més afectades per les diferents restriccions que a partir d'avui es començaran a notar aquí, al voltant de la Sagrada Família, perquè els operaris començaran a instal·lar ja graderies i plataformes, tot esperant l'arribada del Papa a la capital catalana. Així que amb l'Àlex Labat, ell és referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Àlex, bon dia.
11: Bon dia.
10: Volem conèixer com s'han de preparar els ciutadans de Barcelona per a l'arribada del Papa a la ciutat. Què han de saber?
11: Han de saber que la ciutat tindrà problemes de mobilitat durant aquests dies. N'hi haurà diferents mesures a aquests districtes que has comentat. Nosaltres des de la federació el que demanem i aconsellem als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona o les persones que vinguin a Barcelona és evitar la mobilitat que no sigui per transport públic i sobretot evitar aquests desplaçaments que es puguin evitar.
10: Augmentarà, Àlex, la freqüència, per exemple, al servei de metro, i hi haurà algunes estacions que no funcionaran.
11: Correcte. La que no funcionarà serà la de la Sagrada Família i la de Verdaguer només es podrà sortir. Llavors, demanem que les persones sàpiguen aquest fet i, sobretot, demanem a les administracions que informin sobre aquest fet.
10: I els veïns aprofiteu per demanar dues coses. La primera, que la freqüència en el servei de metro s'allargui en el temps i no només tot aprofitant la visita del Papa a la ciutat de Barcelona, però també reclameu incentivar el teletreball durant els 3 dies de la visita del Papa a Catalunya.
11: Correcte, per evitar desplaçaments, el que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
10: Àlex, dèiem al començament que les restriccions començaran aquí al voltant de la Sagrada Família al llarg d'aquest matí, però aquestes restriccions pel que fa a la mobilitat, també al trànsit, aniran augmentant al llarg d'aquesta setmana fins a l'arribada del Papa a partir del dia 9. Així que els ciutadans de Barcelona, sobretot, han d'estudiar cada dia quines són les modificacions i anar adaptant-se a les circumstàncies.
11: Sí, correcte. Així és, els ciutadans s'han d'informar i, sobretot, les administracions s'han d'informar correctament. No és fàcil. Durant aquests 3 dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
10: Àlex Labat, referent de mobilitat de la FAB, moltes gràcies per atendre'ns aquests minuts i ja donar-nos les primeres receptes, que són paciència i molta informació perquè els barcelonins ens puguem adaptar a l'arribada del Papa. Un operatiu de 6.000 agents es desplegarà i habilitat a partir de la setmana vinent per tenir la ciutat a punt per a l'arribada del Papa.
2: Gràcies, Anna. Ens quedem amb el titular de l'Àlex, que ho ha reiterat diverses vegades. Demana a les administracions que informin bé els ciutadans i també els veïns de quins seran els problemes de mobilitat i les restriccions que afectaran en aquesta zona on ets tu. Em sembla que són fins a 9 illes d'edificis, de cases. Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies per la fotografia. Fins ara, d'aquí una estona.

0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final dels play-off pel títol en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pascual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc. No hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de la temporada.
2: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanquiblau.
3: Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és una cosa que portaré amb mi tota la vida.
0: I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. I el play-off descens a segona divisió, empat agredolç de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs, que no juguen a la segona categoria espanyola des del 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pitxitxi Jordi Cano, però al temps afegit, Antañón va aprofitar una mala sortida de Flere per empatar per al Celta Fortuna. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa va necessitar la victòria en el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. Sortida a la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa, que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els berguedans han assolit un 5 de 7, un 7 de 7 i un 4 de 7 amb agulla. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3 de 9 amb folre.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De seguida us ho ampliem. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 1 de juny. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat de Metges de Catalunya, ha posat un exemple des del Notícies en xarxa de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extres dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previst a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la 5a posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UK Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els 4 fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 4 minuts i mig els que passen de 8:15, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem el dilluns amb 3 incidències actives. Un accident a la C31 talla la calçada en sentit nord, a l'altura de Badalona, amb 3 quilòmetres de retencions. Hi ha desviaments per la sortida 210. La segona incidència és un segon accident a l'AP7, a Tarragona, on es tallen 2 carrils en sentit sud, cap a Amposta. També tenim una avaria a l'AP7, a la Jonquera, que talla un carril de circulació circulació en sentit nord. Per altra banda, tenim retencions habituals als accessos de Barcelona, al Nus de la Trinitat i a les dues rondes en sentit sud. I al Vallès, lentitud a la C58 des de Sant Quirze. Pel que fa al temps, comencem la setmana amb temperatures molt suaus i sensació de xafogor en trams de la costa on moltes mínimes no han baixat dels 20 o dels 22 graus. El cel es presenta amb alguns núvols dispersos al litoral i bandes de núvols prims a la resta de Catalunya, però sense precipitacions. A la tarda es mantindrà el predomini del sol a bona part del país, tot i que no es descarta alguna gotellada dispersa entre la Garrotxa, el Ripollès, la Cerdanya i l'Alt Urgell. La calor continuarà intensa, encara que lleugerament menys marcada que els darrers dies, amb moltes poblacions fregant de nou els 35 graus, especialment al sud de Lleida.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho destacàvem suara en els titulars. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i també la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. El responsable d'Acció Sindical d'USTEC, Andreu Mumbrú, ha destacat la feina feta amb què s'arriba a l'última paraula dels docents.
4: La proposta no resol tots els problemes de l'educació ni inclou totes aquelles millores que desitjaríem, però sí que entenem que suposa un salt endavant. Es tracta de decidir si ratificar-lo i, per tant, reorganitzar el moviment, tornar a convocar assemblees, refer la unitat sindical combativa i poder debatre col·lectivament quines són les noves fites i quin és el pla de lluita pel curs vinent, o bé rebutjar-lo i, per tant, necessàriament escalar el conflicte.
1: En espera de la decisió de mestres i professors, en les últimes hores, uns 300 docents s'han concentrat davant la seu del departament a Girona en un acte lúdic i reivindicatiu que han batejat com les últimes colònies. Una jornada que ha inclòs diferents concerts i un sopar popular per deixar clar que la lluita continua davant d'un preacord que ha deixat fora qüestions com la climatització de les aules o les millores al col·lectiu docent de 0 a 3 anys. Criden a mantenir la vaga avui, però han decidit suspendre la manifestació prevista aquest matí i celebrar una assemblea. David Iglesias és el portaveu de la coordinadora d'assemblees de les comarques gironines.
5: Després d'un acord que hem vist que és un acord de mínims, hem decidit seguir amb aquesta activitat. La pregunta la podríem fer al revés, és per què amb un acord de mínims s'han desconvocat les vagues i s'han convocat les mobilitzacions.
1: Però les mobilitzacions no s'acaben amb els docents. Cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui també. Aquest 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara, són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, en Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives, que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: La Societat Americana d'Oncologia Clínica celebra aquests dies la seva trobada anual a Chicago, als Estats Units. Des d'aquest congrés arriben resultats prometedors de diversos assaigs clínics internacionals, amb alguns amb participació destacada de centres catalans de referència. Ens ho explica la Carme De Fez.
6: Un dels estudis presentats se centra en el càncer de pròstata metastàsic i compta amb la participació del Vall d'Hebron Institut d'Oncologia, un dels centres de referència. L'assaig clínic demostra que una combinació de fàrmacs pot reduir aproximadament a la meitat el risc de progressió de la malaltia o de mort. L'altre estudi està focalitzat en el càncer de mama triple negatiu, el subtipus més agressiu. Després de 8 anys de seguiment, a 1.200 pacients d'arreu del món, els resultats confirmen que la immunoteràpia millora la supervivència i el control d'aquestes pacients. En aquest treball internacional hi té un paper destacat el metge espanyol Javier Cortés, director de l'International Breast Cancer Center de Barcelona.
7: Lo que es espectacular es ver cómo el beneficio que habíamos visto al principio no solamente se mantiene, sino que aumenta a lo largo del tiempo. Y es muy bonito ver cómo en este momento estamos curando más o menos el 80% de mujeres con este tipo de tumor.
6: El Congrés de Chicago també ha reconegut el doctor amb el Premi Internacional Giants of Cancer Care, que distingeix la seva trajectòria en el camp de l'oncologia.
1: Minuts per arribar a 3:15 del matí, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit que no dimitirà després del cas de presumpta corrupció que esquitxa l'exlíder socialista José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez ha assegurat que continuarà fins l'any que ve, fins a esgotar la legislatura i tot el temps que vulguin els espanyols quan arribi el moment de sotmetre's a la voluntat de les urnes. Ha parlat literalment d'entrebancades, però ha advertit que no són motius suficients per deixar la presidència.
8: Mientras la oposición marrullera puede seguir maniobrando, nosotros seguimos gobernando hasta 2027 y todo el tiempo que quieran los españoles. No nos conocen, porque el socialismo democrático puede tropezarse. Somos un proyecto humano y podemos, por tanto, tener esos tropiezos. Pero nunca damos una batalla por perdida. Nos levantamos y avanzamos.
1: En aquest context, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha assegurat que els socialistes no tenen cap por de la justícia. Després del que ha denominat una setmana complicada, arran dels diferents casos de presumpta corrupció a l'entorn del PSOE i de l'expresident espanyol Rodríguez Zapatero, el president de la Generalitat ha defensat la presumpció d'innocència davant els atacs de la dreta i l'extrema dreta. Illa ho ha apuntat a la Festa de la Rosa del Camp de Tarragona, que s'ha celebrat aquest diumenge a Constantí.
9: I davant del que ha passat aquests darrers dies, els nostres valors, la nostra convicció socialista significa respectar la justícia. No tenim cap por a la justícia. I significa també demanar respecte per l'estat de dret i per la presumpció d'innocència. Aquests que corren a prejutjar, sense ni tan sols escoltar. Respecte a la justícia i respecte a l'estat de dret i a la presumpció d'innocència.
1: De la seva banda, el ministre de Consum, Ernest Urtasun, ha abanderat aquest diumenge la que anomena política neta dels comuns davant els casos de presumpta corrupció que afecten el PSOE. Ho ha dit durant la tradicional paella dels comuns al Prat de Llobregat, on també ha defensat que la seva formació contribueixi a garantir l'estabilitat del govern espanyol. L'objectiu, ha explicat, és evitar a tota costa que la dreta i l'extrema dreta arribin al poder.
10: Nosaltres no acceptarem cap lliçó del partit de la Gürtel. Que si algú es pensa que la solució als problemes del Partit Socialista és entregar-li al govern al partit de la Gürtel, en aquest cas, a més ara, del bracet de l'extrema dreta, nosaltres això no ho permetrem, perquè mai el partit de la Gürtel serà solució de res.
1: I des d'Esquerra Republicana es manté la confiança en el govern de Salvador Illa i el PSC perquè compleixin els acords assolits en el marc de l'aprovació dels pressupostos. Segons ha explicat el programa Ciutadella de la Xarxa, el portaveu dels republicans al Parlament, Jordi Albert, la garantia de tot plegat és la comissió bilateral entre l'Estat i la Generalitat.
11: Jo crec que el PSC, quan diu això, perquè forcem que hi hagi una bilateral abans de que els pressupostos s'aprovin. I en aquesta bilateral, precisament, el que es tracta, buscant aquest acord amb el govern de l'Estat, per tant, govern de la Generalitat, govern de l'Estat, acorden en la bilateral, que tant l'Orbital com el Consorci de Zona Franca seran una realitat i, per tant, aquest acord es complirà. Ho acorden els dos governs. Nosaltres vam exigir que això fos un pas previ per a l'aprovació dels pressupostos de govern. Per això crec que el PSC complirà.
1: A partir d'avui s'han de començar a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Unes mesures que aniran en augment davant d'un operatiu de gran magnitud i inèdit a la ciutat. Com afectarà a la vida quotidiana de la ciutat pel que fa a la mobilitat, els accessos o els serveis? Ho comprovem tot seguit en connexió amb en Lluís Sánchez i amb l'Anna Ruiz. Anna, molt bon dia. Com afectarà tot plegat a aquesta mobilitat dels veïns especialment?
12: Bon dia, Helena. Els veïns hauran d'acostumar als canvis perquè a partir d'avui comencen les primeres restriccions al voltant de la Sagrada Família. Els operaris començaran a instal·lar les plataformes i grues necessàries per tenir-ho tot a punt per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Recordem que l'Eixample serà una de les tres àrees de la ciutat de Barcelona més afectades i hem de recordar en aquest sentit que el Papa Mòbil farà un recorregut d'un quilòmetre aproximadament al carrer Rosselló per facilitar i assegurar l'arribada del Papa Lleó XIV al temple. Però no serà l'única àrea afectada per a l'arribada del Papa que ha comportat tot aquest desplegament. S'habilitarà un operatiu en el qual participaran gairebé 6.000 agents. També Montjuïc i Ciutat Vella seran les altres dos indrets de la ciutat de Barcelona més afectats per les restriccions, restriccions de trànsit, també de mobilitat, i des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona es recomana als ciutadans de la ciutat, també de l'àrea metropolitana de Barcelona, l'ús del transport públic, que deixin el cotxe a casa, i també demanen a les administracions dues coses. Primer, aprofitar l'increment de la freqüència al metro aquests dies perquè s'instal·li i es perllongui més temps a banda de l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i que les administracions fomentin durant aquests dies, tot coincidint amb la visita a Catalunya del Sant Pare, l'ús del teletreball.
3: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests tres dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any. Durant aquests tres dies tindrem problemes d'afectacions de mobilitat, possiblement canviïn per temes de seguretat, i llavors reclamem a les institucions que facin la seva feina i informin correctament a la ciutadania.
12: Així que Barcelona es prepara ja per a... Barcelona, deia Helena, es prepara ja per a l'arribada del Papa la setmana vinent. Un operatiu de gran envergadura per assegurar la seguretat del Sant Pare, però que també afectarà de manera molt considerable la rutina i la mobilitat dels ciutadans de la ciutat.
1: Doncs són els pros i els contres, els inconvenients que té això, acollir a la ciutat una visita d'aquestes característiques, d'aquesta importància. Gràcies, Anna. Fins d'aquí una estona.
0: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. I un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc. I a partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre els hidrocarburs fins al 30 de juny. Arrenca el juny i les vacances cada vegada són més a tocar. La gent mira vols, creuers i escapades, però aquest any hi ha un soroll de fons que no es pot ignorar. Parlem de la guerra d'Iran, que encareix el combustible, rutes aèries que ballen i fins i tot un brot d'antivirus en un creuer de luxe que ha encès totes les alarmes. Enmig d'aquest panorama, les ganes de viatjar hi són, però no sé si el sector acaba de veure clar cap a on anirà la temporada. Un dels millors termòmetres, com sempre, el tenen les agències. Per tant, li preguntem tot plegat a la Rosó Murlà, que és vicepresidenta de CAVE, que és l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades. Senyora Murlà, bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
13: Molt bon dia i moltes gràcies per convidar-nos.
1: D'entrada, com es presenta la temporada d'estiu, tot i aquest context geopolític? Ho dèiem, les ganes de viatjar es mantenen o noteu que la prudència encara pesa molt en el comportament del client?
13: Bé, no ha acabat... El conflicte va esclatar en un moment en què la temporada arranca a nivell de reserves, un moment potent, és a dir, finals de febrer, març, abril és un moment de reserva, sobretot de llarga distància. Llavors, és cert que hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. De banda, escenaris inestables.
1: Exacte. En aquest context, molts viatgers expliquen cancel·lacions de vols i fins i tot haver de recomprar bitllets molt més cars que els que havien comprat fa mesos. No sé si això és puntual o és un fenomen que comença a aparèixer amb més freqüència. No sé si des de les agències també ho heu notat això i us estan venint a queixar alguns clients.
13: Us diria que no amb un tant per cent molt diferent a altres temporades, és a dir, sempre amb operatives normals hi ha cancel·lacions de vols en anticipació, que impliquen, evidentment, que l'aerolínia t'ha de retornar el total del bitllet, però també impliquen, si et compres un altre bitllet dos o tres mesos més tard del que t'havies comprat anteriorment, per llei d'oferta i demanda normal, impliquen que el nou vol és més car. Però no més que amb qualsevol reestructuració normal d'altres temporades, tret el Hub d'Orient Mitjà, que potser és el més afectat, evidentment.
1: I pel que fa als creuers, jo també ho apuntava a l'entrada, el brot d'antivirus en un vaixell de luxe ha generat inquietud. No sé si això ha tingut algun impacte real en cancel·lacions, reserves o consultes. El client pregunta més per protocols i seguretat a bord?
13: El client s'ho pensa més, perquè evidentment tenim la pandèmia molt, molt a prop. Però sortosament, tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: Doncs ens n'alegrem que puguem fer entre tots plegats vacances i que vosaltres també us pugueu guanyar la vida com feu. Gràcies, Rosa Murlà, que vagi molt bé.
13: Gràcies a vosaltres, que tingueu molt bon dia.

0: en totes les parts del joc. No m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
1: Pel que fa al play-off, pel títol a l'Hockey Lliga Masculina, el Barça i l'Igualada es veuen les cares aquest dilluns a les 7 de la tarda, el segon partit de semifinals al Palau Blaugrana. A l'altra banda del quadre, nova derrota del Calafell, que va caure també en el segon partit de semifinals davant del Liceo. Després d'una primera part molt igualada, un gol de Bruno Saavedra va encetar una segona part de malson per als del Baix Penedès. Els gallecs estan a només una victòria de la final. Divendres, el Joan Hurtoll de Calafell dictarà sentència. I no hi ha hagut sort tampoc per als equips catalans a les finals de les divisions d'honor d'hoquei herba. L'Atlètic Terrassa buscava el seu primer títol en categoria femenina, però va acabar cedint per 4-1 davant l'anfitrió, el Club de Campo. Les madrilenyes van trencar la final amb 3 gols al segon quart i van sentenciar amb un altre gol en el quart període, quan també va arribar l'única diana de l'equip agarenc. L'Atlètic ha acabat com a subcampió per tercera edició consecutiva. I en categoria masculina, el Polo no ha pogut revalidar el títol de Lliga aconseguit l'any passat. Va perdre la final contra el Club de Campo als shutouts. L'equip madrileny es va avançar primer i no va ser fins al darrer instant, quan quedava 1 minut i 37 segons de partit, quan va empatar el Polo amb gol de Nicolà Plaza. En els shutouts, Miralles va fallar un llançament i l'encert d'Iñaki Abajo va donar el títol als locals. A la primera divisió de futbol sala, el Barça juga avui a la pista del Valdepeñas el segon partit dels quarts de final a partir de les 9. Els blaugranes buscaran una victòria que els estalvi el tercer duel de la sèrie i els classifiqui per a les semifinals. En el primer partit de l'eliminatòria, els de Javi Rodríguez van guanyar per 4-1.
2: Esto es una eliminatoria mejor de 10. Ganar el otro día y tener buenas sensaciones como las que tuvimos está muy bien. Pero da igual ganar 4-1 que ganar 1-0. Al final te llevas un punto en la eliminatoria y tengo que tener que hacer ahora en el partido de mañana. Es intentar ir a sentenciar o jugar como siempre.
1: Sortir de la Patum de Berga amb la celebració dels 4 fuets que marcarà l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit esforços amb els moixiganguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Justament els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada, amb un 3-9 amb folre.

0: Són les 8.
1: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies. Però altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. I connectarem en directe. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. En parlarem tot seguit amb Yolanda Segura, portaveu d'Ustec Estès. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 1 de juny, tot i que al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del Sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana que ve a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des del Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
4: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
2: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat al Notícies en xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
5: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
2: Dels esports, us expliquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant del València al Palau. La derrota de 25 punts per 77-102 condemna l'equip a la 5ª posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCAM Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadorada i xiulets per part de l'afició. I en cultura, els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada. 8 i 5 és hora punta i volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes de trànsit a les nostres carreteres. Per tant, connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Sílvia de l'Amo perquè ens ho expliqui. Molt bon dia, Sílvia.
0: Hola, molt bon dia. Doncs a matí de dilluns intens. La situació viària és molt complexa a l'entrada i sortida de l'àrea metropolitana. Especialment al matí ha passat un accident. Un vehicle s'ha sortit de la via, ha quedat bolcat a la C31 de sortida cap a Mataró i tot i que el vehicle està gairebé retirat, que està en el voral, això està provocant molta lentitud. En el cas de la resta de vies dels accessos nord, ja t'ho dic, és al matí bastant complex. Hi ha problemes a la P7, a la zona de Montmeló cap a Tarragona, a Barberà amb dos sentits de la marxa, sobretot en sentit Tarragona, 6 quilòmetres, un accident a Sant Cugat en sentit Tarragona talla un carril un parell de quilòmetres, rondes molt carregades, hi ha un accident a la ronda d'alt i un altre a la ronda del litoral, aturades a la C16, els túnels de Vallvidrera, problemes a Mollet, a la zona de la C31, com us comentàvem, també C58 i C33. Déu-n'hi-do, i a la part sud hem de destacar especialment la zona de l'A2, a Sant Vicenç dels Horts en sentit Barcelona, o, per exemple, la via que entra i surt per la Diagonal, la B23. Matí molt intens, no baixeu la guàrdia, ja que tenim en aquests moments diversos accidents actius. Bon dia.
2: Doncs no sé si serà tan complicat el temps que ens espera i que arrenca a partir d'avui, que és ja el mes de juny, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia. Ens dius que arrenca el mes amb xafogó.
6: Doncs sí, Helena, molt bon dia. I de fet, a hores d'ara, sort que no està plovent, perquè si no el trànsit encara seria pitjor del que ens acaben de comentar des de trànsit. Però vaja, almenys aquest matí està sent tranquil, ho continuarà sent, però amb aquesta humitat que ha pujat més que els últims dies, per tant, ja aquesta calor seca i contundent dels últims dies s'està convertint en una altra de més enganxosa, de pitjor dormir i, ja diem, de més xafogó. En aquests moments, molts valors ja per sobre dels 20-22 graus a la costa i al prelitoral. De núvols aquest matí, alguns que s'aniran arrapant al mar en algun moment, també a cavall del massís de Montserrat, el Penedès, en alguns indrets de la Catalunya central, núvols baixos que no deixaran pluja, i aquesta tarda aquests núvols es retiraran, apareixeran d'altres de més gruixuts a cavall de l'Alt Urgell, del Pallars Sobirà, de la Cerdanya, de l'Alt Berguedà, el Ripollès, la Garrotxa. En aquests indrets del nord del país arribarà a caure alguna gotellada, algun xafaguet molt local, no pas gran tempestes, i la tarda que serà de calor, però com a mínim una mica més raonable respecte a la setmana passada. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
2: Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores, com la CGT i la Intersindical, que les mantenen. Recordem que l'acord tancat incorpora millores que arriben als 600 euros bruts mensuals en 4 anys i la recuperació del deute dels sexenis en 5 anys. En espera de la decisió de mestres i professors, algunes assemblees de docents han optat per mantenir les mobilitzacions i el calendari de vagues. És el cas, per exemple, de l'Assemblea de la Catalunya Central i el Moianès, que manté la crida per no anar a treballar aquest dilluns. Ara al matí, l'acció se centra en una protesta a la muntanya de Montserrat, com la que divendres passat va paralitzar-ne l'activitat. Els manifestants són ara a Manresa, on hi tenim a la Laura Mitjans i a l'Eli Pagant de Canal Taronja Central. Bon dia, Eli. Dóna'ns més detalls d'aquesta protesta.
7: Doncs bon dia, com dèieu, som a aquesta estació de Manresa Alta, doncs aquest grup de manifestants que sortiran d'aquí pocs minutets agafaran el tren per arribar doncs, fins a l'estació del Cremallera per poder pujar fins a Montserrat per fer visible aquesta seva protesta. Som amb Pablo Ruiz, ell és de la CGT d'aquí de casa nostra, i Pablo, el que us volem demanar és per què vosaltres doncs, avui heu decidit doncs, continuar a aquesta protesta i en aquest cas també en aquesta mobilització.
8: Clar, nosaltres creiem que amb el preacord que es va presentar el divendres no queden resoltes les principals necessitats i mancances que té l'educació pública ara mateix. És un acord totalment insuficient i és una cosa que sap el Departament i el Govern de la Generalitat. Ho saben els claustres i els equips educatius, ho saben les famílies, al cap i a la fi ho sap la comunitat educativa, que és qui es troba amb els problemes dia a dia. És un preacord que quan si s'acaba signant i s'acaba desplegant tindrà un impacte mínim en el dia a dia a les aules. O sigui, començarem el curs que ve i amb prou feines notarem l'impacte d'aquest acord que potser signa. I el que li volem dir a la gent és que segueixi amb el calendari de vagues, que segueixi havent-hi vagues convocades i que no tinguin por de votar no a la consulta. D'acord? Hem acumulat molta força en aquests mesos. Podem seguir amb la lluita el curs que ve, podem fer encara accions al curs que queda, no acabar el curs amb normalitat i agafar força cara al curs que ve i aconseguir un acord molt més favorable als nostres interessos.
7: Pablo, i què és el que reivindiqueu vosaltres? Què és el que voleu? Perquè el que també demaneu vosaltres és que els professors aquests dies diguin no a aquest preacord.
8: Clar, o sigui, una qüestió per nosaltres fonamental que s'ha quedat fora del preacord és la qüestió de les ràtios, que no s'han millorat en cap sentit respecte a l'acord que es va signar amb Comissions i UGT el 9 de març. I aquest, per exemple, és un element que nosaltres creiem que és central. També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors, nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya, i aquests són els nostres, diguéssim, les nostres reivindicacions.
7: Pablo, escolta, moltes gràcies i que vagi molt bé aquesta mobilització avui a Montserrat.
8: Gràcies.
7: I doncs això, que sortiran d'aquí, de l'estació de Manresa Alta, aniran doncs fins al monestir de Montserrat, faran aquesta protesta, però aquí a Manresa no s'acaben les mobilitzacions i és que aquesta tarda a les 6 s'ha convocat també una mobilització a la capital del Bages.
2: Moltes gràcies, doncs. N'estirem, evidentment, pendents i n'informarem puntualment els nostres televidents i espectadors i els oients. Gràcies, companyes, que vagi bé. A l'altra banda de plataformes de docents contràries a l'acord hi trobem el sindicat USTEC. Sobre el seu posicionament en aquesta consulta als docents en volem parlar amb la seva portaveu, la Iolanda Segura. Bon dia, Iolanda, i gràcies per acompanyar-nos un dia més.
9: Hola, molt bon dia.
2: Vosaltres, totalment al contrari del que escoltàvem ara amb la CGT, en principi demaneu el vot favorable. Aquest text s'ajusta realment a les demandes principals que us havien mantingut en vaga durant tots aquests mesos? No tothom està content, suposo que ho has escoltat igual que nosaltres.
9: Home, nosaltres el que veiem és que sí que hem fet un salt considerable en moltes de les demandes que formaven part de la plataforma reivindicativa, que en el cas d'USTEC són les demandes que ens va prioritzar el col·lectiu, que és doncs, el tema de la inclusiva i el tema del salarial. Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Evidentment, per això nosaltres això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui si, majoritàriament, si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores. I anem i ampliem molt més els marges dels termes d'aquest preacord al qual hem arribat.
2: Aquest escenari trenca d'alguna manera la unitat sindical que havia sostingut el conflicte. Com pot afectar aquesta fractura al procés de consulta i a la força negociadora del col·lectiu docent?
9: Doncs bé, home, té un efecte, evidentment, sempre és millor junts que separats, però bé, ja sabem que no sempre podem aconseguir posar-nos d'acord en tot. Nosaltres pensem que el col·lectiu ha exercit una gran pressió al carrer, ha fet una gran feina, nosaltres també. L'USTEC som els únics que hem portat propostes elaborades, documentades i treballades en aquest procés de negociació i, per tant, pensem que hem fet grans passos endavant, que no vol dir que siguin suficients, sinó vol dir que ja hem fet, no hem posat un esgraó doncs aquest camí que cal recórrer per arribar a aquests horitzons tan necessaris. Volem entrar en aquest acord per anar a treballar tot aquests, no, sobretot el tema de la inclusiva, que el tenim supertreballadíssim doncs, en la comissió de seguiment, i poder ampliar els marges d'aquest acord. Per tant, sí, això suposa ara posar aquest trencament ara en aquests moments, sí, però això no vol dir doncs, que després puguem tornar a confluir forces, doncs sí, el surt que no, ens haurem de tornar a confluir forces per tirar endavant doncs, les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
2: Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès, gràcies per atendre'ns aquest matí. En principi, pel que fa al vostre sindicat, heu trencat o manteniu les, en suspens les vagues, però sí que es manté de moment la del divendres 5 de juny, que seria tot Catalunya a l'espera del que pugui dir-vos la resta del professorat. Això ens queda clar, és així, eh? Gràcies, Yolanda.
9: Sí, sí, sí, sí.
2: Molt bé, que vagi molt bé. Bon dia. Doncs més coses, perquè parlem d'un altre sector que continua en lluita, perquè cansats que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els qui apugen el to de les seves protestes són els metges, i ho fan a partir d'avui, aquest 1 de juny. El sindicat de metges ha engegat la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a aquesta protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
3: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
2: Passen 2 minuts d'un quart de nou del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que també investiguen un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues noies ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies de 27 i 26 anys es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguantaven la primera planta del bloc. I els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen ja a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions, deia, al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des d'aquí, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
4: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
2: A partir d'aquest dilluns 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs, en aquest cas, fins al 30 de juny. I també a partir d'avui ja es pot presentar la declaració de la renda de manera presencial a les oficines de l'Agència Tributària. El termini s'allargarà fins al dia 30 d'aquest mes i estan obligades a passar comptes amb Hisenda totes aquelles persones amb ingressos a partir dels 22.000 euros anuals en el cas d'un sol pagador. Per tramitar-ho, cal demanar cita prèvia amb la possibilitat de triar oficina en funció del codi postal. Els autònoms, independentment dels ingressos obtinguts i fins i tot si han registrat pèrdues, també l'han de presentar la declaració. I com a novetat d'enguany, els contribuents que cobrin el salari mínim interprofessional, és a dir, uns 16.500 euros, tenen dret a una deducció màxima de 340 euros. I arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com per exemple la guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACABE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzats, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demanada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
5: Hi va haver una aturada, una parada, que després de Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu. I més aquest any, que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.

0: El Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'enfrontarà a l'UCA Múrcia. Els blaugranes van anar a remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador, Xavi Pasqual, no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
1: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós en totes les parts del joc, no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós, al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: Lamine Yamal es prepara per al seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb els focus centrats en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's el tram final de temporada.
2: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
0: El Barça va tancar la Lliga F amb una victòria per 0-4 contra el Madrid Club de Futbol. Graham Hansen, amb un hat-trick i un gol de Vicky López, van donar a l'equip blaugrana el 29è triomf en 30 jornades. En aquest duel ja no hi van ser les 3 jugadores que no continuaran a les ordres de Pere Romeu el proper curs: Alexia, Mapi León i Ona Batlle. I l'Espanyol va tancar la temporada amb un empat sense gols contra el Sevilla. L'equip tanca el curs en l'onzena posició de la taula amb 31 punts. Les de Sara Monforte, que ja no s'hi jugaven res, van acomiadar a Judit Pablos, que penja les botes després de 8 temporades a l'equip blanc i blau. I el Badalona Women acaba la temporada amb un triomf per la mínima al camp del Llevant. L'únic gol del partit el va fer Irina Uribe. El duel va confirmar el descens del conjunt valencià. Les de Marc Ballester, per la seva banda, acomiaden el curs en la desena posició de la taula. Arribarem a 9:15 amb la cultura i amb el tret de sortida a la Patum de Berga amb la celebració ahir dels 4 fuets que marca l'inici del Corpus Berguedà. Les masses han fet 2 salts a la plaça Viladomat, una antiga tradició que servia per comprovar l'efectivitat dels fuets que es faran servir durant la festa que arrencarà dimecres. En aquesta jornada dels 4 fuets també hi ha hagut, però, diada castellera a la plaça de Sant Pere. Els castellers de Berga han unit forces amb els moixeguinguers d'Igualada i amb els castellers de Vilafranca. Els de Vilafranca han fet el castell més sorprenent de la diada amb un 3-9 en folre. Prop de 12.000 persones han visitat el CCCB de Barcelona aquest cap de setmana, una nova edició on s'hi ha celebrat una nova edició del Festival Montllibre, l'esdeveniment dedicat a la literatura infantil i juvenil. Així, l'exposició immersiva situada al hall del centre ha permès recórrer espais inspirats en 6 contes clàssics universals, per tal que els infants, a través de la imaginació, hagin tingut l'oportunitat de sobreposar realitats i transformar els llocs. I també aquest cap de setmana Móra d'Ebre s'ha reivindicat com un dels grans centres culturals del país amb una nova edició del Literàrum i la Fira del Llibre Ebrenc. Entre les propostes més singulars ha destacat Xant de Cabrota, un espectacle poètic i d'improvisació.
3: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem destacant que mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern i tornen a les protestes, o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés, els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores les mantenen. Ara mateix arrenca la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en xarxa els seus arguments mentre la portaveu d'Usted Castés, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
2: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió del 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
3: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí. Però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
1: Encara sobre serveis públics, qui recupera les protestes és Metges de Catalunya, que insta els facultatius a deixar de fer hores extres a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge i vicesecretària general del sindicat Metges de Catalunya, ha posat un exemple, des del Notícies en xarxa, de l'impacte que tot plegat tindrà en l'usuari. En concret, a Bellvitge, les hores extra dels anestesiòlegs suposen entre un 25 i un 30% de la feina.
4: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. A partir d'avui es començaran a notar els efectes a la mobilitat previs a la visita del Papa de la setmana vinent a Barcelona. Aquest dilluns ja hi haurà restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat des de Notícies en xarxa més alternatives a les administracions per minimitzar l'impacte en la seva vida quotidiana.
5: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: A partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. S'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Per contra, el carburant continuarà bonificat fins que s'acabi el mes. Parlarem de tot plegat en breus minuts amb Antonio Aceituno, analista de mercats energètics. Un conflicte al Pròxim Orient que també està passant factura a les reserves turístiques de cara a aquest estiu. La vicepresidenta de l'Associació d'Agències de Viatges, Rosó Murlà, ha assegurat a Notícies en xarxa que s'està notant de manera sostinguda. En el cas dels creuers, l'efecte no està sent tan important malgrat la crisi pel brot d'antivirus.
6: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
1: Dels esports, destaquem que el Barça ha tancat la fase regular a la Lliga ACB amb una dolorosa desfeta davant el València al Palau. La derrota de 25 punts per 77 a 102 condemna l'equip a la cinquena posició i perd el factor pista per als quarts de final del play-off pel títol, en què s'afrontarà a l'UC Camp Múrcia. El mal partit dels de Xavi Pasqual va provocar una mocadurada i xiulets per part de l'afició. I els quatre fuets anuncien l'inici del Corpus a Berga i, per tant, que la Patum, deia, començarà dimecres. Les masses han provat els fuets que es faran servir durant la festa. També hi ha hagut, però, jornada castellera, amb els castellers de Berga com a anfitrions a la plaça de Sant Pere. Els han acompanyat els castellers de Vilafranca, que han descarregat un 3 de 9 en folre, i també els moixiganguers d'Igualada.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: És el nostre tema de portada. Tots els mestres i professors de Catalunya estan cridats a partir de les 12 d'aquest migdia a participar a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit entre els sindicats majoritaris i el govern o bé opten per continuar amb les protestes. Fins dijous podran respondre a la pregunta que els insta a triar entre un vot afirmatiu al pacte o rebutjar-lo i tornar a les vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. De moment, les organitzacions majoritàries han decidit suspendre les vagues territorials previstes mentre duri la consulta telemàtica, però hi ha altres entitats impulsores que les mantenen. Fa pocs instants ha arrencat la sortida d'un grup de docents del Bages cap a Montserrat per fer justament evident el seu malestar. Un dels participants, el delegat d'ensenyament de la CGT a la Catalunya Central, Pablo Ruiz, ha explicat al Notícies en Xarxa els seus arguments, mentre la portaveu d'Ustec Estès, Yolanda Segura, ha advocat per la recuperació de la unitat sindical.
2: També amb tota la lluita que hi ha hagut aquests mesos, un aspecte fonamental és la qüestió de la democràcia als centres. Llavors nosaltres creiem també que s'ha de derogar el decret de direccions, que no permet un debat i una democràcia en els centres. I, en fi, qüestions que fa molt temps que reclamem, com un desplegament real de la inclusiva, una inversió el 6%, que això, recordem, ho marca la LEC, la Llei Educativa de Catalunya.
3: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant les millores que calguin.
1: I més col·lectius que continuen en lluita, cansats de fet que les 11 jornades de vaga fins ara no hagin donat resultats, els metges apugen el to de les seves protestes a partir d'avui. Aquest primer 1 de juny, el sindicat de metges engega la campanya Ni un minut més, que insta els metges a deixar de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària. Per ara són més d'un centenar de serveis de gairebé una trentena d'hospitals, entre els quals la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, però també Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic, els que s'han adherit a la protesta. Una campanya que obre un nou front entre el col·lectiu mèdic i el Departament de Salut i que pot tensar de manera immediata l'activitat als hospitals. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat al Notícies en Xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
4: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
1: I una protesta laboral més encara, la que ha protagonitzat aquest diumenge al vespre la plantilla de Leche Pascual a Gurb, a Osona, que ha tallat la C-17 al seu pas per davant de la planta lletera. Protesten pel silenci que manté l'empresa després de l'anunci del cessament de l'activitat en el marc de la venda de les instal·lacions a Casa Tarradellas. Els treballadors denuncien que durant les darreres setmanes ja s'ha estat desmantellant la planta i es trasllada una de les dues línies d'operització a Aranda de Duero. La plantilla ha rebutjat les ofertes laborals de Casa Tarradellas, que els garanteix salari i antiguitat, i reclamen una negociació col·lectiva. Els Mossos d'Esquadra investiguen el tiroteig que aquest diumenge al vespre ha ferit una nena de 10 anys a Badalona. La menor ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç i ha resultat ferida menys greu, sense que perilli la seva vida. Segons l'Ajuntament, ha estat durant una baralla entre clans al carrer de Còrdoba del barri de Sant Roc. Uns Mossos d'Esquadra que investiguen també un possible delicte d'odi contra dues noies que van ser expulsades d'una sauna a Barcelona divendres al vespre. Les dones portaven simbologia jueva i van denunciar la persona a càrrec del local per fer-les fora per motius discriminatoris. Els fets han provocat la reacció del govern d'Israel, que ho ha considerat com un altre atac antisemita a l'estat espanyol i ha demanat a les autoritats que actuïn amb decisió. Al seu torn, la direcció del local ha lamentat profundament els fets ocorreguts i els ha condemnat de manera categòrica. Un esfondrament de la terrassa del primer pis d'un edifici de Girona ha deixat dues dones ferides, una d'elles en estat greu. L'altra presenta ferides menys greus. Els fets han ocorregut al carrer Camp Cardós, quan les dues noies, de 27 i 26 anys, es trobaven en una piscina a la terrassa. L'Ajuntament ha informat que s'han detectat danys a les bigues que aguanten la primera planta del bloc.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Minuts per arribar a 9:15. A partir d'avui dilluns, 1 de juny, la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, justament s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Pel que fa al carburant, encara es mantindrà la rebaixa al 10% de l'IVA i els tipus reduïts de l'impost sobre hidrocarburs fins al 30 de juny. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu. Els experts apunten a un encariment important de la llum i del gas en un context marcat per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Per entendre què està passant i què ens espera, parlem amb Antonio Aceituno. Ell és analista de mercats energètics i és CEO de la consultora independent Tempos Energía. Señor Antonio Aceituno, buenos días y gracias por atendernos.
7: Buenos días, ¿qué tal?
1: Lo decía, este verano la luz podría encarecerse casi un 30%. ¿Nos puede explicar de forma sencilla por qué va a subir la factura, aunque se diera, suponiendo el caso de un principio de acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán?
7: Pues muy fácil. El punto está en la reserva de gas. Ahora mismo Europa tiene una reserva de gas al 40%. Para enfrentarnos al invierno centroeuropeo, Europa necesita elevar las reservas al 90%. Es decir, en poco menos de 5 meses debemos crecer 50 puntos porcentuales. Y eso significa hacer un doble esfuerzo con respecto al año 2024. Y no hay gas suficiente. ¿Por qué? Pues porque el estrecho de Hormuz lleva más de 3 meses cerrado. Por ahí pasaba el 20% del gas natural licuado del mundo. Estados Unidos está ayudando a Europa y está al límite, es decir, todo lo que sale de Estados Unidos llega a Europa el 60% y China no está consumiendo. Entonces, si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda. Sabemos que el mercado nuestro es marginalista, es decir, que la última tecnología es la que fija el precio y es el gas. Y para julio, el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía, propiamente de la energía.
1: Esto nos asusta bastante, pero es que desde hoy mismo vuelven los impuestos habituales. El IVA sube otra vez al 21% y el impuesto eléctrico pasa del medio punto al 5,1%. ¿Cómo se combina esta subida fiscal con el encarecimiento del gas y la electricidad que usted nos acaba de describir ahora?
7: Pues muy sencillo. En mayo de 2026 hemos tenido un impuesto eléctrico al 0,5%, va a pasar al 5,11%. Y un IVA al 10% va a pasar a un 1,21%. Y un consumidor doméstico, nosotros nos dedicamos a grandes industrias, pero lo voy a explicar para los consumidores domésticos. Un consumidor doméstico, en mayo, con este IVA reducido y este impuesto reducido, y un precio de 55, que es un precio competitivo, va a pagar unos 50. Si los impuestos hubieran estado altos, hubiera pagado 60 euros. Pero que en julio, con estos impuestos y este precio de la energía que estoy diciendo, va a pagar 80. Es decir, 50 en mayo sin impuestos, 60 en mayo con impuestos, 80 en julio con impuestos y con el encarecimiento que esperamos, pues porque no hay gas en Europa suficiente.
1: Pues señor Antonio Aceituno, nos ha dejado usted bien chascaos. No sé si todos podremos hacer vacaciones este verano con todo lo que nos ha explicado. Gracias de todas formas por su didáctica. Bueno, que vaya muy bien.
7: Muchas gracias. Buena mañana a todos.
1: Igualmente. Doncs deia que arrenca el juny i les vacances són cada vegada més a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, alguna de la qual us les hem explicat ara. La guerra d'Iran, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe. Rosó Murlà, vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'estiu. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa.
6: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Hi ha una certa prudència per part del client. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi acabar afectant. I els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu, i més aquest any que hi ha tota la banda d'Àsia més afectada o menys populosa que altres estius.
1: Els efectes de la visita del Papa a Barcelona els dies 9 i 10 de juny es comencen a notar des d'aquest dilluns a la mobilitat de la capital catalana. Avui ja hi ha restriccions al voltant de la Sagrada Família per muntar les plataformes i graderies previstes per a la benedicció de la Torre de Jesús. Àlex Labat, membre de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, ha demanat a les administracions, des del Notícies en Xarxa, alternatives per minimitzar l'impacte en la vida quotidiana, així com una bona comunicació a la ciutadania.
5: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro, hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any, ja que aquesta millora anirà per millorar la vida dels veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona.
1: El projecte d'empoderament veïnal a Porta arriba a 18 municipis en 10 anys. Va néixer el 2016 de la mà de la Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya per millorar la convivència als barris i recuperar el vincle entre els veïns i amb les institucions. En aquests primers 10 anys s'ha convertit en un pilar de la cohesió social a 35 barris de municipis com Vilanova i la Geltrú, Badalona, Terrassa, Salt o Gavà. Tots els detalls de la iniciativa en aquesta crònica de la Sònia Kerr.
8: El projecte s'articula a través de la figura del picaportes, que són persones del mateix entorn que han estat formades i contractades per detectar situacions de solitud no desitjada, lluitar contra la pobresa energètica o fomentar la participació veïnal, entre d'altres.
9: Nosaltres anem a veure els veïns a porta freda, que en diuen comercialment, piquem a la porta. Abans, prèviament, hem posat un paper a l'escala informant que els anem a visitar. Però en molts casos no saben res de nosaltres. Llavors hi ha una certa desconfiança, però mirem de trencar el gel perquè en el fons anem a resoldre dubtes, a mirar de millorar-los una mica la vida.
8: Salt és el primer municipi de les comarques gironines on el projecte Porta s'ha començat a desplegar i en aquests 5 primers mesos ha arribat a més de 600 llars vulnerables. A Gavà, els picaportes hi van arribar el 2021 i s'han desplegat ja a 7 barris amb molt bons resultats. La pròpia alcaldessa l'ha definit com un projecte holístic per a la ciutat.
10: Al final és un sumar per construir, un sumar per conèixer, un sumar per oferir també a la ciutadania, a tota aquella ciutadania que està una mica més desconnectada de la vida del dia a dia d'un ajuntament i dels serveis que s'ofereixen.
1: I les comarques de Lleida encaren el gruix de la campanya de la fruita amb 11 allotjaments municipals que ofereixen 712 places destinades a les persones temporeres. Aquesta setmana entrarà en funcionament el dispositiu habilitat per la paeria amb el pavelló 3 de Fira de Lleida com a centre neuràlgic. Una de les novetats és l'obertura del centre situat a la Caparrella amb 32 places d'allotjament, dutxes, bugaderia, menjador, consigna i suport laboral. Tot plegat per fer front a una campanya de la fruita marcada per les altes temperatures. Ens ho explica en Víctor Paracuellos, de Lleida Televisió.
11: Abans de l'arribada oficial de l'estiu, ja ha donat el tret de sortida a la campanya de la fruita a Lleida. Una campanya que enguany arriba abans d'hora, a causa de les altes temperatures que afecten negativament a la fruita de pinyol. Tot i això, hi ha bones perspectives perquè fa preus i qualitat.
12: Aquestes temperatures, finals de maig, de 37-38 graus, el que fa és, sobretot la fruita d'os, que de l'adelant han tingut les hores de descans, per tant, estan ben nutrits, i ara nosaltres entenem de que la qualitat serà excel·lent.
11: La campanya d'enguany també ha estat marcada per la regularització de persones que ha dut a terme el govern i que ha d'ajudar a tenir una situació laboral més tranquil·la i normal als camps.
12: Les primeres persones que es van regularitzar ja han sortit els documents i es poden donar d'alta i, evidentment, s'estan ficant al mercat laboral. O sigui, el que nosaltres entenem és que aquest any no hauríem de tindre aquells problemes que hem tingut aquests últims anys i que, evidentment, fa que moltes vegades no puguem acabar tenint totes les persones que desitgem.
11: La campanya ja va començar fa gairebé un mes amb la collita de cireres i albercocs i s'allargarà fins al mes de novembre amb les varietats més tardaneres de poma.
1: És temps ara, deia, per obrir la crònica esportiva. Ho fem, com sempre, amb la Cristina Álvarez. Cristina, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: I parlant avui de la desfeta del Barça de bàsquet.
13: Sí, ha tancat la fase regular de la Lliga ACB amb una dolorosa derrota davant el València al Palau. De 25 punts van perdre els blaugranes, 77-102. Una derrota que condemna l'equip a la cinquena posició i, per tant, tindrà el factor pista en contra als quarts de final del play-off pel títol. Una eliminació que disputarà contra l'UCAM Múrcia. Ahir contra el València els blaugranes van anar remolc durant tot el partit i no van tenir cap opció d'imposar-se, fet que va provocar una moca durada i xiulets per part de l'afició. L'entrenador Xavi Pasqual no es mossegava la llengua i admetia que l'equip havia fet el ridícul.
14: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de l'ACB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós. En totes les parts del joc no hem existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Al voltant de 30 punts de contraatac hem encaixat, al voltant de 40 punts d'1 contra 1. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
13: Lamine Yamal es prepara pel seu primer Mundial amb la selecció espanyola. En un vídeo publicat per la Federació, el de Rocafonda repassa com afronta la cita i també com assumeix el fet d'arribar a una Copa del Món amb el focus centrat en el seu debut. Admet que renunciaria a la fama i reivindica que ja se sent com un veterà, tot i portar només 3 temporades competint al màxim nivell. També ha explicat com ha viscut la lesió que l'ha obligat a perdre's al tram final de la temporada.
15: Y yo me acuerdo la secuencia en la que me lesiono, que como estaba rezando por dentro porque no fuera nada, porque fuera una rampa o cualquier cosa, porque veía muy cerca el momento del Mundial y sabía que una lesión de isquio nunca había tenido, pero que poco tiempo no era. Entonces tenía miedo de que sea grave y sobre todo de que no sea grave, pero poder recaer y que me pudiera perder el Mundial. También es verdad que ayuda, que vas a jugar un Mundial, entonces pues la mente está como si no hubiera jugado ni un partido en toda la temporada y estoy con muchas ganas de poder debutar.
13: El play-off d'ascens a segona divisió empata Gradols de l'Europa davant el filial del Celta en el partit d'anada de semifinals. Era una cita històrica per als graciencs que no juguen a la segona categoria espanyola des de 1968. Els escapulats es van avançar a la primera part amb un gol del pitxitxi Jordi Cano, però el temps afegit, Antanyón va aprofitar una mala sortida de Flere per fer l'empat per als gallecs. Per continuar viu en la lluita per l'ascens, l'Europa necessita ara guanyar el partit de tornada que es disputarà diumenge a Balaïdos. El tècnic Adai Benítez analitzava com...

0: FM.
1: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
2: Avui és dilluns 1 de juny de 2026.
1: Ja és juny i ha refrescat un xic i totes ho hem agraït molt.
2: Així que benvingudes totes al 598è Infopodcast Cardedeu.
1: Susana, va, penúltim mes abans de vacances, així que com el comencem?
2: No m'ho puc creure. Va, avui és el Dia Mundial dels Esculls, un ecosistema en risc a causa del canvi climàtic per l'augment de temperatura als oceans. Oh. Avui també és Sant Ignasi i Sant Flor.
1: Felicitats per la flor de l'Ignasi.
2: I tal dia com avui, però del 2006, presentava l'informatiu en Sergi Forcada i ens explicava que s'aprovava la concessió administrativa de l'Escola Bressol als Daus.
1: Mira! Seguim igual, parlant d'escoles bressol.
2: Exacte. I avui acabem dient-vos que el juny el fred s'esmuny.
1: Esperem que no. Esperem que duri un xic més.
2: Esperem que torni alguna setmana fresqueta.
1: Exacte, exacte. Va, comencem explicant que Cardedeu ha engegat aquest curs 25-26 el projecte pilot Microteatre als Instituts amb l'objectiu d'incentivar l'ús de la llengua catalana a través d'una proposta creativa, lúdica i d'aprenentatge. Inicialment, es van plantejar 3 sessions per realitzar el treball d'escriptura creativa conduïda pel dramaturg Albert Pijoan, amb l'objectiu de que cada alumne pogués escriure una peça de microteatre. Prèvia lectura i amb la mediació del dramaturg es va decidir l'obra que cada grup classe escenificaria. Durant 10 sessions, els directors van treballar amb l'alumnat per crear i fer la posada en escena de les 3 obres seleccionades, que són...
2: Escolta, em sembla molt interessant aquesta proposta.
1: Molt, molt, molt. De debò, és que estem a Cardedeu.
2: Mira, les propostes són Orangutan o Orangutan, d'Alins, de l'Ins Pla Marcell, amb la direcció de l'actor i director Roger Vilà.
1: També tenim la primera festa de l'Institut Manel Raspall amb la direcció de l'actor i director Xavier Luca.
2: I la darrera, Val la pena, de l'Institut El Sui, amb la direcció de l'actor i director Marc Felipe. Va, i passem ara a parlar del temps.
1: Doncs sí, ull, perquè alguns models diuen que avui cap al migdia podrien caure alguns patacs d'aigua. No obstant, Meteocat no ho reflecteix així i només ens mostra un dia molt ennuvolat. Així que de moment ho deixarem en cometes per si de cas. I tot i que les temperatures no passaran dels 27 graus, que això està molt bé per als dies que veníem, de cara a la nit com a molt fregarem els 20, així que amb molt poca amplitud tèrmica. Per tant, ens espera una altra nit tropical.
2: Vaja, vaja.
1: Sí, de dia no escalfarem les parets de les cases, però de dia tampoc es refrescaran gaire.
2: De nit.
1: De nit.
2: Ai, mama. Va, passem a l'horta.
3: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
1: Voleu ser, com ho diríem, poc agressius amb els cargols i treure'ls? Voleu, Susana?
2: Volem.
1: Oh, molt bé.
2: Volem que no vinguin. Bueno, doncs... que vinguin, però que no es mengin les coses de l'hort.
1: Doncs en comptes de muntar tavernes al llarg de l'hort i posar-los cervesa perquè morin ofegats amb una dolça agonia, el que podem fer és posar teules del revés. Pel matí a neu hi haurà tot de cargols enganxats a sota perquè és on es concentra l'humitat, llavors es recull i els aplegueu i els hi cardeu a cal veí.
2: Quan dius teules del revés...
1: Teules.
2: A què et refereixes?
1: A teules, de teules.
2: Sí, però del revés què vols dir?
1: No, cert, cert, cert. Teules ben posades. Ah. Susanna, molt bé, Susanna.
2: Sí, no estava entenent com es posaven a sota i es concentrava la humitat a una teula posada del revés.
1: Cap per avall, és a dir, com han d'anar?
2: Correcte.
1: No, és una teula cap per avall.
2: Les teules en la seva forma original.
1: Exacte.
2: En la seva posició original. Va, passem ara a la secció del porta a porta i avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i el paper, les verdes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos.
1: I farmàcies de guàrdia, que ens portes, Susanna?
2: Doncs Palau Gatell i Estalvi.
1: Em sembla meravellós. Enric. Susanna.
2: Morales.
1: Morales, que sóc l'única persona que li diu bé el nom i m'ho fa, i m'ho agraeix així.
2: Susanna.
1: Exacte, perquè és amb una S i dues N's, per tant és Z i N.
2: És molt graciós perquè quan envio correus electrònics dic hola, sóc la Susanna Cabiscol i em contesten hola, Susanna, amb dues S's i una N, amb dues S's i dues N's, amb... Vaja.
1: Ah, només hem d'aixafar caps i fer saltar dents i ja està.
2: Va, acabem.
1: I amb això arribem al... No pots estar avorrit, Galifardeu, en un poble com Cardedeu, Susanna, tot teu.
2: Ostres, jo havia deixat aquí escrita una coseta i tu me l'has esborrat.
1: Ah, Maria.
2: Avui, com cada dilluns, doncs què tenim? Doncs a 2:15 de tot el vespre el Cardedeu informatiu per la 38 de la TDT, a www.rtv-c.cat i el nostre canal de Telegram. Però atenció, perquè seran compactats. Ah! Seran Cardedeus informatius compactats i això vol dir que no veureu a la Núria Lázaro ni a la Aina.
4: Ràdio Cardedeu. Són les 9.
5: Bon dia, són les 9 al Territori 17.

0: Els Premis Osonenc de l'any són sobretot una celebració del talent, d'un talent que sovint treballa lluny dels focus i dels grans titulars, però que acaba deixant una empremta profunda en la societat. Divendres, a la gala celebrada al Teatre Centre Obrer Recreatiu de Montesquiu, se'n va tenir una nova demostració. L'any 2024, Teresa Martí va acompanyar i donar suport al seu marit, Josep Aparicio, en la decisió de viure al final de la seva vida amb la màxima dignitat. Després d'anys de convivència amb el Parkinson, Aparicio va sol·licitar l'eutanàsia. En el seu cas, que ell mateix va voler explicar públicament en una entrevista pòstuma al 9-9, s'ha convertit en tot un referent per a moltes persones. Martí, lluny de trencar amb aquesta experiència en l'àmbit personal, ha decidit posar-se-la al servei d'altres impulsant un punt local de l'associació Dret a Morir Dignament. Els lectors del 9-9 també amb els seus vots van considerar que es mereixia el màxim reconeixement dels Premis Osonenc de l'any, un guardó que ella va dedicar al seu marit en un dels moments més emotius de la gala. Però els Premis Osonencs de l'any també tenen la virtut de recordar-nos l'excel·lència, que l'excel·lència adopta formes molt diverses, com demostren els dos finalistes, Gil Prat sobre Roca, revelació del darrer Sant Jordi amb el seu debut literari, i també Manel Dot, que gràcies a la constància s'ha convertit en una referència de la meteorologia catalana. També la representen la resta del premiats, com per exemple el comunicador Ernest Codina, al capdavant d'un dels programes d'èxit de la Ràdio Nacional, el músic d'en Peralbo, o Ramon Besa, distingit l'any passat amb el Premi Ofici de Periodista, la màxima distinció del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Osona, per tant, considerem que és terra d'emprenedors, d'investigadors, esportistes, creadors, professionals i voluntaris que projecta la comarca molt més enllà de les seves fronteres. Reconèixer aquestes trajectòries com fa des de fa anys el 9-9 amb aquests premis és molt important, però encara ho és més crear les condicions perquè aquesta potencial pugui néixer, créixer i desenvolupar-se a la seva comarca. És dilluns 1 de juny del 2026, soc l'Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe, ja ho sabeu, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí. I que no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45 del matí, després de repassar, com sempre, de l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez, comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical d'aquest últim mes. Hem acabat maig i, per tant, entrem un juny on també hi haurà novetats musicals. Poc després de les 10 del matí, repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i, tot seguit, us explicarem coses que passen, les notícies més curioses que han passat al nostre entorn. A 9:45 serà el moment de rebre l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, i a continuació nosaltres parlarem amb la responsable de l'Espai Art Inclusiu Autèntic, Anna Freixa, de Sant Tomàs, que ara mateix es troba a Roda de Ter. I després, des de Ràdio Televisió de Cardedeu, acabarem el programa amb l'Enric Rubio, on parlarà sobre la rèplica que va fer de l'Ajuntament a les acusacions de l'entrevista de dimecres passat del Sindicatge d'Habitatge de Cardedeu. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. I el Paranimf de la Universitat de Vic va acollir divendres la cinquena trobada d'unitats de coordinació de fractures de Catalunya. Andreu Jiménez, de 9FM.
2: La jornada va reunir prop de 200 professionals sanitaris d'arreu del país per compartir experiències i novetats sobre l'osteoporosi. Aquesta malaltia provoca una pèrdua de densitat òssia que augmenta el risc de fractures per fragilitat i és considerada una de les principals càrregues de salut pública del segle XXI. Durant la jornada organitzada per l'equip d'Osona, el Consorci Hospitalari de Vic i la Fundació Hospital de la Santa Creu, es van abordar qüestions com la nutrició o els tractaments en pacients amb problemes dentals per reforçar la prevenció d'aquest problema de salut en creixent.
0: De fet, les fractures per fragilitat tenen un cost estimat de 3,8% del pressupost sanitari. Per això, per prevenir noves fractures, s'estan implantant unitats de coordinació de fractures per detectar, valorar i tractar els pacients després d'una primera fractura. A Osona hi ha una unitat que ja fa temps que funciona. Andreu.
3: Tinc un problema de columna lumbar fa molts anys, 4 lumbars aplastades, això provoca molt dolor. Em va fer anar a rehabilitació vaig anar 10 sessions, vaig fer 10 sessions. Jo entrava aquí i sortia com més optimista, caminava més de pressa, però més bé estar general, com més optimista, com si tingués més vitalitat. I jo crec que m'anà molt bé la rehabilitació.
2: La Virgínia Duró té 84 anys i és una de les pacients que han passat per la FLS Osona. Aquesta unitat està formada per un grup multidisciplinari de professionals del Consorci Hospitalari de Vic, l'Hospital de la Santa Creu i l'Atenció Primària. L'objectiu és combatre les fractures per fragilitat. Cada minut que passa se'n produeixen 70 a tot el món a causa de l'osteoporosi, el que equival a 37 milions de fractures al llarg de l'any. Ho explica el cap de servei de reumatologia del Consorci, Alban García.
4: El que intentem fer és, un cop s'ha produït una fractura per fragilitat, el que fem és un estudi, no, amb una anamnesi i una exploració i unes proves complementàries per detectar la fragilitat d'aquest os i intentar ficar un tractament, no, per prevenir que es torni a produir una fractura. Està infradiagnosticada i infratractada i això és en el que fem estem incidint, no, en donar a conèixer aquesta patologia perquè tothom en sigui conscient.
2: Un dels elements diferencials del model osonenc és la incorporació de programes específics de prevenció on treballen l'equilibri, la marxa i la valoració funcional. Així ho explica el metge geriatre i també coordinador del projecte, Ferran Roca.
5: És una patologia molt prevalent. No només això, sinó que en els pròxims anys s'espera que augmentarà de forma molt significativa. Hem de tractar l'os, hem de fer el tractament de l'osteoporosi amb calç i vitamina D, els tractaments que digui la doctora, que ha dit, i nosaltres el que hem d'evitar és que aquests pacients caiguin. Aleshores els hem de fer una valoració de les causes de les caigudes per intentar que no tornin a caure.
2: Per tota aquesta feina, la unitat osonenca ha estat acreditada el primer trimestre d'aquest any per la International Osteoporosis Foundation, amb la màxima certificació internacional, un reconeixement que s'atorga a les unitats que compleixen els estàndards més elevats en l'atenció, seguiment i prevenció de fractures per fragilitat.
0: Judit Cerdà d'Esquerra pren possessió com a alcaldessa de Tona, encara amb retrets del cap de l'oposició, Josep Salom, pel pacte de govern signat a inici del mandat entre Aixequem, Esquerra i Junts, Andreu Jiménez.
2: En el moment d'escollir l'alcalde que havia de substituir Lluís Gés en el darrer any de mandat, tal com constatava el pacte postelectoral, Josep Salom, de Tona Avança, també va presentar candidatura. Finalment, Cerdà va obtenir els 7 vots dels 4 regidors d'Aixequem, els 2 d'Esquerra i la de Junts, mentre que Salom només en va rebre 5 de Tona Avança perquè un dels seus regidors, Marc Vidal, no era al ple. Dels 3 primers anys al mandat de l'alcalde sortint, Lluís Gés destacava actuacions com la compra i adequació de les antigues instal·lacions d'Estabanell, l'aprovació i execució de les obres de renaturalització de l'escola de l'Era de Dalt, l'acondicionament d'edificis públics cap a les renovables, la millora de la xarxa d'abastiment d'aigua o les intervencions en equipaments esportius. La intervenció de l'exalcalde durant el període del 2007 al 2019, Josep Salom, portaveu de Tona Avança, va ser dura i va dir que Cerdà té el dubtós mèrit de ser l'alcaldessa amb menys vots populars de Tona. El grup de govern van replicar Salom qualificant de rancuniosa la seva actitud. Cerdà va voler destacar la part positiva del govern de coalició. Representa la Tona més plural i més diversa, va dir.
0: I Ripoll rep una subvenció de 65.000 euros per asfaltar la ronda de Castelldral a l'entrada del carrer Progrés. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
6: El mal estat de l'asfalt de la ronda de Castelldral de Ripoll a l'entrada del carrer Progrés venint des de la C-17 per la rotonda de l'Institut Abat Oliva és un mal endèmic. L'asfalt d'aquell tram està en molt mal estat i hi ha alguns forats al llarg de la via. El motiu de l'elevada degradació és que el carrer fa la funció de carretera interurbana, ja que connecta l'entrada de la C-17 amb la C-26 o la Nacional 260 cap a Sant Joan de les Abadeses. En el darrer ple, l'alcaldessa Sílvia Oriol va explicar que podran arreglar l'asfalt d'aquella zona.
7: Informar que hem rebut una subvenció de 65.000 euros per part de la Diputació per asfaltar la zona de Castelldral al carrer Progrés. Els serveis tècnics de la casa quantifiquen en uns 130.000 euros l'import total d'aquesta actuació, per tant estem pendents que la Generalitat n'assumeixi la resta, que en principi ens van dir que no hi havia d'haver problema, per tant confiem en que els diners acabin arribant.
6: Al setembre del 2022 ja es va fer una actuació de reasfaltatge de la via amb un cost global de 162.000 euros pagats per la Generalitat. Per entendre la magnitud del trànsit que hi circula, l'Ajuntament va instal·lar uns aforadors i, sense comptar autocars, motos, furgonetes i camions, entre l'1 de novembre de l'any passat fins al març, van passar-hi 1,1 milions de cotxes. Pel carrer, que és de titularitat municipal, hi circulen molts camions i els caps de setmana s'acumulen molts turismes provenients de l'àrea metropolitana de Barcelona que es dirigeixen cap a la vall de Camprodon. Ara, a més, hi ha una congestió de trànsit major provocada pel tall d'un carril a la Nacional 260 entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses per l'esllavissada a la corba de Ribamala, que es va produir al març i en què es fan unes obres que s'allargaran fins a l'agost.
0: I les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll començaran al juny, però la inauguració de la comissaria de la Torre s'endarrerirà fins a finals de l'any. Isaac Muntades.
6: Ja hi ha data per començar les obres de reforma de la sala Eudald Graells de Ripoll, que està tancada des del gener de 2024 per motius de seguretat. Així va anunciar-ho l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Oriols.
7: Pel que fa a la sala Eudald Graells, si no hi ha res de nou, en menys d'un mes s'iniciaran les obres de rehabilitació, que tenen una durada prevista de 12 mesos, tot i que l'empresa adjudicatària doncs es veu amb cor, sembla, de materialitzar-ho en 10. Està previst signar el contracte abans del 15 de juny i iniciar les obres dins el mateix mes. Recordem que es compta amb una inversió de vora 691.000 euros.
6: La sala haurà estat clausurada més de 3 anys si es compleixen els terminis i, tot i que l'Ajuntament pensava inaugurar aquest maig la nova comissaria de la policia local ubicada a l'edifici de la Torre, al barri de la carretera Barcelona, l'obertura ha patit un retard notable fins com a mínim finals d'any.
7: Hi ha hagut un endarreriment notable per culpa del vidre blindat. L'empresa que havia participat a la licitació i que va guanyar-la s'ha fet enrere perquè volia cobrar per avançat. L'administració no pot pagar per avançat i, per tant, doncs han hagut de desistir. Això ens obliga a iniciar una nova licitació i hem de tenir en compte que fer un vidre blindat d'aquestes mides tan específiques requereix d'un mínim de 4 mesos. Per tant, ens n'anem cap a finals d'any en el supòsit que doncs, a la nova licitació hi concorri realment alguna empresa que agafi el compromís i ens realitzi l'encàrrec.
6: D'altra banda, el projector de pel·lícules del Teatre Comtal de Ripoll ha patit diverses incidències. En principi es pensava que era un problema de temperatura de l'estança on està ubicat. S'ha posat un aire condicionat, però hi hauria un altre problema tècnic. El consistori s'ha assegut amb l'empresa concessionària, el circuit urgellenc, per solucionar-ho. Si el problema persisteix aquest cap de setmana, hauran de fer un tancament provisional del cinema.
0: I també, com us explicàvem, un problema amb l'empresa que l'havia de construir farà endarrerir almenys 2 mesos la construcció de la coberta de la pista del barri del Montserratí de Torelló. Ara el consistori haurà de tornar a licitar el projecte que té un cost aproximat de 800.000 euros. Andreu Jiménez.
2: La construcció de la coberta de la pista del Montserratí de Torelló s'endarrerirà almenys 2 mesos. El motiu és que l'empresa constructora que va guanyar el concurs públic finalment hi ha renunciat. David Sánchez és el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Torelló.
8: Ens van exposar que no es veien en cor de complir els terminis que marcava la licitació, perquè tal i com estava projectat la construcció dels pilans que havien d'aguantar aquesta coberta, doncs ells creien que necessitarien més temps i se'ls encarregaria una mica més l'execució de l'obra.
2: L'equip de govern ho va detallar al ple després que ho apuntessin els precs i preguntes des del grup del PSC i també des del públic un cop finalitzada la sessió. La dificultat que exposa l'empresa és la construcció d'aquests pilars de formigó que han d'aguantar les bigues de fusta.
8: Són uns pilars que en principi estan projectats a fer-ho en formigó. L'arquitecte, la idea que tenia era poder-los fabricar allà mateix a l'espai amb una grua col·locar-los a lloc, però es veu que l'empresa que els havia de construir veu que és molt difícil fer-ho així i proposava doncs, que en comptes de ser de formigó fossin metàl·lics. Sobretot era una qüestió de que ha de ser una estructura que ha d'aguantar unes forces i que seria molt complicat fer-ho formigó.
2: Des del despatx d'arquitectura estan refent la proposta amb la voluntat que es puguin fer la licitació el més aviat possible i que es pugui tancar el juliol. Es preveu que l'obra tingui un cost d'uns 800.000 euros i s'hauria de poder fer en 6 mesos.
0: La balenoteràpia podria ajudar a millorar la qualitat de vida de dones amb càncer de mama que segueixen tractament hormonal. Aquesta és una de les conclusions dels resultats preliminars d'un estudi pioner impulsat per l'Ajuntament de Caldes de Montbui i l'Hospital del Mar de Research Institute. Laia de Déu, una codinenca.
9: La investigació analitza els efectes dels tractaments termals en pacients amb supressió estrogènica, un tractament habitual contra el càncer de mama que pot provocar fatiga, dolor muscular, alteracions del son o afectacions emocionals. Els primers resultats apunten que les dones que han fet balneoteràpia han millorat pràcticament tots els paràmetres analitzats. Ho explica la investigadora principal de l'estudi, biòloga i doctora en genètica, Natàlia García Giral.
10: Doncs en principi ha anat tot molt bé, hi ha hagut molt pocs esdeveniments adversos relacionats amb la balneoteràpia, només han hagut 4 que puguin dir que són importants que han hagut de deixar de fer balneoteràpia, però tot el que més, tots els participants de l'estudi que han fet la balneoteràpia han millorat amb quasi tots els paràmetres que s'han avaluat, dins que entra tota la que és fatiga, dolor, problemes del son, problemes emocionals, no? Trastorns emocionals i neurocognitius, bueno, han millorat en tot.
9: L'estudi s'ha fet amb un total de 84 dones repartides entre un grup que ha rebut els tractaments termals al balneari Termes Victòria de Caldes i un grup de control que només ha seguit el tractament farmacològic habitual. Els tractaments es van fer durant 4 setmanes amb 12 sessions de balneoteràpia i exercicis dirigits per professionals especialitzats. Natàlia García remarca que els beneficis no depenen només de l'aigua termal, sinó de tot el treball terapèutic associat.
11: No, és que aquí darrere hi ha tota una sèrie de professionals, vale, que es dediquen a fer aquesta balneoteràpia. No només és banyar-te, el que dic jo, en una banyera d'aigua calenta, sinó és una infraestructura amb unes aigües telúriques i meteòriques que s'han descrit aquí, i a part hi ha uns exercicis fetes per una fisioterapeuta que per incrementar aquesta activitat, no, i per augmentar la funcionalitat de les persones.
9: Els investigadors també han detectat que aquestes millores tendeixen a disminuir amb el pas del temps. En aquest sentit, 6 mesos després d'acabar els tractaments, moltes pacients tornaven a presentar valors similars als del grup de control. Per això, una de les conclusions de l'estudi és que caldria mantenir les sessions de balneoteràpia de manera continuada per consolidar-ne els efectes.
11: Per tant, com a conclusió de tot, és que la balneoteràpia va molt, molt bé per lo que és la simptomatologia derivada d'aquest tractament hormonal que se'ls dona a aquestes pacients amb càncer de mama, però que s'ha de fer continuar d'una manera sostinguda amb sessions de manteniment o sessions de continuïtat, sí, de lo que és tot lo que és la balneoteràpia, per intentar aviam si podem aconseguir que aquesta millora sigui persistent no al temps.
9: Ara l'equip investigador treballa en la redacció de l'article científic definitiu, un document que s'enviarà a revistes internacionals de prestigi per iniciar el complex procés de revisió i avaluació per part d'experts externs. L'objectiu de l'equip és que la investigació es pugui publicar oficialment l'any vinent.
0: I Vic va rebre dijous a l'activista osonenc Pau Pérez, integrant de la Global Sumut Flotilla, després de ser interceptat per l'exèrcit israelià mentre navegava en aigües internacionals i deportat al cap de setmana passat, Andreu Jiménez.
2: L'acte de rebuda el va promoure la SAO, l'Organització Revolucionària dels Països Catalans. Va servir per denunciar la situació viscuda pels activistes i reclamar el trencament de relacions amb Israel. La seva portaveu, Clàudia Lara, deia això.
12: Creiem important com que pogués rebre com el nostre escalp, la nostra rebuda després de tot aquest mes i mig que segurament ha estat molt dur, i això, veiem important que reforçar-li això, i també al final era una manera de pues una manera de tornar a portar als carrers Palestina, no? De que es torni a parlar de Palestina i per tant com poder aprofitar també aquesta oportunitat.
2: Pérez, que s'estrenava en aquesta flotilla, va recordar durant l'acte que és bomber i que per tant la seva feina és ajudar persones en situació d'emergència.
13: El que s'ha de fer és aïllar-lo i boicotejar-lo tant com puguem, ja sigui trencant relacions comercials, econòmiques, culturals, com esportives. No pot ser que vinguin cantants israelians aquí a tocar els nostres festivals, no pot ser que vinguin esportistes israelians aquí a competir a les nostres competicions, no pot ser que vinguin turistes israelians i que jo, que he patit tortures a les seves mans, me'ls hagi de creuar pel carrer. Llavors el que hem de fer és aïllar aquest estat i boicotejar-lo tal com puguem, i això és...
2: Confessava també que tant la intercepció com el captiveri el van impressionar per les tortures que van patir. Feia una crida a trencar les relacions amb Israel.
13: Bueno, sens dubte la intercepció va ser un dels moments més violents i que més m'han impactat. Doncs realment em va impressionar molt la situació que nosaltres vam viure allà, els maltractaments i tortures que nosaltres vam viure allà, imaginant-me que nosaltres només ho vivíem durant 3 dies, però els palestins i les palestines porten 8 dècades vivint aquestes tortures i aquests assassinats.
2: El passat dilluns, Manlleu va rebre també l'activista Ariadna Masmitjà en un acte organitzat pel Casal Boira Baixa.
0: Més d'un centenar d'alumnes participen en el desè Premi Infantil La Miranda per preservar la memòria popular de la Roca. Enric Rubio, Ràdio Televisió de Cardedeu.
14: Així és, Ona. De fet, va ser el Centre Cultural de la Torreta el que va acollir al Matí Literari l'entrega d'actes del desè Premi Infantil La Miranda, Petits Relats de la Nostra Vida, una iniciativa consolidada al municipi que fomenta la preservació de la memòria popular a través de les experiències i els records personals. La jornada, marcada dins de la programació de la Festa de la Creu de la Torreta, va ser organitzada pel Grup de la Memòria Popular, l'Escola Municipal de Música i l'Ajuntament de la Roca del Vallès. De fet, l'acte va reunir l'alumnat, famílies i comunitat educativa en una proposta que va combinar literatura i música per conèixer els infants participants d'aquesta desena edició del certamen. El Premi La Miranda té com objectiu animar els nens i nenes a escriure relats basats en les seves pròpies vivències o en les històries de la gent gran, contribuint així a conservar testimonis i records que formen part de la memòria col·lectiva del municipi. La regidora de Cultura, Raquel Vilardabó, va destacar que aquest premi és molt més que un concurs literari, perquè ajuda els infants a descobrir el valor de les històries personals i de la memòria de les famílies i del poble. Vilardabó també va remarcar que arribar a la desena edició és una mostra de que la implicació de les escoles, del professorat i de les famílies en un projecte que uneix generacions a través de l'escriptura segueix endavant. En aquesta edició hi van participar un total de 104 famílies dels centres educatius La Torreta i Pilamestres. Concretament, 57 participants provenien de l'escola de la Torreta i 47 de l'escola Pilamestres, d'aquesta última. En la categoria de cinquè de primària, el primer premi va ser per a Rita Ortega, amb l'obra de la història que em va explicar el meu avi. El segon premi va recaure amb Andrés Santiago Palma López, per Nueva Vida. I el tercer premi va ser per Tui Linares Pons, amb La meva vida. Pel que fa a la categoria de sisè de primària, el primer premi va ser per la Jimena amb el relat El gran canvi comunicatiu, el segon premi per a Mia amb Quan una mirada valia més que mil paisatges i el tercer premi per a Jordi Díaz amb Altres vides. La participació de l'Escola Municipal de Música va posar el punt musical a una jornada que any rere any continua reivindicant la importància de preservar les històries quotidianes i el patrimoni immaterial del municipi a través de les noves generacions.
0: I a Cardedeu s'ha engegat aquest curs 2025-2026 el projecte pilot Microteatre als instituts amb l'objectiu d'incentivar l'ús de la llengua catalana a través d'una proposta creativa, lúdica i d'aprenentatge enric.
14: Així és, Ona. De fet, la iniciativa impulsada per les regidories de Cultura, Educació i Promoció de la Llengua Catalana de l'Ajuntament de Cardedeu ha comptat amb el suport dels equips de directius dels tres instituts del municipi, del Pla Marcell, del Manel Raspall i del SUI, i la implicació de l'alumnat, els quals han participat des del primer d'ESO de l'Institut Manel Raspall, els participants de l'optativa d'ambaixadors culturals del Pla Marcell i el grup de teatre de quart d'ESO de l'Institut del SUI. Inicialment es van plantejar tres sessions per realitzar el treball d'escriptura creativa conduïda pel dramaturg Albert Pijuan, amb l'objectiu de que cada alumne pogués escriure una peça de microteatre i prèvia lectura i amb la mediació del dramaturg es va decidir l'obra que cada grup classe significaria. Un cop fet això i durant 10 sessions els directors van treballar amb l'alumnat per crear i fer la posada en escena de les 3 obres seleccionades que finalment han estat Orangutan o Orangutan de l'Institut Pla Marcell amb la direcció de l'actor i director Roger Vilà, la primera festa de l'Institut Manel Raspall amb la direcció de l'actor i director també Xavi Luca i per acabar Val la pena de l'Institut del Sui amb la direcció de l'actor i també director Marc Felipe. L'alumnat, que no era directament protagonista sobre l'escenari, es va implicar en els diferents rols necessaris per a la posada en escena, com per exemple direcció, il·luminació, escenografia o vestuari, entre altres càrrecs. La representació de les tres peces de microteatre va realitzar-se a la Tèxtil Rase, fàbrica de cultura, i se'n van realitzar diverses sessions adreçades als mateixos alumnes i familiars i al públic en general, amb assistència de prop de més de 200 persones.
0: I aquest 20 i 21 de juny torna a Codines a escena a Sant Feliu de Codines, el Festival de Teatre Juvenil que enguany celebra la seva segona edició. Un festival que va néixer l'any passat amb una voluntat clara, convertir-se en el primer concurs de teatre amateur juvenil de Catalunya i donar veu a les noves generacions del món teatral, Laia de Déu.
9: Després d'una primera edició que va reunir més d'un centenar de joves actors i actrius d'arreu del territori, el certamen afronta ara la seva segona edició amb l'objectiu de consolidar-se. I precisament a hores d'ara ja s'ha presentat el jurat d'aquesta segona edició, format per tres noms destacats a l'escena catalana. La dramaturga i guionista Marta Butxaca, considerada una de les veus més destacades del teatre català contemporani, l'actor David Solans, conegut pel seu treball a Merlí, però també en d'altres com cinema i teatre, i l'actriu i humorista Mireia Portes, que compta amb una llarga trajectòria als escenaris i segur que l'heu vista al Polònia o al Cracòvia. Tres perfils reconeguts del teatre, la televisió i el cinema, que a més de valorar les obres, també participaran en les activitats formatives del festival. Tots tres tindran la responsabilitat d'atorgar els premis i també el Premi Papitus, a memòria del dramaturg Josep Maria Benet i Jornet, en un cap de setmana on el Casal Cultural Codinenc i el Centre Cívic La Fonteta es tornaran a omplir del talent dels intèrprets d'entre 15 i 28 anys d'arreu del territori. Uns guardons que, més enllà de la competició, busquen oferir una plataforma real i eines formatives per impulsar el futur relleu generacional del teatre amateur català. La primera edició, celebrada el juny de l'any passat, va comptar amb la participació de 8 grups juvenils d'arreu de Catalunya i un jurat format per Jordi Galceran, Joana Vilapuig i Fermí Fernández. Ara el festival busca fer un pas més i consolidar-se com un espai de referència pel teatre jove català.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
15: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta, bon dia.
16: Hola, i avui tindrem un dia bastant tranquil, molt assolellat al matí, amb unes temperatures que han baixat una mica, són les nits encara força agradables, amb les mínimes per sota els 20 graus, i inclús una mica de fresca cap a la zona del Pirineu. Farà sol al matí, però creixeran nuades de cara a la tarda, que poden deixar algunes tempestes, sobretot cap a la zona del Ripollès. I seran tempestes no molt importants i poc intenses i poc extenses. No deixaran gaires registres, com deia, importants aquestes tempestes. El temps estable a la resta de les nostres comarques i unes temperatures màximes al voltant dels 26-27 graus a tot estirar. No es preveuen valors de més de 30 graus el dia d'avui. Temperatures bastant normals per l'època de l'any. I això és tot. Un dia tranquil, un dia de juny i un dia amb algunes tempestes de la tarda que no seran molt, molt importants. Moltes gràcies, molt bon dia, adéu.
15: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: Moltes gràcies, Pep. Fins demà i també bon inici de juny per tu i per totes les persones que ens estan escoltant. Avui també començarem a partir de 2:15 del matí, repassarem l'actualitat mediàtica amb l'Andreu Jiménez i després comentarem algunes de les novetats musicals i del panorama musical català d'aquest mes de maig per començar i encetar bé el mes de juny. Després repassarem els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques i seguirem amb les coses, amb coses que passen de la mà de la Laia de Déu, i després vindrà aquí a l'estudi en Guillem Sánchez perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes. Però tot això després de publicitat, 3 minuts i tornem. Fins ara.
17: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: El nou FM. El nou so d'Osona.
1: Territori 17.
2: Són 9:45 del matí. Anem a fer un repàs de les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
3: Bon dia de nou, bona.
2: Doncs va, som dilluns i per tant tenim nova edició del 9-9 d'Osona, Ripollès i el Lluçanès. Per tant, Andreu, què hi diu la seva portada?
3: Doncs mira, el titular, com comentàvem al bloc informatiu, Judit Sardà agafa el relleu a Lluís Gès com a alcaldessa de Tona. Tancarà l'últim any de mandat un dels acords del pacte de govern d'Aixequem i Esquerra. Doncs entrem en l'últim any de mandat i hi ha hagut aquest canvi a la comarca d'Osona, com també ha d'haver-hi, si no, corregeix-me, a Sant Hipol, a les Masies de Voltregà.
2: Exacte.
3: I la imatge destacada, doncs, divendres es va dur a terme l'edició del premi de l'Osonenc de l'any. En aquest cas va ser Osonenca de l'any, ja que Teresa Martí, Osonenca de l'any 2025, i la imatge que publica avui la capçalera del 9-9, doncs és amb tots els premiats, on a banda de la Teresa Martí també hi ha Manel Dot i Gil Prat sobre Roca, que van ser els altres dos finalistes d'aquest guardó, i també van ser premiats Ernest Codina, Dan Peralbo i Ramon Besa, entre d'altres.
2: Doncs Andreu, seguim per la portada del 9-9, però en aquest cas l'edició del Vallès Oriental. Què hi diu avui?
3: Titular va del Plàter. El govern dibuixa parcs fotovoltaics en 480 hectàrees de camps al Vallès Oriental, les Franqueses, la Roca i Vilamajor, els llocs on es preveu ocupar més espai de conreu. I pel que fa a la imatge destacada, doncs hem entrat a mes de juny i a l'hora estiu, perquè es veu un noi a una piscina i el que podem llegir és: piscines per frenar la calor. Mollet, Sant Feliu, l'Ametlla del Vallès i Vilanova avancen l'obertura dels espais de bany. Per tant, arriba el mes de juny, la calor ja fa dies que hi és, i això significa que les piscines municipals obren les portes perquè tothom qui vulgui es pugui anar a banyar.
2: I potser, no sé si algunes piscines municipals potser obriran abans de temps pel que fa a aquest tema de temperatures, tot i que potser aquesta setmana crec que no sé si hi haurà una baixada de temperatures.
3: Una mica, sí, no ha fet tanta calor com dijous o divendres passat. El pic no serà tan alt.
2: Exacte.
3: I deixa'm destacar dos temes més.
2: Perfecte.
3: El Vallès Oriental, escombrem cap a casa, a la Garriga. Gegants renovats a la Garriga, setmana molt important, ja que entrem en setmana de Corpus, i és una setmana molt especial per tots els garriguencs i garriguenques, i on es veuen el Magí i la Xixilona, també la portal 9-9, i també també el que veiem és recordant a Martí Sunyol. Entitats culturals i socials de la Garriga van destacar el paper del farmacèutic Martí Sunyol en la vida social i cultural just quan fa 100 anys del seu naixement.
2: Andreu, ja ens parlaràs de com viviu a la Garriga, potser amb altres té aquesta festa de Corpus, eh?
3: Ja ho parlarem.
2: Ja ho parlarem, sí. Demà. Doncs va, obrim la mirada i anem a veure què diuen els diaris de la resta de l'estat. Començarem per els diaris catalans, portada de La Vanguardia, Andreu.
3: Que la protagonista del titular de la portada de La Vanguardia és la intel·ligència artificial, que amenaça la ciberseguretat mundial a una velocitat inèdita. Els experts alerten de l'escenari aterridor que s'obre per la capacitat de les màquines de decidir estratègies i objectius sense la intervenció humana. I pel que fa a la imatge, doncs, destacada, dissabte el PSG va tornar a aixecar la Lliga de Campions. I què ha provocat això? Doncs el Daruís a la Ciutat de la Llum, a París, i bé, celebració és el vaig a París, és el que al peu de la imatge que ens porta avui el diari La Vanguardia, i on es veu algun cotxe cremat, intervenció de la policia davant tots aquests, no sé si dir aficionats o més aviat orangutans radicals, celebrant aquest triomf del PSG, on van destrossar immobiliari urbà i per de la ciutat parisenca.
2: I també, no sé si has vist per xarxes també vídeos que han corregut, la veritat és que feia por, de persones que estaven volent celebrar, potser amb persones que no estaven en favor d'aquesta victòria, rebentant cotxes, vidres i persones,
3: La gent en aquests casos, molta gent aprofita, doncs, per cometre doncs aquests
2: fets delinquits.
3: Aquests aldarulls, sí.
2: Doncs Andreu, seguim per la portada del diari Ara.
3: El titular és sobre Pedro Sánchez. Sánchez resisteix, seguim el full de ruta fins al 2027 i més enllà. Això ho va fer ahir durant una intervenció del president Sánchez, com acostumen a fer els partits. El diumenge, el president del govern espanyol acusa l'oposició d'intentar derrocar-lo amb males arts. Illa se suma a l'estratègia defensiva de la Moncloa i diu que els socialistes no tenen por de la justícia. I a la imatge destacada, doncs, Israel, que continua amb la seva mentalitat imperialista, en aquest cas l'exèrcit israelià amplia la destrucció al sud del Líban. I bé, la imatge és el Consell de Seguretat de l'ONU es reunirà després de la simbòlica conquesta de l'històric castell de Beaufort. I a la imatge, doncs, es veu aquest castell on Israel ja el té sota els seus dominis. Per tant, no és que sigui una notícia molt
2: esperançadora.
3: Molt esperançadora, perquè el conflicte, doncs, ara, més d'anar cap a Palestina, s'ha desplaçat cap al Líban, per, segons com diu Netanyahu, perquè allà hi ha control de Hezbollah. Bé.
2: Seguim, Andreu, ara per la portada del periòdico.
3: L'àrea de Barcelona blinda els eixos verds amb un canvi legal. L'AMB modifica el Pla General Metropolità per potenciar la mobilitat sostenible i evitar les condemnes que van patir les superilles de Colau. Empresaris i comerciants aleguen contra la reforma. I la imatge, doncs, Pedro Sánchez ahir durant la seva intervenció en el Congrés de les Jornades de Joventuts dels Socialistes. Sánchez demana més temps, el líder socialista respon a l'oposició, anirem fins al 2027 i més enllà, que això també era el titular d'aquestes declaracions del diari Ara.
2: Això de l'Diari Ara.
3: I bé, la imatge, doncs, es veu a Pedro Sánchez durant ahir en aquesta intervenció.
2: Doncs acabem el repàs dels diaris catalans, com sempre per la portada del Punt Avui, que de què parla avui?
3: Doncs d'habitatge. L'obra nova s'enfila de preu i s'empetiteix. El metre quadrat de l'habitatge nou s'encareix un 80% i l'última dècada gairebé un 50% més que el de segona mà.
2: Un tema...
3: I la imatge és un plànol d'un nou habitatge, o sigui, que està en construcció.
2: El tema de l'habitatge, que és un tema que dona per parlar i...
3: Ja per estona.
2: Ja per estona, exacte.
3: Sí, estaríem hores.
2: Obrim la mirada, Andreu, i seguim per els diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
3: L'Audiència Nacional activa la búsqueda de 14 etarres a Veneçuela. El jutge apela al canvi polític a Caracas per obtenir la seva col·laboració. I la imatge, doncs, d'esports, un protagonista... Rafael Jódar, el tenista madrileny de 19 anys que ahir va superar els vuitens de final de Roland Garros en un partit que es va enfrontar contra el també tenista espanyol Pablo Carreño, i Jódar d'aquesta forma, doncs, fa història, ja que és dels pocs tenistes que arriba en aquesta eliminatòria en un dels tornejos més importants del panorama del tenis. I a la imatge, doncs, se'l veu celebrant ahir aquest triomf contra Pablo Carreño.
2: I deixa'm afegir un apunt, també expliquen dades sobre la celebració de la victòria del PSG. 780 detinguts, o sigui...
3: Sí. Portada molt esportiva, l'avui del País. També sí, mencionen la victòria vingui al Giro i la selecció espanyola, que ja comença a preparar el Mundial.
2: Doncs seguim per al Mundo, Andreu.
3: El Mundo. La crisi de Sánchez enfonsa el PSOE en comunitats clau. Els socialistes es deixen 5 punts a Balears i Comunitat Valenciana i també retrocedeixen a Múrcia. La corrupció del PSOE porta a Compromís, acaricia el sorpasso i el PP valencià es recupera després d'Amazon. I a la imatge, doncs, va vinculada amb el titular, on es veu a Pedro Sánchez ahir juntament amb les joventuts del seu partit en aquest congrés que es va dur a terme, on se'ls veu segurament cantar l'himne socialista cantant l'himne socialista. I bé, és això, la imatge del diari El Mundo. Una mica per la foto de cara a la galeria.
2: Seguim ara per la portada de La Razón, Andreu.
3: Doncs,
2: clar protagonista.
3: Tenim a Don Florentino Pérez, un dels dos candidats a la presidència del Real Madrid. Ara no és el president, encara que aquí ho posin, perquè estan dins d'un procés electoral, però ja sabem que com va el club merengue. Menteixen, el Madrid serà sempre dels seus socis. Les seves propostes el portaran a la ruïna, fent referència a Enrique Riquelme, l'altre candidat que està opositant per ser el president del Real Madrid. El meu pare, que era molt aficionat, va aconseguir posar-me en aquesta vena que és el madridisme. Quan he vist i veig que ens volen desestabilitzar, doncs he dit, aquí estic jo. Vull un Silicon Valley a Valdebebas i diu que volen posar piscines i columpis. Això també fa referència referència... I gronxadors, correcte, perdona. Això es fa referència també a Enrique Negreira, ai, Enrique Riquelme, que va fer la seva proposta, doncs, que volia convertir Valdebebas en un parc temàtic, i la imatge, doncs això, en Florentino Pérez, i en el fons es veu la ciutat de Madrid.
2: Mare meva, Andreu... aquests dos, també donarà per parlar, eh?
3: Dona molt per parlar les eleccions a la presidència del Real Madrid, i tant.
2: I acabarem ara sí, com sempre, repassant la portada del diari de l'ABC.
3: Doncs amb una enquesta, l'onada d'escàndols del PSOE impulsa el PP i Vox als 201 escons. Per tant, superaria amb escreixos la majoria absoluta. Els socialistes resisteixen amb 107 diputats gràcies a l'enfonsament dels partits a la seva esquerra. 6 de cada 10 doncs, encastats ja són partidaris d'un avançament a les generals. I la imatge, doncs, es veu ahir Pedro Sánchez durant la clausura del Congrés de les Joventuts Socialistes a Madrid, on reconeix problemes, també topades, però avisa de que s'atrinxerarà a la Moncloa. Seguirem, i com va dir Pedro Sánchez, seguirem el 2027
2: i més enllà. Doncs ho veurem, Andreu, ho veurem.
3: Ho veurem, a veure com acaba Pedro Sánchez.
2: Exacte.
3: Que té més vides que un gat.
2: Exacte. Andreu, aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Moltes gràcies i ens veiem en una estoneta. Fins ara.
3: Fins ara, Ona.
0: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
2: Passen 10 minuts de 9:45 i és moment de tertúlia. Doncs sembla mentida que ja siguem-ho de juny i, com sabeu, que a mi m'encanta la música. Avui, durant aquests pròxims minuts fins les 10 del matí, farem un repàs d'algunes de les estrenes més destacades de l'escena musical catalana d'aquest mes de maig. Sabem que entrem a juny i, per tant, deixem enrere un maig on han sortit noves propostes que avui, si no les coneixeu, doncs us les presentaré, perquè a mi m'agrada molt compartir música i també, doncs, perquè conegueu noves propostes. Avui ens fixarem en artistes consolidats que enceten una nova etapa musical, però també parlarem de projectes emergents que també estan donant molt a parlar. Passarem per Vic per descobrir el debut dels Moniats, escoltarem el nou senzill de Roger Pedrós, també celebrarem el retorn dels Amics de les Arts, ens endinsarem en els nous treballs i la nova proposta sonora de maig, Ginestà i Renaldo i Clara, i comprovarem cap a on es mou el pop català a cap a aquest 2026, també encarat cap a juny. Nosaltres començarem. I, com dèiem, començarem mirant cap a casa i ho farem des d'aquí a Vic, perquè arriba una de les propostes més interessants d'aquests últims mesos. Ells es diuen Moniats i són col·lectiu format per 8 músics que acaben de presentar el seu primer EP, que l'han titulat Suau. Aquest grup reivindica una manera de fer música molt orgànica, amb influències que van del folk al pop i també amb una sonoritat càlida i també molt artesanal. Aquest disc és bàsicament una carta de presentació que respira naturalitat i també que confirma que aquí a la capital osonenca continua sorgint talent musical per sota les pedres i sobretot amb molta personalitat sòlida i pròpia. Segons expliquen ells mateixos, han volgut recuperar una manera de crear música més humana i també menys condicionada per les dinàmiques actuals de producció, i ells ho fan també amb una manera com aquelles produccions que es diuen Tiny Desk, que són propostes que sorgeixen molt orgàniques, també ho podrem veure en els seus videoclips, però per tant primer començarem escoltant una mostra amb la cançó de Suau.

Blau és molt més que el títol de l'EP, és per ells tota una filosofia. Per tant, Moniats reivindiquen una nova manera de viure i de crear música molt més tranquil·la, més allunyada de les presses, ho podem sentir ells mateixos, la manera com sonen i també d'aquesta competitivitat i de l'obsessió per la productivitat musical. Una aposta per deixar que les coses i també la música arribin d'una manera natural i sense forçar-les. I ara passarem d'una proposta col·lectiva i molt orgànica com són els Moniats, passarem ara a una de les veus que més ha crescut en aquests últims anys dins del pop català, com ho és Roger Pedrós. Roger Pedrós acaba de publicar el senzill No em cal res més, una cançó que posa el focus en aquells petits instants de felicitat que apareixen sense avisar i que de sobte també ho canvien tot i trastoquen una miqueta doncs, tot el que nosaltres sentim de normal. És una pesta molt optimista, és lluminosa, que parla d'aturar-se en un moment enmig d'aquest ritme frenètic del dia a dia per valorar a les persones i els moments que realment importen. És una cançó que connecta perfectament amb aquest estil sensible i emotiu de l'artista, que a poc amb els anys ja ha anat construint i que en mica l'ha portat fins al punt on es troba ara actualment. És una de les propostes ara potser més escoltades d'aquesta panorama musical català i escoltarem aquest nou senzill No em cal res més.

que si no heu entrat a dins del món sonor d'en Roger Pedrós, us ho recomano. La veritat és que hi ha cançons molt diverses. Aquesta potser és una cançó més nostàlgica i més melancòlica, però en Roger Pedrós, la veritat, que té un repertori increïble. Per tant, escoltem en Roger Pedrós. I de les petites felicitats quotidianes passarem ara a un dels grans retorns d'aquestes últimes setmanes, que segurament heu escoltat, segurament perquè la cançó es titula Segurament t'estimo. Després de 2 anys sense publicar material nou, els Amics de les Ats han tornat amb aquest senzill i el primer avançament del disc que esperen i que preparen encara el 2027. Aquesta cançó manté molts dels ingredients habituals del trio que segurament estanireu escoltant. Aquest pop, aquesta narrativa emocional històrica que explica històries més enllà de la lletra i aquell punt teatral tan característic. Però també obre una nova etapa sonora gràcies a la producció de Joan Borràs, el productor d'Oques Grasses, i també de la participació del cor Increscendo. El resultat és aquesta peça lluminosa estiuenca que parla dels dubtes, de les inseguretats i la sorpresa de descobrir que potser t'has enamorat. Escoltem-lo.

continuem després d'aquest segurament estímul dels Amics de les Arts, que tenim ganes d'escoltar aquest nou àlbum que ja explicam que es prepara encara el 2027. Continuem ara amb artistes que estan redefinint el seu so. També una de les propostes que més il·lusió em fa parlar i és sobre Maig. Maig ha fet un pas endavant a aquest artista que aquest 2026 ha fet un canvi, no? Després d'una etapa més vinculada a l'electrònica, ha abraçat un univers més directe, on viatja fins als anys 60, i ho fa no només amb l'estètica del disc, Maig Prou, sinó també amb la seva sonoritat. Aquest era el seu últim treball, Prou s'ha convertit en una de les sorpreses de la temporada perquè transforma aquesta nostàlgia generacional en cançons molt actuals i que també estan connectades a aquesta nova generació. Un dels temes més representatius d'aquest nou camí és Vull perquè no puc, una cançó intensa que parla del desig i de la contradicció i que potser a molts de nosaltres, almenys a mi, em recorda a la Olivia Rodrigo amb aquest estil de rock, però ara portat a la seva versió. Escoltarem Vull perquè no puc de la

és l'Olivia Rodrigo catalana. Les coses com són. Ara també escoltarem una altra part, que almenys per mi és una de les meves cançons preferides d'aquest disc, que us he de confessar que vaig conèixer fa poc, la Maig ja la coneixia, però aquest disc el vaig descobrir, m'està començant agradant fa poc. La cançó es diu Maig prou. Sentim-la. Doncs ara sí, podem escoltar la cançó, com dèiem, Maig prou de la Maig.

Un disc molt homònim, eh? O sigui, la cançó es diu... La cantant es diu Maig, el disc es diu Prou, i per tant, cançó fàcil, Maig Prou. Nosaltres seguirem parlant de pop emocional i generacional, perquè ara és el torn d'un grup que fa anys que converteix experiències íntimes en himnes per a tots els catalans i catalanes. És Ginestar, i aquesta continua consolidant-se com una de les bandes imprescindibles del panorama català. Aquest any ha publicat la gira Tot Igual Però Diferent, un disc que reflexiona sobre l'amor, el pas del temps i les relacions que ens transformen. És un treball molt cohesionat amb aquests germans

aquí deixem enrere les coses senzilles, deixem enrere el ginestar i ara sí, tanquem el recorregut d'avui amb un artista que continua construint una de les trajectòries més personals i coherents al pop català. Ella és la Clara Vinyals, que torna al capdavant de Renaldo i Clara amb el seu nou àlbum, L'Encant, el cinquè disc de la seva carrera. Després de diverses aventures sonores, aquest nou treball recupera una vessant més càlida i més orgànica. Alguns crítics musicals l'han definit com un viatge cap a una mena de Lleida tropical imaginària, plena de llum, també de delicadesa i de melodies que creixen cada cop que escoltes el disc, descobreixes uns nous matisos. Un disc que confirma la maduresa artística d'un projecte que s'ha mantingut fidel a la seva identitat i a la seva essència des de que va començar, que ja és, atenció, més d'una dècada. Sentirem un fragment d'aquest nou disc amb la cançó Amb tu podria estar.

I fins aquí el nostre repàs musical, aquestes novetats d'aquest mes de maig, per començar el juny amb nova música que sempre va bé. Fem un repàs, avui hem descobert el debut dels Vigatans als Moniats, hem escoltat les noves cançons d'en Roger Pedrós i dels Amics de les Arts, també hem conegut els treballs de Maig i Ginestà i hem acabat deixant-nos portar per l'univers de Renaldo i Clara. Doncs fins

0: Aquí, a la secció d'avui.
1: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I seguim amb més música perquè ara és el moment d'escoltar la cançó del dia.

Lucy in the Sky Diamonds de Beatles, ja que l'1 de juny del 1967 van publicar l'àlbum més representatiu de l'etapa psicodèlica SGT, Peppers, Lonely Hearts Club Band, que en principi havia de ser una cançó única, però McCartney va tenir la idea de fer un disc representatiu.

0: A Tren d'Alba. Cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Fa uns dies que us estic parlant del reportatge del 9-9 del Vallès Oriental sobre com estan les obres del desdoblament des de Parets del Vallès i la Garriga. Doncs bé, el torrent de Can Patusca també s'ha retirat el viaducte que travessava pel damunt d'aquest torrent, a Llerona. Més al nord s'ha enderrocat l'antiga caseta ferroviària enganxada a les antigues vies i al pont de Can Baldic els moviments de terres estan modificant la cota de les vies per connectar amb el nou viaducte dels Gorgs. I a l'entorn precisament d'aquest indret i de Can Santa Digna s'ha desviat el traçat. Ja hi ha construït el nou viaducte de via doble que salta el torrent i l'antiga Nacional 152 amb un únic pont. I finalment, i per avui acabo, a tocar dels Gorgs s'ha fet un desmunt de terra per adaptar el terreny del pas de la línia en via doble. Els moviments de terra són evidents en tot aquest àmbit on s'ha desviat el traçat. Va, ens retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3.
2: Doncs és moment de repassar els resultats dels principals equips esportius de les nostres comarques. I començarem per aquí, per l'emissora del nou FM, Guillem Sánchez, bon dia.
3: Bon dia, què tal?
2: Es nota que es va acabant aquestes temporades, però segur que hi ha coses per explicar.
3: Hi ha coses per explicar i coses importants, com per exemple que el Club Patinatge Artístic Tona ha guanyat la Copa del Món de Show Júnior de Patinatge en la competició que es va disputar aquest darrer cap de setmana, fins ahir mateix, a Cesena, al sud de Bolònia. L'equip osonenc va aconseguir la primera posició amb la coreografia Genètic. El Tona va superar amb autoritat els seus principals rivals, ja que amb 9,41 punts va acabar amb 2 punts d'avantatge. 9,41 punts va acabar amb 2 punts d'avantatge sobre el segon classificat, el Bescanó, i també va quedar per sobre del tercer classificat, el Condado de Pontevedra. Per la seva banda, l'APA Folgueroles, que va competir també poc després de la categoria de grups de show grans, va aconseguir la quarta posició en el que va ser el seu debut en una competició internacional. També aquests dies molts equips s'estan jugant ascensos i descensos de categoria. Per exemple, el Girbau Vic Tenis Taula de categoria masculina s'ha quedat a les portes de l'ascens a la superdivisió. De fet, el conjunt biguetà no va poder completar una gran temporada al perdre els dos partits de la fase d'ascens que es van disputar aquest darrer cap de setmana a Linares. Va caure contra l'equip anfitrió per 4-2 en el primer partit i també amb el mateix resultat contra l'Oroso. Per tant, tot i fer una gran temporada, finalment no ha pogut aconseguir l'ascens a la màxima categoria del tenis taula estatal. També hem d'explicar, sí, bones notícies en el cas del femení Osona de bàsquet, ja que les osonenques van certificar aquest diumenge per primera vegada l'ascens a Copa Catalunya després de derrotar el Tarragona per 71-62 a la final de la promoció d'ascens disputada al pavelló del Castell d'Emplanes. Per tant, enhorabona per al femení Osona, que aconsegueix aquest ascens de categoria a la segona màxima competició catalana per primera vegada a la seva història. També s'estan jugant ascensos de categoria els equips de futbol de la quarta catalana. Ja tenim definides les dues finals, tant les del grup 7 com les del grup 8. El grup 8 jugaran per pujar el Centelles contra el Vigues i Riells, un Centelles que va guanyar, en aquest cas els penals, l'eliminatòria de tornada contra l'Aiguafreda. El primer partit havia acabat en empat a 2, aquest darrer en empat a 3, i els penals, els centellencs, es van imposar per 3-4. Mentrestant, el Vigues va superar el Balanyà, que va caure per 2-1 a domicili aquest diumenge a la tarda. El Vigues ja havia guanyat per 1-2 en el partit d'anada. En els partits del grup 7, la Santperenca va guanyar per 3-1 a la Gleva en el partit de tornada, després de l'1-1 del partit d'anada, i s'ha classificat per jugar a la final de la promoció d'ascens, que disputarà contra el Sant Vicenç de Torelló, que es va imposar per 1-3 al camp del Rupit. Recordem que el partit d'anada també havia acabat en empat. I aquest cap de setmana també la nostra atenció estava centrada al pavelló de Manlleu, ja que el Club Patí Manlleu jugava el partit d'anada de la promoció d'ascens a l'Hockey Lliga, i tot i començar guanyant per 1-0 contra el Vilafranca amb un gol de Lluc Sitjà, els visitants van arribar a situar amb un perillós 1-3. Finalment, el 2-3 de Biel Humà a 6 minuts per al final dona encara opcions a l'equip de Jordi Boada per poder pujar de categoria. Haurà de guanyar la pista del Vilafranca aquest proper cap de setmana en el partit de tornada.
2: Doncs Guillem, moltes gràcies. Ens veiem en una estoneta.
3: Perfecte, fins ara.
2: Puntual aquí.
3: Molt bé.
2: I nosaltres seguirem amb l'Isaac Muntades des de Ripollès. Isaac.
1: Bon dia, doncs comencem parlant de futbol per dir-vos que el Camprodon continuarà un any més a tercera catalana després de quedar eliminat de les eliminatòries del play-off d'ascens a segona catalana, i si el partit d'anada ja va perdre per 0-2, el de tornada ho va fer per 4-0 davant del Vistalegre, massa càstig per un Camprodon que va començar dominant el partit amb dues bones arribades de Lluc i Surra que el porter va aturar. En la primera arribada clara dels locals, David va fer l'1-0 a la mitja hora de joc després d'aprofitar el refús del pal. A partir de llavors el Camprodon va decaure, tot i que es va refent començar la segona part. Tot i això, Manuel Jiménez en un contraatac va fer el segon. Ortega va aturar un penal que hauria suposat el 3-0, però a les acaballes del duel, Rincón en una rematada de cap i Cristian Fernández en una pilota morta dins l'àrea van sentenciar l'eliminatòria. I en atletisme, el trail de Sant Amand de Ripoll va participar-hi uns 200 corredors. A la prova llarga de 23 quilòmetres, el guanyador va ser Martí Lázaro amb un temps de 2 hores, 11 minuts i 59 segons, mentre que Marc Carós i Nil Gaja van completar el podi. Mariona Blaja va ser la vencedora en fèmines amb un temps de 3 hores, 9 minuts i 59 segons, mentre que Judit Cardellac i Thaís Pentinat van completar el podi. I en la volta al Gord de l'Olla, de 15 quilòmetres, van guanyar Sergi Comerma per davant de Raimon Colom i Roger Gou, mentre que Anna Capdevila va derrotar a Elsa Muntada i a Èlit de Montjó. Finalment, en la cursa de Sant Roc, de només 6 quilòmetres, va vèncer Iu Carós per davant de Marc Casas i Gil Casas, mentre que Arlet Carreras va derrotar Alba Correas i a Anna Jurado.
2: Isaac, moltes gràcies. I ara ens anirem cap a Cardedeu amb l'Enric Rubio. Enric, explica'ns què ha passat aquest cap de setmana.
4: Doncs mira, poca cosa...

0: Com sempre, ja sabeu, estem a les acaballes i la setmana que ve tindrem una menys. Mireu, us explico. De cara a l'handbol Granollers ha hagut un molt bon resultat, i és que a la Lliga Sobal el Freiking Granollers ha guanyat per 38-29 el Caserío Ciudad Real. Va ser diumenge a les 6 de la tarda, per tant, molt bon resultat per aquí. I a futbol a segona catalana, que és l'únic futbol que ens quedava, teníem la semifinal, valgui la redundància, a segona catalana, que era Llavaneres contra el Cardedeu. Es jugava el dissabte a les 6 de la tarda i van quedar 0-1. Per tant, Cardedeu puja, Llavaneres ho hauria d'intentar l'any que ve. Molt bones notícies per casa nostra, així que ja ho veieu, bones notícies, però la setmana que ve només ens quedarà l'handbol, per tant, anem cada dia fent un més escuet, això.
1: Doncs, Enric, moltes gràcies, i acabarem aquest repàs des de Sant Feliu de Codines amb la Laia de Déu. Laia, explica'ns.
2: No, jo no tinc, avui no tinc esports, les jornades ja han acabat, així que aquí tot tranquil, tot bé i sense novetats.
1: Doncs amb això acabarem el repàs esportiu d'aquest cap de setmana. I ara és el moment de parlar sobre les coses que passen al nostre entorn. Doncs bé, com sempre sabeu que aquesta estoneta la dedicarem a parlar sobre les coses que passen. Notícies, com sabeu, que surten de la seriositat habitual i que no semblen reals, però exactament sí que passen. Ho fem, com sempre, amb la Laia de Déu des d'Ona Codinenca. Laia, què tal?
2: Hola, Ona, què tal? Bon dia.
1: Com
2: bon
1: estàs, dia. Laia?
2: Pues 1 de juny.
1: 1 de juny, eh?
2: Déu meu.
1: De juny.
2: Fort. Una cosa, maig, què ha passat amb el maig? Algú se l'ha menjat de cop i ha desaparegut?
1: No ho sé, o sigui, et dic que és el mes que m'ha passat més ràpid, o sigui,
2: oi?
1: Però a més també el que m'ha passat a mi molt és que com que hi ha hagut tants canvis de temps, de temperatura,
2: sí,
1: que he viscut dos maigs diferents, perquè al principi de maig vam començar com amb xin fresquet, llavors amb una calor que et mors, o sigui... Increïble, ha sigut un maig molt puja i baixa.
2: Jo estic molt contenta perquè arriba l'estiu, per mi és la millor època de l'any, em sento molt perquè sigui tim hivern, però jo em quedo amb el meu estiu, dies llargs, arribar a Sant Joan en breus ja és com... que bé. Però bé, aquí no hem vingut a parlar de què voldríem que passés ara, sinó de coses estranyes i extraordinàries que, bueno, que li passen a la gent o que fa la gent. I avui començo forta perquè dilluns, sobre primer dilluns de juny, no oblidar-nos que continua sent molt dilluns. I res, jo vaig trobar, per casualitats de la vida, el periòdico fa poc, abans que s'acabés aquest fantàstic mes de maig, titulava el següent. Pillado un hombre en Oviedo con una cámara bajo la peluca y un pinganillo para que le chivasen las respuestas del examen de recuperación del carné de conducir.
1: ¿Qué costa estudiar? ¿Qué costa prepararte al examen de recuperación?
2: Però, a part... Bé, jo no sé com són aquests exàmens de recuperació.
1: Jo tampoc.
2: Tinc unes amigues que sí que l'han fet. I crec que és bastant com el teòric de cotxe.
1: És que diria que és el mateix.
2: Quan te'l treus. No? Vull dir, que és com... Què t'ha de xivar? També és cert que crec que hi ha preguntes de que... No sé si són escrites o no, però... Que és en plan de... quina és la tassa d'alcoholèmia? Que no sé quantos.
1: Clar.
2: Tal, cosetes. Però, clar, a mi aquí se m'ha vingut la pregunta, en plan de... no és un article com a tal, simplement et posen el vídeo de la senyora de la Guàrdia Civil explicant-te, doncs, com portava el senyor la peluca, amb la càmera, el pinganí...
1: Mare meva.
2: Vull dir, tot... Un tinglado, aquest senyor muntat a la peluca, que em sembla molt divertit. Però, clar, aquí m'ha vingut a mi la pregunta i els records... Perquè, clar, qui no ha copiat en un examen? I jo em pregunto, Ona, quina era la tècnica, si en tenies, que utilitzaves per copiar en els exàmens? Perquè no em negaràs que aquí tothom hem copiat. Qui més qui menys, en alguna cosa, en algun moment de la nostra vida, hem dit, necessito una xuleta.
1: Mira, he de dir, no era de les persones que copiava més, però és veritat que havia copiat i no puc negar, bàsicament, perquè... vaig tenir un petit ensurt a segon de batxillerat. La qüestió era que estava fent un examen de català, val? que m'havia preparat, o sigui, a sobre jo m'havia preparat aquell examen. Què passa? Per la meva inseguretat de dir no aprovaràs l'examen, vaig decidir fer-me una petita taula de verbs. No sé si eren verbs, pronoms o el que sigui, val?
2: Bueno, alguna
1: o sigui,
2: cosa així, sí.
1: No era és a dir, no era un examen teòric, era un examen pràctic, i era la típica xuleta així, una taula, no? Fet amb un quadrat petitíssim, eh? És que és molt patètic, però mira, així em trec com aquest pes de sobre que feia temps que volia dir.
2: Confessionari.
1: Vaig ser molt burra, perquè la veritat és que, és a dir, aquella xuleta no la vaig mirar en tot l'examen, però què vaig decidir fer? Posar-la a sota de l'estuig, val? Per tant, estava col·locada sota de l'estuig. I en un moment de col·lapse vaig decidir canviar l'estuig de l'esquerra, on tenia la xuleta, a la dreta. Què passa? Que tonta de mi, no em vaig donar compte que sota de l'estuig, òbviament, hi havia la xuleta.
2: Sí, clar.
1: I jo vaig seguir fent l'examen tranquil·lament, sense mirar-la, perquè no la vaig mirar en qualsevol moment. Què passa? Que va venir el professor substitut que estava fent aquell examen, que era el professor de mates, em va veure la xuleta, va dir què és això, ho vaig aixecar davant de tota la classe i em va dir, em va agafar un boli i em va posar directament un 0 a l'examen.
2: Sense deixar-te explicar ni res, eh?
1: Òbviament no hi havia explicació perquè era una xuleta.
2: Wow.
1: És a dir, o sigui, molt tonta, perquè la veritat és que no la vaig ni mirar, aquella xuleta, però clar, estava sobre la taula i només significava una cosa. I en fi, llavors vaig haver d'anar a recuperació d'aquest examen i vaig aprovar perfectament el trimestre, però és a dir, en fi, tonteries aquestes. I també doncs a la uni no era molt d'escriure amb les coses, sinó simplement de tucutú, de parlar amb la gent. Què és aquesta? Què és aquella? No sé què.
2: Sí, això sí.
1: Veces, que clar, era tipus test, vull dir...
2: Clar, és que sí. I poc se'n parla també que al final tu quan estàs fent una xuleta serveix per estudiar. Vull dir, jo recordo de fer una xuleta i guardar-la a algun lloc, saps? A l'examen. I dir, però si ja m'ho sé.
1: Sí,
2: molt
1: sí,
2: bé,
1: sí,
2: Laia.
1: Sí.
2: Ja has estudiat, crac.
1: La veritat és que
2: jo
1: sí.
2: Una de les coses més fortes que vaig fer és similar al titular d'aquest d'esto, però no portava perruca, no portava càmera, simplement el que vaig fer, a mi m'anava molt bé, em depèn de quins temaris, gravar-me, i clar, abans quan es portava l'MP3, no? Que ara ja no.
1: Val.
2: I aleshores m'ho escoltava i era una manera que jo tenia pues, d'aprendre-m'ho millor. I vaig dir, buah, aquest examen el porto fatal, pues la Laia va decidir, portava els cabells molt llargs, i vaig decidir anar amb l'MP3 a classe, amb els cascos, i anar parant i escrivint. No em van pillar,
1: Laia.
2: Vaig treure un 8 en aquell examen, va ser sublim. O sigui...
1: Una cosa, ara mateix ens diran, us trec la carrera, us trec els estudis, fora d'aquí.
2: No, perquè era l'ESO, la veritat. Era l'ESO. No, la carrera, clar, jo vaig fer educació social, que vaig fer 2 anys, aleshores sí que és veritat que no em poden dir res, no em poden trobar res perquè no la tinc, i a comunicació, que l'estic fent per la UOC, bueno, jaja, els exàmens online. Mm. Bé, en fi. Però bé, deixem de parlar d'exàmens.
1: Mare meva.
2: Viejas glòries, i anem, perquè jo aquí, vull dir, jo tinc un problema amb un lloc, que és Austràlia, vale? Jo, a mi m'agraden molt els animals, però no aniré mai a Austràlia perquè tots els animals, els més veninosos de tots, estan allà. Vull dir, jo he vist vídeos de gent que es troba coses molt grans, vull dir, animals molt grans. No hi aniré. Però, en fi, la notícia no és aquesta, no és que algú s'hagi trobat una bestiola tutxíssima a casa seva, sinó és que es troben una granota viva a Austràlia en una bossa d'amanida.
1: Iu, no, quin fàstic.
2: Però que estava viva. O sigui, clar, aquí... Vull dir, aquí, o sigui, sí que és veritat que és una troballa insòlita, però torna a reobrir, no, el debat sobre la seguretat alimentària. Vull dir, què estava fent la persona que estava vigilant que no entrés cap animal, perquè entenc que, clar, allà a Austràlia, quan estàs preparant bosses d'aquestes, doncs l'últim que mires és si el menjar està bé, el que mires és si hi ha algun animal
1: exacte.
2: A la fàbrica, saps? Lo fort és que aquesta granota està viva, es diu Greg, perquè li han posat nom.
1: Molt bé.
2: Vale? I que tothom sàpiga que, per la tranquil·litat de tothom, ha estat alliberada i està saníssima la senyora granota. Només volia menjar enciam, la granota tenia gana, penya. Vull dir, pobreta, no la deixeu viure tranquil·la,
1: això...
2: la tanqueu en una bossa.
1: No ho entenc, o sigui, la demanda de coses que s'han trobat a dins de paquets de coses... Sí. O sigui, fa molt fàstic perquè hi ha coses molt fastigoses, però penso... Ah, i el procés de... O sigui, fa petit molt el que mengem, de veritat que tot el sí. que està envasat, vull dir, fa molt fàstic. T'has trobat mai alguna cosa així estranya, tu?
2: Jo crec que no. Sí, ara que ho recordi, crec que no, juraria que no. O sigui, una cosa és quan lo típic que vas a un restaurant i et trobes un pèl o alguna cosa així, que sí. dius, ei, perdona, canvia'm el plat, sí, tal, sí, però sí, sí. el menjar que jo compro, no, i per sort, perquè si no crec que estaria traumatitzada per vida i hauria ser moltes coses que no menjo.
1: Sí, menjaria. Literalment. A mi el que m'ha passat no és trobar-me coses estranyes i fastigoses, sinó a vegades alguna sorpresa d'estàs menjant, per exemple, una bossa de patates i et trobes una patata de la mateixa marca però en un altre paquet. Però,
2: sí.
1: Saps?
2: O... Jo, de més petita, que anava al McDonald's i et demanaves les patates normals.
1: 100% això.
2: I una de luxe. Que sempre... Una de luxe, i deies... Bien!
1: És veritat, sí, sí, sí, sí. Això és molt, és molt...
2: La sorpresa del dia, val?
1: Sí. O també m'ha passat molt de comprar un paquet de formatge ratllat. Hi ha un tros de formatge que no està ratllat i és gran i el pots mossegar així. També fa... A veure, fa... Vull dir, no, fa fàstic, però...
2: No, això no.
1: Hi ha gent que s'ha trobat...
2: Sí. Masses coses.
1: Un glòs...
2: Sí, no, no.
1: Una cosa d'així, no. No? Vull dir... Ara sí, mateix se m'ha tret la gana de l'esmorzar, eh? Crec que no esmorzaré ara.
2: Però, en fi... ara et porto... A mi m'agrada molt la gent que roba coses. Vull dir, crec que... No em malinterpreteu, vale? Però crec que en grans superfícies, doncs, bueno, pues tampoc fas mal a ningú perquè guanyen molts diners, aquesta gent. Però ja no és això, és... Ara us parlo de gent que roba coses a la feina, vale?
1: Vale.
2: Perquè existeix aquesta gent. Bé, igual que els actors que roben coses dels sets del rodatge perquè no els hi volen donar, perquè s'ho volen quedar ells. Doncs en tenim un, a més a prop, que... Es titula així. Un arqueòleg de Torredembarra, jubilat, s'ha passat vora 30 anys pispant peces de les prospeccions arqueològiques on treballava. S'ha passat el joc, aquest senyor. Sí, aquest senyor s'ha passat el joc de és robar material a la feina.
1: Justament a la seva feina crec que no és gaire lícit robar. És a dir, perquè estàs tractant amb temes arqueològics i peces clar, que segurament és... podrien estar a un museu, però bueno, estan al museu de casa seva. Què vols que t'hi faci?
2: Però, bueno, que li han confiscat, perquè he llegit, li han confiscat i bueno, pues, cosetes, no? És com un... Clar, és que si passes 30 anys
1: és robant-te molt,
2: a tu mateix... O sigui, és un, estàs treballant i t'estàs robant a tu mateix la feina... Vull dir,
1: és no cert, Lai, és cert, no hi havia caigut que s'està robant ell mateix. Vull
2: no
1: dir...
2: té cap mena de sentit, per què ho fas? O sigui, és la teva feina, no?
1: Vull sí, dir... sí, sí, sí, sí.
2: És com si, no sé, m'enduc un micro a casa, saps?
1: Clar, nosaltres què robem? Un micro de ràdio? Vull dir, no sí, sé, un peu de micro que el faré servir a casa. No té massa sentit, la veritat.
2: No té cap mena de sentit. I ara, per acabar, et porto com dues frases que m'han semblat bastant gracioses i una és un nou bocata, vale?
1: Val.
2: La primera és sobre els cotxes. Si vols córrer, avança'm, em provoques ansietat. Això ho podria dir jo o podria ser jo la que m'ho diguessin.
1: Mm-hmm.
2: També és veritat. I el bocata és... He vist una foto, Ona, d'un bocata de Magnum, del gelat Magnum, almendrado.
1: Un entrepà de Magnum
2: almendrado. Sí.
1: I que és pa i pa i el Magnum, no? Literalment.
2: I el exacte, sí, sí. O sigui, el condiment del bocata és el Magnum.
1: I a l'altre, quin era el condiment de l'entrepà?
2: No, és aquest. És bocadillo de Magnum, sin palo, por motivos evidentes.
1: Quin fàstic, per favor. És com la moda aquesta de les hamburgueses que... Són hamburgueses de tot, o sigui, de crema de lotus, crema de festuc...
2: Ah, sí, estic del lotus ja una mica, pareu ja, però...
1: Però ara on entra de Magnum?
2: De Magnum, de gelat. O sigui, el gelat està bo sol, vull dir, el gelat és gelat, això se li diu gelat.
1: Uau.
2: Menja-te'l sol, sisplau. Uau. O sigui, no entenc aquesta classe de persones que fan inventives raríssimes, perquè no té cap altra més, no.
1: Jo t'he de dir que... Ara ja no em surten, però em sortia un home bastant gran al TikTok que es feia entrepans de coses raríssimes, però barreges de, per exemple, KitKat amb no sé, amb truita de patata i coses estranyes que s'ho menjava de veritat. O sigui,
2: ai, no,
1: no era
2: allò
1: que dius és un entull d'embarassada, no? No, o sigui, realment aquest home s'ho menjava de veritat i feia molt fàstic, molt fàstic.
2: O sigui, jo recordo el que es va fer bastant conegut, que era el kempape, no? Que banyava els entrepans.
1: Era aquest.
2: Sí. Fascinant. Però jo, a mi m'agradaran els vídeos dels seus totxo bocates ficant-li merdes, que jo pensava, madre mía, te va a saltar el colesterol ahí.
1: Ai, no, ai, mira, gràcies, com ho tallava amb una navalla, com bum, així obria el pa, sí, la mà, li traia la molla,
2: i les gallines que l'atacaven,
1: sí. Que bo.
2: Era bastant divertit,
1: m'encanta.
2: Però bueno,
1: jo em quedo amb un ja entrepà de... Quin és el teu entrepà preferit, Laia, abans de que acabi això ràpid?
2: Ostres, jo crec que el de pernil salat. Jo, un bon entrepà de pernil,
1: pernil salat?
2: Sí, 100%. I tu?
1: Jo crec que em quedo, em vaig una miqueta cap a Los Madriles, un entrepà de calamars. M'encanta. I de truita de patata. És així.
2: Sí, però amb pa amb tomàquet. Als madriles els hi falta el pa amb tomàquet.
1: Exacte. I si puc afegir un de pollastre arrebossat. És així. Sí, és així, és així. Es nota que són 2:15 del matí que tenim ganes d'esmorzar.
2: La veritat és que sí.
1: Doncs, Laia, que vagi molt bé. Ens veiem en una estoneta.
2: Igualment, Ona.
1: Doncs res, acabem aquí la secció de coses que passen. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: FM. La publicitat més eficaç.
1: El nou FM. El nou so d'Osona.
2: Territori 17.
3: En punt ara mateix, 11:15, al Territori 17. Tornem a saludar un dia més en Guillem Sánchez. Bon dia, Guillem, què tal?
4: Jo he de comentar un parell de coses abans de començar la secció.
3: A veure, va.
4: Que m'estava esperant un entrepà de llonganissa ara quan surti d'aquí.
5: Primera. És molt top.
4: Segona, que el de pollastre arrebossat també el banco directament. I afegirem un tercer, que és que últimament la combinació maionesa, tonyina i ou dur...
5: Un vegetal, no?
3: No, vegetal sense enciam.
4: Digue-li com vulguis.
3: Bo,
4: I pots posar enciam també, però la combinació maionesa, tonyina i ou dur també...
3: És increïble.
4: És molt bona. És
3: a mi m'espera un de formatge, també està bé, però mare meva, llonganissa.
5: A mi de pernil salat.
4: Imagina't. Va, doncs fotem-li, no?
3: Comencem, vinga.
4: Doncs vinga, ahir en Robert ens escrivia això. Ahir ens diu, demà juny, el millor mes de l'any. És que toca. Toca molt ser mes de juny. Toca molt,
5: millor piscina,
4: toca... Això és un altre debat, eh?
5: Això...
3: Però jo... A mi el maig m'ha encantat, us he de dir.
4: Sí, trobo que és un bon argument també perquè el mes de juny és el mes número 6 en ordre durant l'any i jo sóc molt del número 6. Per tant, tot el que tingui a veure amb aquest mes i amb el número 6 a mi particularment m'agrada. L'Ariana troba que tot està molt ben posat també, de moment. Diu que maig s'acabi un diumenge i juny comença un dilluns em sembla profundament correcte.
3: Ho vaig pensar dir que més 1 de juny, dilluns 1 de juny és perfecte.
5: Doncs a mi... Els mesos aquests que comencen així el dilluns, dia 1...
3: És que a mi va perfecte per saber... Em pots dir el dia 25 i dic, val, o sigui, te'l puc ubicar, saps?
4: Et dona un ordre mental, un ordre mental, evidentment.
3: Sí, exacte, em va genial.
4: Va, som-hi, del cap de setmana, Andreu, rescatem una piulada. Ens diuen, ahir de casament de tarda. Avui he tancat un moment els ulls, després de dinar i m'acabo de despertar. 3 hores de migdiada. És normal? Siguem sincers, sortir de festes de valents i a certa edat és millor tancar-se a casa a mirar una marató de pel·lícules.
3: 100%.
4: O no.
5: O sigui, s'ha de sortir, també.
3: A mi m'agrada esvergir-me.
4: Però?
3: Però, uf, penses en el dia següent, que pot ser un dia que has perdut i a mi...
4: Depèn del que hagis de fer el dia següent. Clar, si no tens res a fer, dius, mira, evidentment que allargo el dia abans. Si tens algun compromís, jo crec que dificulta més qualsevol decisió.
3: Però és millor, tenir un compromís el dia següent, sí? Perquè no malgastes el dia.
4: I perquè així et dutxes abans i et lleves abans.
3: Te'n vas a dormir, és perfecte.
5: Va, l'Ona li encanta això dels vesprejos.
3: Sí, soc molt fan.
4: Va, sisplau, feu-li cas també, perdó, feu-li un favor a aquest usuari que ens diu que algú contacti amb la meva companyia de telèfon i em tregui l'internet perquè porto no sé quants dies només gastant datos en vídeos de Patum.
3: Ai,
4: és que setmana grossa.
5: Setmana de Corpus.
4: Per tant,
5: Corpus Christi.
4: Molta gent suposa amb el mateix problema, aquest
3: sí,
4: usuari.
3: Sí.
4: Va, i què li respondriu això que ens diu la Issa? Escriu, la meva mare m'ha preguntat avui què és el reggaeton, si Bad Bunny canta bé i què és la IA. Hauria preferit que em preguntés pel sentit de la vida o per l'origen de l'univers.
5: Perdó, per posar aquest estereotip. Com has dit que es diu la seva mare? O no, el
4: no ho ha dit, la noia es diu Issa.
5: Doncs,
4: d'Isabel.
5: Issa, Isabel. La teva mare és una mica tieta.
3: Sí, toca.
4: Però tothom té dret a fer les preguntes que facin falta per...
3: Ah, que nosaltres preguntem a les persones grans, que elles ens preguntin a nosaltres.
5: I a les petites també.
4: També m'agradaria saber què li ha respost, a les tres preguntes que li ha fet.
3: És tot el mateix.
4: Va, i un consell de la Susana que ens diu... Pots obrir més d'hora, que així puc marxar jo abans? Diu, no es cregueu el malic del món, sisplau, no demaneu aquestes coses. Respecteu els horaris de la gent.
3: Exacte.
4: I les maneres de fer.
5: I si no t'agraden, doncs vas a una altra.
4: Ja. Correcte. Exacte. És que només faltaria.
3: La vida és així de fàcil.
4: És que només faltaria.
5: Obre't un negoci.
4: Correcte. Va, vinga, sempre de l'equip de la Marina, només faltaria que ens diu, realment no hi ha res pitjor per la calor que anar a la platja. No, home, no. Ja vam tenir l'altre dia el debat aquest de piscina-platja.
3: Sí.
4: Toca una mica de platja.
3: La platja sempre ve de gust.
4: Toca.
3: Llavors et fas una beguda, un xiringuito, estàs a la platja...
5: Aigua saladeta, que és bona per la pell.
4: Tardeig. Tardeig. Mare de Déu. Va, i bon apunt de l'Arnau, que ens escriu avui el següent. Comenta, l'Arsenal s'ha marcat un espanyol. Diu, no guanyar un títol europeu sense perdre un partit. Maleïts penals.
5: I harambol, Perquè és que m'encantava. O sigui, Saka tira la pilota bombejada, mai ho havia vist, i una final de la Champions menys. O sigui, dius un partit de quarta catalana, ho espero, però és que final de la Champions, em va encantar.
4: Va, també de futbol ens en parla en Pablo. Andreu, que ens diu això? Diu, no hi ha res més cunyat que comentar amb el meu pare una tanda de penals i dir tota l'estona aquest el fan.
5: Tota la raó. Mira. Estira a la dreta el porter.
4: Aquest segur que el fan.
5: Estira a la dreta el porter. Ojo.
4: I llavors fa exactament el contrari del, que, podria... del que has dit tu.
5: Hi ha moltes vegades que el cunyat aquí l'encerta. Perquè el penal, el penal que va fallar ese, tanta sí, penalinha, tant saltironets, i això...
4: Entre aquest i el de Gabriel, no sé quin dels sí. dos és...
5: No, per mi el d'ese és un crim.
4: És pitjor. Va, i em sumo a aquesta petició que ens fan avui per xarxes, ens diuen, senyors de Nocilla, de gots ja n'hem servits. Podríem vendre la Nocilla en plats fondos? Moltes gràcies.
3: Em així sembla molt bé.
4: Així tindríem...
5: És una bona idea.
4: Més vaixella per poder ampliar. Una filla dintre un plat fondo i mira, te'l quedes ja llavors per...
3: És a dir, que l'herència dels meus fills serà gots de festes majors amb logotips.
5: Hola,
3: i...
5: Hola, bon dia, Anna.
3: Gots...
5: Et deixo el...
3: I gots de Nocilla,
4: doncs,
3: també.
4: Mira, jo he de dir que de petit els de Nocilla els feien servir moltíssim i els de festes majors, clar, van en augment a...
3: M'encanta col·leccionar-los, eh?
4: A més, pots fer la sèrie d'alguns de 21, 22, 23...
3: M'encanta.
4: Va, seguim parlant de menjar, que l'Abril ens escriu això, ens diu, si els abanderats de la comida real estás metiéndole veneno a tu cuerpo, t'has menjat una piruleta, o los ultraprocesados te van a matar en 5 anys, t'has begut un Aquarius, veiessin tot el que he menjat avui, moririen d'una explosió en el sistema cardiovascular.
3: Doncs mira, que ells visquin la seva vida, doncs... i tu gaudeix de la teva, què vols que et digui?
5: Doncs jo som molt hate, eh? Jo tinc molt... hatejo molt, els ultraprocessats.
4: De fet, mira què li respon, eh? El primer usuari li diu, pizza del Domino's més Monster Blanc més gelat amb un Kinder Bueno igual a felicitat.
3: Val, no, això no, quin fàstic. Ui, no.
4: Què és el pitjor d'aquesta equació al Monster?
3: El Monster i el gelat i la pit, tot, uf.
5: El millor gelat, et diria.
4: Correcte. Va, i una darrera publicació avui per tancar la secció ens escriu a en Carlos. Diu, són poques les persones amb les qui aguanto estar més de 2 hores.
3: I s'ha de valorar.
4: I s'ha de valorar
3: perquè
4: molt.
3: Perquè aquestes persones són les que realment importen i les...
5: Les que valen la pena.
3: Ah, exacte.
4: I perquè el temps és molt preuat i més en aquesta societat de la immediatesa i de
3: les presses. I de la rapidesa,
4: presses,
3: exacte.
4: I de les presses.
3: Guillem, bon dilluns.
4: Que vagi
3: bon
4: molt
3: inici
4: bé.
3: De juny i ens veiem demà, com sempre.
4: Esperem. Vinga, adéu-siau.
3: Adéu, que vagi bé. Passen gairebé 7 minuts de 11:15 del matí. I avui al Territori 17 parlarem d'art, però no d'art qualsevol, sinó que parlarem d'art inclusiu amb el projecte d'Autèntic, un espai d'art de la Fundació Sant Tomàs, que des d'ara té la seva seu a Roda de Ter. I, òbviament, per parlar sobre aquest projecte i sota què s'ha concebut, tenim amb nosaltres per telèfon a la responsable del projecte, l'Anna Freixa. Bon dia, Anna.
6: Hola, bon dia.
3: Anna, explica'ns, i també per començar, eh? Com va néixer aquest projecte, el projecte Autèntic? Perquè després de 8 anys de trajectòria, per fi, podeu tenir un espai propi i permanent ubicat a Roda de Ter.
6: Exacte, doncs mira, tal com has dit, Autèntic és un projecte de Sant Tomàs que va néixer fa més de 8 anys amb la voluntat de donar valor a la creativitat i al talent artístic de les persones amb discapacitat intel·lectual. Llavors, com va sorgir la idea, no? Ens vam adonar que hi havia molt talent, molta sensibilitat i ganes de crear, i a partir d'aquí doncs, vam començar a treballar perquè els seus dibuixos i les seves creacions doncs servissin per alguna cosa, no? Que no es quedessin en un calaix i es poguessin doncs, transformar en projectes reals de disseny i que finalment doncs, han anat creixent fins al que és avui Autèntic.
3: Mm. Sovint es parla de les limitacions de les persones amb discapacitat. Clar, com contribueix Autèntic a canviar aquesta mirada i també doncs, a posar el focus en les seves capacitats i el talent propi?
6: Doncs mira, jo crec que té molts beneficis i té un impacte enorme, no? Si hi ha una cosa que hem après és que quan les persones doncs, tenen oportunitats, confiança i l'espai adequat, la creativitat no té límits. I quan una persona veu que una obra seva no, s'exposa, que agrada, que genera un interès i o fins i tot que forma part d'un projecte de disseny real, doncs passa una cosa molt important, molt bonica, que és que guanya confiança, autoestima i veu que allò que està fent, allò que crea, doncs té un valor, no? Que la seva mirada connecta amb la gent i que pot aportar coses importants a la societat i tot això realment és el que dona sentit al projecte Autèntic.
3: Mm-hmm. Ara has parlat de projectes reals de disseny que... es pot portar a la realitat. Parlen sobre això perquè trobo que és super, super bonic i super interessant que aquests projectes que creen ells mateixos poden arribar a les nostres mans. Com ho feu, això?
6: Doncs mira, durant aquests 8 anys hem estat treballant doncs, amb universitats, fundacions, editorials, empreses d'altres entitats i particulars, i el que hem fet és desenvolupar diferents projectes de disseny gràfic, il·lustració, d'identitat visual, de comunicació, amb els dibuixos i les il·lustracions que creen els nostres artistes, no? Pues sempre incorporem la seva mirada creativa. I ja és el que t'he comentat, que el més bonic de tot és que quan veuen les seves creacions, no, arriben a la realitat i en espais on potser mai s'haurien imaginat.
3: Per exemple, posa'ns algun exemple. Jo almenys ho he pogut veure reflexat en alguns envasos de la mateixa marca, diguéssim, de Sant Tomàs. On més ho han pogut fer?
6: Doncs mira, hem treballat per, tal com he dit, en diferents universitats. Per exemple, l'última vegada vam treballar amb la Fundació Universitat Autònoma de Barcelona. Llavors els hi han creat una imatge identitat visual, no?, on ells l'aplicaran per diferents projectes que vagin fent, no? Després també hem treballat per diferents grups hotelers, no?, creant doncs un packaging de la xocolata, no?, que també es compra a Sant Tomàs. I tal com has dit tu, a la nostra marca de Sant Tomàs de xocolata i de productes, doncs sempre hi ha la marca autèntica.
3: Heu notat un canvi en ells mateixos? És a dir, que després d'iniciar aquest projecte, com tu deies, no? Ho viuen diferent o veuen diferent les coses?
6: Doncs mira, el canvi més gran és que, clar, el projecte havia anat creixent, no?, i fins ara desenvolupàvem l'activitat dins del Centre Ocupacional de Call d'Atenes, però cada vegada doncs teníem més projectes, més artistes implicats, més ganes de també obrir-nos al territori i que ens coneguessin més persones. Llavors, l'espai autèntic, no?, ha estat aquest canvi més important que hem notat, és ens permet tenir aquest espai propi, no?, aquest lloc pensat específicament per crear cada dia, aprendre, exposar i compartir, no? I per nosaltres és un pas molt important perquè ens permet consolidar el projecte, fer-lo créixer i obrir-lo encara més a la societat. I això és una aposta molt, molt clara, no?, que portem treballant des de fa més de 8 anys perquè l'art sigui doncs un espai de benestar per als nostres artistes, i ara podem dir, gràcies també a l'espai, que això és una realitat, no? I aquí, si em deixes, m'agradaria aprofitar per donar les gràcies a Naura Fundació Caixa Manlleu per cedir-nos l'espai i ajudar-nos a fer que tot això pues, sigui possible, no?, que sigui una realitat.
3: Com es treballa aquí a Autèntic perquè els artistes siguin protagonistes del procés creatiu i no només siguin participants d'una activitat ocupacional? Com ho feu?
6: Mira, el dia a dia actualment hi participen 21 persones, no?, que hi assisteixen de forma rotativa, i el dia a dia general s'organitza doncs combinant com dos tipus d'activitats: un espai més de creació personal, no?, on hi ha moments en què cada persona doncs treballa la seva pròpia obra al seu ritme, amb el seu estil, no?, i intentant doncs posar focus en el seu procés, i no busquem que tothom faci el mateix, sinó que busquem que cadascú, no?, trobi la seva manera d'expressar-se i d'intentar plasmar, no?, com veuen ells el món. I llavors a part d'aquest espai de creació professional també es treballa en diferents tallers d'activitats guiades, no?, on hi ha aquests espais doncs més guiats, on es treballa diferents tècniques artístiques, pintura acrílica, aquarel·la, dibuix, no?, treballen amb diferents materials, i també doncs se'ls mostren doncs diferents moviments artístics i diferents artistes referents doncs perquè puguin veure doncs diferents maneres de fer i pensar art.
3: Us heu trobat reptes a l'hora de construir, de consolidar aquest projecte?
6: Clar, al principi sí, també és un món molt desconegut, no?, l'art inclusiu, i la veritat és que ha estat un repte, sí, ha estat un repte, i de fet, ja et dic, portem una trajectòria de 8 anys intentant, doncs fer això, no?, apostant perquè l'art doncs sigui un espai de benestar per als nostres artistes.
3: Com s'han pres ells que finalment després de 8 anys tinguin el seu propi espai? Se'l senten seu ja?
6: Sí, totalment, estan espectaculars. La veritat és que estan molt, molt, molt contents i contentes i ho viuen molt bé.
3: I Anna, per anar acabant, mirant cap a un futur, porteu 8 anys a una trajectòria consolidada, aquest projecte d'Autèntic, que ara mateix, doncs, com recordàvem, teniu una pròpia seu aquí a Roda de Ter. On us agradaria veure Autèntic d'aquí 3 anys, d'aquí 5 anys? Quins somnis o objectius us podeu marcar?
6: Doncs ens agradaria que l'espai Autèntic es convertís en un referent d'art inclusiu, no? Un espai, doncs, connectat amb escoles, amb artistes, amb empreses, entitats culturals, la ciutadania en general, no? Però sobretot també ens agradaria continuar fent allò que ja estem fent, que és crear oportunitats perquè el talent de les persones amb discapacitat intel·lectual, doncs, sigui visible i reconegut, no?
3: Doncs avui al Territori 17 hem parlat amb la responsable del projecte Autèntic, Anna Freixo. Anna, enhorabona, doncs, per aquest nou espai que teniu aquí a Roda de Ter, i també, doncs, felicitar a tots els artistes per aquesta gran feina que fan, i també, doncs, per les persones que ens escolten, estigueu atentes perquè podreu trobar en molts espais de la nostra comarca obres seves. Moltes gràcies,
6: Moltíssimes
3: Anna.
6: Moltíssimes gràcies.
3: Que vagi molt bé.
6: Igualment.
3: Un minut de 3:15.

0: canviem de tema perquè avui tindrem una entrevista diferent i és que en aquesta qüestió serà una resposta a una altra entrevista que vam fer dimecres passat, no? Enric Rubio, explica'ns.
1: Doncs sí, exacte, Ona, així és. Dimecres de la setmana passada, com recordeu, van tenir els estudis de Ràdio Televisió de Cardedeu pel territori 17 a dos representants del Sindicat d'Habitatge de Cardedeu explicant com es troba en aquest àmbit al municipi. En una de les intervencions van denunciar que l'Ajuntament en ocasions havia mentit i que no s'havia fet prou per ajudar les famílies que es troben sense una casa o que han estat desnonades. Davant de tot això, des de l'Ajuntament de Cardedeu volen expressar la seva visió del problema i sortir al pas de les acusacions i fer la seva pròpia explicació, així que avui tenim amb nosaltres en Jordi Abad per primer cop en aquesta Ràdio Nova Nostra, ho comentàvem, tercer tinent d'alcalde i al capdavant de la regidoria de la gent gran i també de la d'Acció Social. Jordi, molt bon dia i ben tornat a Ràdio Televisió Cardedeu i al Territori 17. Crec que, bueno, ara ho dèiem, el primer cop que ens visites aquí, oi?
2: Moltes gràcies. Sí, és el primer cop que vinc amb aquests estudis. Vull dir que, per cert, estan força bé i agraeixo, doncs, la invitació a poder donar el nostre parer en relació amb el tema que ens ocupa.
1: Doncs, Jordi, per poder posar en situació la nostra audiència i contextualitzar tot plegat, si et sembla, anem cap a escoltar el tall de l'entrevista del Sindicat d'Habitatge a Cardedeu del passat dimecres que van fer per aquí mateix al Territori 17 com a resposta a la pregunta que els hi feia jo mateix sobre la col·laboració entre el propi sindicat i l'Ajuntament pel que fa a les problemàtiques d'habitatge del municipi. Cardedeu no és pas una anomalia pel que fa a la crisi d'habitatge, ni molt menys, tot el contrari. De fet, es troba immers en aquesta situació dramàtica. Treballeu conjuntament amb l'Ajuntament en aquesta matèria? Quina rèplica rebeu, en tot cas, els vostres precs?
3: No podria dir que treballem col·laborant, encara que a vegades per ells els sembli que sí, no? Hem tingut desnonaments. No ens arriben tots al sindicat, segurament sabem que n'hi ha molt més. Nosaltres entenem que l'Ajuntament de Cardedeu no està complint, com altres ajuntaments, el dret a l'habitatge que té que fer i els reallotjaments dignes que té que fer. Per tant, ens hi hem estat d'alguna manera en alguns moments enfrontant, perquè tenim una família fa més d'un any que està esperant ser reallotjada després d'un desnonament amb un menor, i realment l'actitud de l'Ajuntament va ser donar un mes i després tu t'espaviles, diuen que sí, però han vist la realitat, han vist que encara que diguin que sí i que des de serveis socials diu que estan buscant, doncs porten més d'un any buscant una possibilitat de que una família magrebí que parla català, que està assentadíssima en el municipi, que té ingressos, que està treballant, ni així han aconseguit ni des de l'Ajuntament ni per ell propi trobar un lloguer que els hi faci un contracte de lloguer en el poble.
4: Com tenim responsables de l'Ajuntament que han dit públicament coses que no eren veritat, que eren mentida, com que han intentat com parlar malament del sindicat o de la nostra manera de treballar, criminalitzar la gent que participem com de la lluita per l'habitatge, per tant, és això. És a dir, de cara en fora diuen que sí, que són molt simpàtics, i després això, van dient mentides.
1: Jordi, què dius, no, doncs, a tot això?
2: Doncs avui jo els dic que jo personalment no els dic que són gens simpàtics i que, en tot cas, una entitat que interromp un ple i que no permet que es parli en un ple, que som els representants legals de la ciutadania, durant dos plens seguits, doncs ja es defineix per si sola. Dit això, vull posar en valor la feina que fan totes les treballadores de l'àmbit dels serveis socials, treballadores socials, educadors socials, la feina que fan també els advocats per aquest col·lectiu, que fan també des de la tècnica d'habitatge i tot el col·lectiu. La feina que fan aquestes professionals és veritablement molt bona, i el que no es pot tirar per terra, es pot tirar per terra la feina d'un polític, i jo em deixo que em tireu la meva feina quan vulguin, però sobretot respecte, doncs, a la gran tasca que estan fent els treballadors socials, una tasca gens fàcil.
1: Jordi, ho deia jo mateix a l'entrevista, Cardedeu no és pas una anomalia positiva, no?, en aquesta crisi d'habitatge. De fet, està dins de les zones, podríem dir, més complexes de la nostra comarca, bueno, i d'arreu del país també. Com es viu això des de dins d'un consistori? La visió entenc que és dramàtica tant des de dins com des de fora, però dins la visió deu ser un xic diferent.
2: Nosaltres compartim plenament la preocupació que hi ha per l'habitatge, lògicament. Ho tenen les famílies vulnerables i fins i tot ho tenen també les famílies que no són vulnerables. Ara, a mi em sobta que des del sindicat, que quan ens han demanat de parlar amb les famílies, amb ells, jo mateix m'he reunit dos o tres vegades, penso, i que el problema que tinc aquí, que jo no puc parlar de casos, no? Vull dir, no puc parlar en cap moment de casos i de la feina que han fet els treballadors municipals, perquè per el tema de protecció de dades, però si jo pogués parlar i dir tot el que s'ha arribat a fer, doncs callaria moltes veus. És una feina difícil. A veure, estem parlant, quan diuen de donar pisos a la gent que se'n va al carrer, perquè hi ha recordar que hi ha un reglament, que és un reglament que va aprovar, un reglament d'ajuts que va aprovar la CUP i Esquerra en el seu mandat, que no és un mal reglament, és un molt bon reglament, i que marca clarament fins on poden arribar els ajuts. I arriba un moment que els ajuts s'han d'aturar. A mi em sobta que abans amb la PAC i ara amb el sindicat de llogateres, doncs durant aquests anys han hagut molts desnonaments. Em sobta que en cap moment s'ha anat al ple per part ni de la PAC ni del sindicat fins que ha entrat el govern de Junts, PSC i Gent pel Canvi. Llavors, repeteixo dir, vull dir, és un bon reglament i en aquesta moció que es presenta, doncs parlem de modificar reglaments i instar a organismes que no tenen la competència. I en tot cas, si voleu, podem parlar sobre els punts de la moció.
1: Sí, ara comentaves, no?, doncs que has comentat tu mateix que quedaven, pel que feia tu, deslegitimats aquest organisme, el sindicat d'habitatge, pel fet d'haver interromput el ple en dues ocasions, no? De fet, bueno, entenem que és una molèstia tant pels ciutadans, segons quins ciutadans, com per els regidors i regidores, però estan al seu dret, no?, en aquest cas, de fer ús d'una manifestació dins, igual que del president de la sessió plenària pot fer ús de la porta tancada, si volgués, en aquest cas.
2: No, a veure, tu pots manifestar-te totes les vegades que vulguis i nosaltres donem la possibilitat de parlar una vegada acabat el ple. El que no es pot fer és interrompre un ple. Això no és justificable sota cap tipus de mesura. Tu manifesta les vegades que vulguis, on vulguis, només faltaria, carrega contra els regidors que vulguis, però el ple és sagrat.
1: Jordi, explica'ns quin és el protocol, el procediment, no?, d'alguna manera, per part d'un ajuntament o de l'ajuntament, en aquest cas, davant dels casos de desnonament. Perquè és complexa, no és gens senzill i moltes vegades des de fora es desconeix també, no?
2: Sí. A veure, parlem de dos tipus de reglament. Un és el reglament d'ajuts, que el reglament d'ajuts seria els ajuts que pot donar l'ajuntament. Ja avanço que l'Ajuntament de Cardedeu és força, força solidari. Vull dir, és aquest i els que han hagut, Vull dir, jo no estic fent una crítica en cap moment als altres partits. Jo penso que la feina feta de serveis socials, tant per Esquerra com per la CUP, i en aquest moment, doncs, penso que anem en la mateixa línia i en cap moment he criticat, sempre he parlat bé de la feina que ha fet l'Esquerra i la CUP. Aquest reglament que parlo, que és el reglament d'ajuts, parlaríem dels ajuts d'odontologia, d'ulleres, d'oftalmologia, de metges, d'anar pagant tot el tema de subministraments, el tema també fins i tot de lloguers, però el que no... I aquests lloguers i aquests ajuts tenen un topall. Quan arriben a aquest topall i hi ha un desnonament, si la família no reuneix els requisits per entrar a la mesa d'emergència, que seria un altre reglament, que aquest reglament de la mesa d'emergència està regulat per la Generalitat de Catalunya per habitatge, llavors nosaltres podem com a molt donar l'ajut d'una pensió de 15 dies o podem ampliar-lo segons si estem a punt de trobar un habitatge o no. Això no vol dir que es deixi de rebre, si hi ha menors, doncs la resta d'ajuts, si cal, o per exemple, també donem el tema de menjador escolar, els ajuts extraescolars, també doncs, els casals d'estiu, tot això continua, això no s'atura.
1: De cara a, ara comentaves, aquesta pensió, aquests 15 dies, no? És una mesura pal·liativa, entenem, evidentment no és una mesura que arregli el problema, però sí donar aquest breu plaç de temps. Un cop passa això, que és una de les coses que havíem mencionat,

0: parla des de sindicat, no, és que és magrebí i parla català. Mira, nosaltres no, mirem, no treballem en base a l'origen de la persona ni a l'idioma que parli. El que sí que fem dins del pla de treball que des de Serveis Socials es fa, perquè aquestes persones que no, que no reuneixen els requisits per accedir a la mesa d'emergència, clar, si lògicament no tenen documentació, i precisament l'altre dia el regidor Mas Ferrer d'Esquerra va dir clarament, no?, que des de Serveis Socials s'està treballant de forma molt activa amb tot el procés de regularització. Això sí que és una feina que podem fer com a ajuntament. Està en les nostres mans facilitar tots els informes de vulnerabilitat perquè aquestes persones puguin accedir al mercat de treball. Ara, si hi ha persones que porten 4 o 5 anys aquí amb pisos ocupats i se'ls ha donat la possibilitat i se'ls ha fet un pla de treball perquè aprenguin el castellà, el català, perquè puguin accedir a una feina perquè sense l'idioma no podran entrar, i no ho fan, això es fa més difícil, es fa molt més difícil.
1: Clar, pel que comentes ara, Jordi, la llei, la normativa és clara, no? D'alguna manera, pel que pot fer l'Ajuntament, és a dir, està bastant pautat. Fora d'aquí, comentaves que Cardedeu considereu que és un ajuntament dels solidaris. Fora d'aquesta llei, fins a on pot arribar a fer un consistori per la seva banda? Entenc que hi haurà ajuntaments que faran de mínims, no? Hi haurà ajuntaments que estaran molt tindran molta empatia per aquesta problemàtica d'alguna manera, no? Com pot pal·liar amb un municipi, si no tingués cap tipus de limitació, un consistori, aquesta problemàtica que, recordem, i això, al cap i a fi és una resposta d'un capitalisme galopant, no?, d'alguna manera, que està afectant, i no estem parlant només de Catalunya ni d'Espanya, sinó arreu d'Europa i arreu del món, amb la gran majoria de casos, no? Quines polítiques s'haurien de dur a terme amb un poble, no?
0: A veure, bàsicament el tema dels pisos d'emergència a través de la mesa d'emergència que gestiona Habitatge no depèn de nosaltres. Vull dir, la normativa és de la Generalitat. Des d'aquí que s'han fet coses, sí, tant els governs anteriors com nosaltres, més en el govern anterior. Sí.
1: Jordi, disculpa'm, t'emplacem un altre dia, se'ns està acabant el temps, ens sap molt greu, acaba el programa, però t'emplaçarem un altre dia per parlar sobre això. Disculpa que t'he tallat,
0: cap
1: però hem arribat al final. Ens veiem en el proper Territori 17, demà de 9 a 11. Jordi, moltes gràcies per donar la cara des de l'Ajuntament, això no passa sempre, que des dels representants polítics ens facin aquesta rèplica. T'ho agraïm, disculpa pel tall, però seguim en una propera ocasió ben aviat.
0: Quan vulgueu, gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: Magazín del 9FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
3: El 9FM.

0: Cardedeu. Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. El govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. A partir d'avui, de fet, l'IVA de la llum i el gas torna al 21% habitual. I mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir de les 12 del migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i la Intersindical les mantenen. En aquest sentit, Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que ha reconegut avui a la xarxa un trencament de la unitat sindical.
2: Sí, això suposa ara aquest trencament, ara en aquests moments, sí, però això no vol dir que després puguem tornar a confluir forces per tirar endavant.

0: les millores que calguin. És un trencament ara perquè hi ha posicionaments diferents, però de moment ens estem coordinant igual i mira, i haurem de continuar de la mà pel que faci falta.
1: Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte, que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència del país, tot plegat en un context en què Catalunya continua per sota de la mitjana espanyola en nombre de metges en actiu i amb cada vegada més facultatius jubilats. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. És el tercer incident amb armes de foc que es reconeix a Catalunya en poques hores. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Molt bon dia, Cardeu, capital del món.
4: Avui és dilluns 1 de juny de 2026.
3: Ja és juny i ha refrescat un xic i totes ho hem agraït molt.
4: Així que benvingudes totes al 598è Infopodcast Cardedeu.
3: Susana, va, penúltim mes abans de vacances, així que com el comencem?
4: No m'ho puc creure. Va, avui és el Dia Mundial dels Esculls, un ecosistema en risc a causa del canvi climàtic per l'augment de temperatura als oceans. Oh. Avui també és Sant Ignasi i Sant Flor.
3: Felicitats per la flor de l'Ignasi.
4: I tal dia com avui, però del 2006, presentava l'informatiu en Sergi Forcada i ens explicava que s'aprovava la concessió administrativa de l'Escola Bressol als Daus.
3: Mira! Seguim igual, parlant d'escoles bressol.
4: Exacte. I avui acabem dient-vos que el juny el fred s'esmuny.
3: Esperem que no. Esperem que duri un xic més.
4: Esperem que torni alguna setmana fresqueta.
3: Un xic més.
4: Esperem que torni alguna setmana fresqueta.
3: Exacte, exacte. Va, comencem explicant que Cardedeu ha engegat aquest curs 25-26 el projecte pilot Microteatre als Instituts amb l'objectiu d'incentivar l'ús de la llengua catalana a través d'una proposta creativa, lúdica i d'aprenentatge. Inicialment, es van plantejar tres sessions per realitzar el treball d'escriptura creativa conduïda pel dramaturg Albert Pijoan, amb l'objectiu de que cada alumne pogués escriure una peça de microteatre. Prèvia a lectura i amb la mediació del dramaturg, es va decidir l'obra que cada grup classe escenificaria. Durant 10 sessions, els directors van treballar amb l'alumnat per crear i fer la posada en escena de les tres obres seleccionades, que són...
4: Escolta, em sembla molt interessant aquesta proposta.
3: Molt, molt, molt. De debò, és que estem a Cardedeu.
4: Mira, les propostes són Orangutan o Orangutan, de l'Ins Pla Marcell, amb la direcció de l'actor i director Roger Vilà.
3: També tenim la primera festa de l'Institut Manel Raspall amb la direcció de l'actor i director Xavier Luca.
4: I la darrera, Val la pena, de l'Institut El Sui, amb la direcció de l'actor i director Marc Felipe. Va, i passem ara a parlar del temps.
3: Doncs sí, ull, perquè alguns models diuen que avui cap al migdia podrien caure alguns patacs d'aigua. No obstant, Meteocat no ho reflecteix així i només ens mostra un dia molt ennuvolat. Així que, de moment, ho deixarem en cometes per si de cas. I tot i que les temperatures no passaran dels 27 graus, que això està molt bé per als dies que veníem, de cara a la nit com a molt fregarem els 20, així que amb molt poca amplitud tèrmica. Per tant, ens espera una altra nit tropical.
4: Vaja, vaja.
3: Sí, de dia no escalfarem les parets de les cases, però de dia tampoc es refrescaran gaire.
4: De nit.
3: De nit.
4: Ai, mama. Va, passem a l'horta.
5: El tomàquet és molt bo, la pastanaga és molt sana.
3: Voleu ser, com ho diríem, poc agressius amb els cargols i treure'ls? Voleu, Susana?
4: Volem.
3: Oh, molt bé.
4: Volem que no vinguin. Bueno, doncs... que vinguin, però que no es mengin les coses de l'hort.
3: Doncs algú ha de muntar tavernes al llarg de l'hort i posar-los cervesa perquè morin ofegats amb una dolça agonia. El que podem fer és posar teules del revés. Pel matí a neu hi haurà tot de cargols enganxats a sota perquè és on es concentra l'humitat, llavors es recull i els aplegueu i els hi cardeu a cal veí.
4: Quan dius teules del revés...
3: Teules.
4: A què et refereixes?
3: A teules, de teules.
4: Sí, però del revés què vols dir?
3: No, cert. Teules ben posades. Ah. Susanna, molt bé, Susanna.
4: Sí, no estava entenent com es posaven a sota i es concentrava la humitat a una teula posada del revés.
3: Cap per avall, és a dir, com han d'anar?
4: Correcte.
3: No, una teula cap per avall...
4: Les teules en la seva

0: Forma original.
1: Exacte.
0: En la seva posició original. Va, passem ara a la secció del porta a porta i avui és dilluns i això vol dir que les blaves heu de treure l'orgànica i el paper, les verdes no teniu recollida i les grogues orgànica i envasos.
1: I farmàcies de guàrdia, que ens portes, Susanna?
0: Doncs Palau Gatell i Estalvi.
1: Em sembla meravellós. Enric. Susanna.
0: Morales.
1: Morales, que sóc l'única persona que li diu bé el nom i m'ho fa, i m'ho agraeix així.
0: Susanna.
1: Exacte, perquè és amb una S i dues N's, per tant és Z i N.
0: És molt graciós perquè quan envio correus electrònics dic hola, sóc la Susanna Cabiscol i em contesten hola, Susanna, amb dues S's i una N, amb dues S's i dues N's, amb... Vaja.
1: Ah, només hem d'aixafar caps i fer saltar dents i ja està.
0: Va, acabem.
1: I amb això arribem al... No pots estar avorrit, que li fardeu en un poble com Cardedeu, Susanna, tot teu.
0: Ostres, jo havia deixat aquí escrita una coseta i tu me l'has esborrat.
1: Ah, Maria.
0: Avui, com cada dilluns, doncs què tenim? Doncs a dos quarts de tot el vespre el Cardedeu informatiu per la 38 de la TDT, a www.rtv-c.cat i el nostre canal de Telegram. Però atenció, perquè seran compactats. Ah! Seran Cardedeus informatius compactats i això vol dir que no veureu a la Núria Lázaro ni a la Aina.
1: La gent està saltant dels ponts més alts de Cardedeu. La gent està fugint esperitada de la població. Ja no vol viure en aquest poble, ja res té sentit.
0: Ni Aina Barbany ni Núria Lázaro apareixeran més en pantalla.
1: Fins a previ avís. Fins
0: a nou avís.
1: Heu de venir a manifestar-vos davant la porta de la televisió i picar el timbre que posa tele moltes vegades seguides.
0: No patiu perquè segur que la seguireu veient en algun altre programa. Va.
1: I amb això...
0: Feina feta, país arreglat i Cardedeu despert.
1: I us esperem de dilluns a divendres amb l'Infopodcast de 3 minuts, tot i que nosaltres desperts, desperts, desperts no estem.
0: Per la ràdio al 90.7 i els nostres canals de WhatsApp i de Telegram.
1: Salut i poble,
0: Consell Representatiu i feu sòcies.
2: Infopodcast Cardedeu, una coproducció de Ràdio Televisió de Cardedeu i La Xarxa.

0: són les 12. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya podran respondre a partir d'ara la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho podran fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri aquest procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com ara la CGT i Intersindical les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extres i a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment, s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut, de fet, calcula un impacte a curt termini d'entre un 15% i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I també Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa entre els treballadors. I el govern espanyol preveu reunir-se les pròximes setmanes amb sindicats, patronal i sectors afectats per la guerra a l'Orient Mitjà per estudiar noves mesures de suport econòmic quan expirin les actuals, que serà el 30 de juny. L'executiu assegura que el pla vigent des del mes de març està funcionant i destaca que ha contribuït a reduir l'impacte de l'encariment dels carburants i a

0: contenir la inflació. També aposta per reforçar l'electrificació i les energies renovables per augmentar la resistència de l'economia davant futures crisis energètiques. De fet, a partir d'avui, l'IVA de la llum i el gas tornarà al 21% habitual. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Els fets van desencadenar una persecució policial que va acabar a la C-66 a Celrà, on els agents van interceptar el vehicle sospitós. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores. El primer es va registrar a l'Hospitalet de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una baralla. Ahir també a Barcelona els Mossos van poder detenir en aquest cas un home relacionat amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la una. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Mestres i professors de tot Catalunya poden respondre des d'aquest migdia a la consulta per decidir si accepten el preacord assolit amb el govern o bé tornen a les protestes. Ho poden fer de manera telemàtica fins dijous i mentre duri el procés els sindicats majoritaris han suspès les vagues previstes aquests dies, però altres entitats impulsores com la CGT i la Intersindical encara les mantenen. Si els docents acaben optant per rebutjar el pacte que inclou millores com un augment de 600 euros bruts mensuals en 4 anys, el compromís dels sindicats és escalar encara més el conflicte i recuperar un calendari de vagues a partir del 8 de juny i fins a final de curs. I Metges de Catalunya insta els facultatius a deixar de fer hores extra a partir d'avui per denunciar el sobreesforç dels professionals. De moment s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis d'una trentena d'hospitals de referència al país. Salut calcula un impacte a curt termini d'entre un 15 i un 20% sobre l'activitat per la campanya per no fer hores extres. I Comissions Obreres ha convocat aquest dimecres concentracions davant diverses entitats financeres per protestar contra la pressió comercial que pateixen les plantilles. El sindicat assegura que més del 90% dels empleats del sector tenen una sobrecàrrega de treball i exigeix que els beneficis rècord que estan registrant els bancs es reparteixin de manera justa. I els agents rurals restringiran l'accés als principals espais naturals protegits de les Terres de l'Ebre, com els ports, el Delta de l'Ebre o bé la Serra de Llaveria durant l'eclipsi solar del proper 12 d'agost per evitar aglomeracions i reduir el risc d'incendi. Escoltem Antoni, Josep Antoni Mur, que és l'inspector en cap del cos dels agents rurals.
2: Per mirar d'evitar que hi hagi una massificació de gent, doncs per aquest motiu, pel perill que pot representar de que puguin generar algun incendi, però també per la seva pròpia seguretat. Hem de mirar que siguem capaços d'evacuar les zones on hi hagi una massificació de gent que estigui visibilitzant aquest fenomen, no?
1: La mesura s'ha anunciat coincidint també amb la presentació del Pla Estratègic 2026-2030 dels agents rurals que preveu reforçar també la plantilla a la demarcació. I els Mossos d'Esquadra investiguen un tiroteig registrat la matinada del diumenge a Tordera que va deixar un ferit greu per arma de foc i dos detinguts. Aquest és el tercer incident amb armes de foc que es coneix a Catalunya en poques hores.

0: El primer es va registrar a l'Hospital de Llobregat amb una persona ferida de bala. El segon és aquest cas de Tordera i el tercer va tenir lloc ahir a la tarda també al barri de Sant Roc de Badalona, on una nena de 10 anys va resultar ferida lleu per una bala perduda en un tiroteig entre clans familiars d'ètnia gitana. Per altra banda, també s'investiga una agressió per arma blanca en el marc d'una altra baralla ahir a Barcelona i els Mossos van poder detenir un home relacionat directament amb els fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dilluns 1 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Martí González.

Dilluns 1 de juny van acabant ja les competicions de clubs d'aquesta temporada. En aquest cas, pendents evidentment que hi comenci el Mundial Masculí de Futbol d'aquí a 10 dies als Estats Units, a Mèxic i a Canadà, amb 9 catalans de la selecció espanyola i 2 més a la selecció marroquina. Anaríem parlant evidentment, però és que ahir va acabar, per exemple, la Lliga F, amb victòries del Barça i de Badalona Women i empat a 0 de l'Espanyol. Cap d'estreja no s'hi jugava res, però va ser un dia de comiats amb els 3 equips catalans i ja pensant en el curs vinent. També parlarem de l'empat a 1 finalment de l'Europa contra el Celta Fortuna, que farà que els escapulats hagin de guanyar a Balaïdos ni més ni menys a la tornada diumenge vinent contra el filial del Celta. Parlarem evidentment molt de futbol, també de bàsquet, del ridícul que va fer el Barça contra el València en l'última jornada de Lliga regular de CB i ja pensant en els playoffs que comencen ja demà i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol per tancar la Lliga F.
1: El Barça va guanyar 0-4 en hat-trick de Graham Hansen i gol de Vic López. El camp del Madrid Club de Futbol Femení posa punt final a un curs pràcticament perfecte amb el pòquer de títols. El Badalona Women també va acabar amb triomf, en aquest cas 0-1 al camp del Coel, llevant en gol d'Irina Uribe, tancant la Lliga en el top 10. I 11è ha acabat l'Espanyol després de no passar de l'empat a 0 ahir contra el Sevilla a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
0: En categoria masculina estem a 10 dies de l'inici del Mundial, n'anirem parlant, però encara tenim en marxa competicions de clubs. Per exemple, a segona divisió, en l'any vinent hi haurà com a mínim un català, el Girona.
1: Ahir va acabar la Lliga regular amb l'Almeria de Rubi, el Màlaga, les Palmes, de l'experico Luis García i el Castelló classificats pel play-off que definirà l'última plaça d'ascens a primera. Han tornat a la màxima categoria estatal el Racing de Santander i el Deportivo de la Corunya, entrenat pel granolleri Antonio Hidalgo i també ex-tècnic del Sabadell.
0: Veurem si a banda del Girona hi tenim algun català al mes, al curs vinent en aquesta segona divisió, per exemple el Sabadell. Veurem, perquè hi ha dos catalans, de fet, disputant aquest play-off, Joan.
1: L'Europa va acabar empatant a un ahir en l'anada a la semifinal contra el Celta Fortuna. El filial gallec va igualar el gol inicial de Jordi Cano en l'últim minut del temps afegit, aprofitant una errada en la sortida del porter Juan Fleire. Diumenge de la setmana vinent, o sigui, aquest diumenge, millor dit, el conjunt escapulat està obligat a guanyar el partit de tornada que jugarà Balaïdo si vol seguir allargant el somni al play-off.
0: I també haurà de guanyar, en aquest cas, de dos gols com a mínim al Sabadell si vol seguir a la final d'aquest play-off.
1: L'equip arlequinat va caure divendres passat 2-0 al Alfredo Di Stéfano contra el Madrid Castilla i buscarà aquest divendres el Nova Creu Alta una remuntada èpica que el porti a disputar la final d'aquesta promoció. Al Sabadell, al contrari que l'Europa, li valdria l'empat eliminatòria al final de la pròrroga per passar, però, això sí, ha de guanyar per dos gols de diferència.
0: Després d'aquest 2-0, exacte. Més play-offs, el Cornellà agafa un gran avantatge en la final catalana per pujar a la segona federació masculina.
1: Els verds van golejar 4-1 al Badalona ahir, que hauran de remuntar 3 gols diumenge venint a casa si volen continuar aspirant a pujar de categoria. A la tornada diumenge a 6:15 es podrà seguir també a les televisions locals i a la xarxa Més.
0: I ja tenim definida la final del play-off a la tercera divisió federació masculina.
1: El Sant Mauro va acabar superant ahir a la tanda de penals al Prat en polèmica amb el conjunt potablava reclamant que el llançament definitiu havia entrat. El partit de fet va acabar 1-2 i els 3 gols del temps reglamentari també van ser de penal. Els igualadins s'enfrontaran a la final a la Pobla de Mafumet, que dissabte va remuntar un 0-2 al Rubí per forçar la pròrroga i completar la classificació al temps extra.
0: En bàsquet, ridícul del Barça ahir al Palau per tancar la Lliga regular de l'ACB.
1: Els blaugranes no van competir en cap moment contra un gran València molt més intens, que va acabar guanyant 77-102, provocant els xiulets i les queixes de l'afició al Palau. Sense temps per pair-ho, el Barça arrenca demà els play-offs pel títol amb el primer partit de l'eliminatòria de quarts contra el Camp Múrcia, amb el factor pista en contra. Tampoc no podrà comptar amb el factor Camp La Penya, que jugarà aquest play-off contra el Baskonia amb el primer partit dimecres a Vitòria.
0: En handbol, ahir també va acabar la Lliga Sobal amb victòries de Barça i Granollers.
1: Els blaugranes van guanyar la Rioja 28-41 i tanquen una lliga de rècord en ple de victòries i superant els 1.200 gols, una mitjana de més de 40 dianes per partit, una xifra inèdita. D'altra banda, Granollers va tancar el curs superant per un clar 38-29 el Ciudad Real al Palau d'Esports i assegurant-se la tercera plaça empatat a punts amb el segon, el Logroño, per jugar l'any vinent de nou competició europea.
0: En hoquei patins, avui es juga el segon partit de la semifinal catalana l'anada a l'hoquei lliga masculina, que enfronta Barça i Igualada.
1: L'equip de Ricard Ares va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà a tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. El tercer enfrontament i el quart, si cal, es jugaran a les Comes. El d'avui arrencarà a les 7 de la tarda.
0: Ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs.
1: El Calafell, que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits al Joan Hurtoll, el primer divendres i el segon, si cal, diumenge.
0: I no deixem l'estic perquè ahir es va acabar la temporada de les divisions honor masculina i femenina d'hoquei i herba.
1: Amb doble triomf del Club de Campo madrileny, anfitrió de la final a 4, que va superar el Polo a la final masculina a tanda de shutouts, i l'Atlètic de Terrassa en la femenina per 4-1.
0: En motor, bon retorn de Marc Márquez al Mundial de MotoGP.
1: Dues setmanes després de passar pel quiròfan, el Cerverí va lluitar per la quarta plaça i va acabar setè a la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia a Mugello. La victòria a la categoria reina va ser per l'italià Marco Bezzecchi, que amplia el seu avantatge a la general amb el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que va ser segon. Maverick Viñales va entrar 17è i les rings va caure en 11a volta.
0: I un últim punt en tenis, Granollers i Ceballos jugaran demà als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
1: El barceloní i l'argentí, que defensa el títol aconseguit l'any passat a París, van superar ahir Adler i Miadler per la retirada quan havien perdut el primer set de la parella austríaca amb problemes físics. Granollers i Ceballos s'enfrontaran demà als vencedors del duel d'aquesta tarda entre els francesos Nice i Roger Vasselin i el mexicà Reyes Varela i el xilè Tavilo.

0: Dilluns 1 de juny, 10 minuts passen ja de la 1. Comencem parlant de futbol perquè hi va acabar la Lliga F amb l'última jornada de victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol. Anem a pams. El Barça va tancar una temporada pràcticament perfecta amb un triomf 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení amb hat-trick de Caroline Graham Hansen i gol de Vicky López per completar la golejada. Escoltem el tècnic blaugrana Pere Romeu.
1: Em quedo amb com ens hem refet de totes les situacions durant tota la temporada, em quedo amb el joc de l'equip, em quedo amb el nivell individual de totes les jugadores, jugadores amb més experiència i jugadores més joves. Avui la Caro ha jugat 90 minuts i ha fet un partit d'un nivell altíssim, sabent que no tens res en joc. Això parla molt bé de la gana competitiva d'aquest equip i de totes aquestes jugadores.
0: El Barça tanca el curs en ple de títols, 4 de 4 i amb tot amb 87 punts de 90 possibles. Només va perdre, recordem, contra la Real Societat, 15 punts més que el segon, que és el Real Madrid. Ahir ja no van jugar, per cert, ni Alexia Putellas, ni Mapé León, ni Ona Batlle, les tres futbolistes que marxen. Estarem pendents dels moviments de mercat a Camp Barça a les properes setmanes. Tornant a la Lliga F, el Badalona Women acaba en el top 10 amb 36 punts després de guanyar ahir 0-1 al Llevant, que ja ha descendit fa setmanes, amb gol d'Irina Uribe. Ràdio Ciutat de Badalona, Aleix Blanc.
2: El Badalona Women va posar punt final a la temporada aquest diumenge amb una victòria per la mínima al camp del Llevant, per 0-1. Les jugadores dirigides per Mar Ballester van completar un partit tranquil davant un rival que ja havia certificat el seu descens matemàtic 3 jornades enrere. Marc Ballester sabia que era un match especial per a algunes jugadores. L'escoltem.
3: Sabíem que el partit d'avui, el ser l'últim, doncs, anava a ser especial. Hi havia jugadores que avui doncs, jugaven el seu últim partit amb la nostra samarreta i volíem que s'acabés de la manera que s'ha acabat, amb una victòria, amb un bon sabor de boca, amb un bon joc de l'equip, i crec que ha sigut el millor final per aquest equip.
2: També va ser important per Estefania Vanini, que va jugar el seu darrer partit amb el club i estava molt emocionada.
4: La verdad que ha sido un partido difícil desde lo emocional. He disfrutado cada momento que me tocó vivir en este equipo, en la liga, creo que han sido unos largos años acá en España y la verdad que he disfrutado tanto que cuesta.
2: L'únic gol de l'enfrontament va arribar gràcies a una acció ofensiva culminada per Irene Uribe, que va aprofitar una assistència d'Helena Julve per superar la portera local i establir el 0-1 definitiu al marcador. Així, les badalonines acomiaden una campanya en què han sabut competir per assolir la salvació en marge i consolidar-se un any més entre els equips de la categoria.
0: Gràcies, Aleix. I just per sota de les badalonines, 11 amb 31 punts, a casa l'Espanyol, que ahir va empatar sense gols contra el Sevilla a la Dani Harker, un partit que va servir per acomiadar Judit Pablos, per exemple, que penja les botes i va rebre un merescut homenatge després de 8 temporades defensant la samarreta blanca i blava. L'escoltem a la protagonista després del partit.
5: Jo crec que mai estàs preparada per un dia així i ha sigut un dia ple d'emocions veure tota la meva gent aquí, tota la Harker donant-nos suport, doncs ha sigut brutal i el cos ha tirat més d'emoció que no d'una altra cosa avui. Increïble. Sí, jo crec que no hi ha ni un sol moment que no pugui recordar i que miro enrere i dic, ostres, en quin moment han passat tants anys, ha sigut tan idíl·lic tot i m'emporto milers de moments, milers d'amistats que tindré per sempre i és algo que portaré amb mi tota la vida.
0: Això pel que fa a aquesta Lliga F, ara toquen merescudes vacances. En categoria masculina, només 10 dies arrenca el Mundial. A l'Amèrica del Nord, recordem, amb 9 catalans de la selecció espanyola, més dels 2 de la marroquina, però hi ha qui encara no ha acabat la temporada pel que fa als clubs. És el cas de l'Europa, que hi va disputar a Can Dragó el primer partit d'un play-off històric per tornar al futbol professional a la segona divisió. Jordi, que no va avançar a l'Europa, que va ser millor en molts trams de partit, però que va acabar empatant a un amb un gol de l'últim minut del temps afegit del filial del Celta. Els escapulats hauran de guanyar la setmana vinent un partit que jugarà ni més ni menys que a Balaí. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez, content i positiu, malgrat aquest gol de l'empat a l'afegit.
6: Si te dic exactament el que penso, diràs, aquest tio no toca de peus a terra a vegades, però evidentment l'1-0 era brutal, un resultat, doncs, anàvem allà i començava el partit tot al contrari del que començava aquí, i començàvem i estàvem nosaltres a la primera ref i a la final. Si anàvem allà amb l'1-0, doncs, nosaltres estàvem a la final i ells a primera ref, però la part positiva de tot això és que som un equip que quan anem amb desavantatge som millors. I ara només es queda hi ha una opció només, que és anar per ells allà. Anar per ells i anar a guanyar el partit.
0: Diumenge vinent a 4:45 de la tarda aquest Celta Fortuna Europa Balaïdos, tornada d'aquesta primera eliminatòria de playoff per pujar a segona, amb els greixencs obligats a guanyar, ja que recordem que l'empat a la final de la pròrroga li valdria al conjunt gallec. L'altre català que lluita per pujar a segona és el Sabadell, que creu en la remuntada aquest divendres a la nova Creu Alta contra un altre filial, en aquest cas el del Real Madrid. Els arlequiners van perdre 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano divendres. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: Les dianes de Pol Fortuny i César Palacios a la segona meitat, totes dues en qüestió de 8 minuts, van fer miques al plantejament defensiu de l'equip. I en atac pràcticament ni pessigolles al filial blanc. Però la plantilla comença la setmana fent foc nou i encomanant-se a una nit memorable al temple. El tècnic Ferran Costa, de fet, ja ho feia a la mateixa sala de premsa de Valdebebas.
7: És que nosaltres som el Sabadell, som el nou Sabadell. Nosaltres no tenim una mentalitat derrotista. Nosaltres hem vingut a jugar una anada sabent que hi ha una tornada i aquest equip ha demostrat durant tota la temporada el caràcter que té i com fa les coses. Llavors el que hem de fer és generar un context la setmana que ve on tothom sumi, tothom empenti i on les 12.000 persones que hi hauran, perquè sé que estarà ple el camp perquè m'he inflat de veure gent fent cua aquesta setmana, empentarà.
2: Cal recordar que els socis arrequinats tenen fins demà a les 8 del vespre per retirar les seves localitats a meitat de preu. De moment, se n'han venut ja unes 4.000.
0: Gràcies, Sergi. Més play-offs. Ahir es van jugar l'anada de la final catalana per pujar a segona federació masculina entre Cornellà i Badalona, amb els del Baix Llobregat agafant un important avantatge després de guanyar 4-1. La tornada de Badalona diumenge vinent en directe també a, com el d'ahir, a l'Enjoc TV. I ja tenim definida la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina. La jugaran a la Pobla de Mafumet i al Sant Mauro, que va superar ahir els penals al Prat. Dissabte, el final, el filial del Nàstic va acabar remuntant contra el Rubí, que tornarà a jugar la Lliga Elite. Ràdio Rubí, Siscolara García.
8: Unió Esportiva Rubí i Pobla de Mafumet miren el futur immediat de manera molt diferent, amb el conjunt tarragoní que encara opta a l'ascens a la tercera ref després d'haver superat a la Unió Esportiva Rubí en la primera de les eliminatòries. El conjunt del Vallès Occidental, que ara només pensa en començar la pròxima temporada en la Lliga Elite per tal d'assolir l'objectiu de la permanència abans i potser pensar en objectius més alts de cara al futur. Tot plegat després d'una eliminatòria que es va decidir a la pròrroga, en la segona meitat, i quan passaven 3 minuts, Joel Garrofé feia el 3-2 per donar doncs el pas al seu equip després de confiar en què ho podien assolir amb el 0-2 que s'havia arribat al descans del partit de tornada a la Pobla.
9: Sí que és veritat que comencem amb el peu, però després hem sabut reaccionar bé amb l'esperit que tenim nosaltres, amb el gran vestidor que tenim, i al final pues, ho hem tret.
8: I ho van treure de bona manera. Ara pensar en el Sant Mauro, que serà el seu rival en l'última de les eliminatòries. La Unió Esportiva Rubí, doncs, que ho va fregar i es lamentava, malgrat que reconeixia el seu capità, Aitor Torres, que havien tingut davant un rival molt complicat.
9: Una pena, perquè ho hem tingut molt a prop i ens ha escapat. Pues, hem arribat molt justos de forces contra un equipàs, per bé, i ens han remuntat.
8: A treballar. Ara la Unió Esportiva Rubí als despatxos. Decisió primera si Blai Martí continuarà a la banqueta i a partir d'aquí comença a confeccionar la plantilla de la pròxima campanya.
0: Gràcies, Cisco. En bàsquet, ridícul del Barça i el Palau per tancar la Lliga regular de l'ACB. Els blaugranes van patir la derrota més dura de la temporada, 77-102 contra el València, molt superior des de l'inici d'entrenant, recordem, pel català Pedro Martínez, i que va generar xiulets i queixes de l'afició per l'actuació del seu equip al final del partit. Escoltem el tècnic del Barça, Xavi Pasqual.
10: Avui és un dia on treballem quasi tot negre. Després d'aquest partit és difícil tenir cap tipus de lectura positiva, sincerament. El que sí que tenim és 48 hores per recuperar-nos mentalment, per focalitzar immediatament en el rival, però el guió és el pitjor de tots, no? Nosaltres hauríem d'haver jugat el nostre últim partit de la Lliga regular a Andorra, tenir 5 dies per preparar-nos, no ha sigut així, hem de jugar avui. A més, hem de jugar dimarts contra de dimecres. Bueno, horrorós el guió, horrorós el partit d'avui, i ens hem d'aixecar i intentar preparar-nos per Múrcia.
0: No és la millor manera d'encarar els play-offs, que el Barça jugarà finalment, com sentíem, contra l'UCAM Múrcia en la primera eliminatòria, a quarts de final, amb el factor pista en contra, després d'haver quedat cinquè a la Lliga regular. Això serà demà a les 7 de la tarda a Múrcia amb el primer partit, el segon serà dijous al Palau. L'altre català que juga aquests play-offs és la Penya, que s'enfrontarà al Baskonia, també amb el factor pista en contra, i aquest cas amb el primer partit dimecres a Vitòria. Ràdio Ciutat de Badalona, Xavi Ballesteros.
11: El Baskonia serà rival de la Penya als quarts de final del play-off de l'ACB, després que el Barça perdés ahir l'últim partit de la Lliga regular al Palau Blaugrana contra el València. Si el Barça hagués guanyat, el rival de la Penya hauria estat el conjunt blaugrana. Amb aquesta derrota, però, el Barça s'enfronta al Múrcia amb factor pista favorable als murcians, mentre que el València jugarà contra el Bilbao Bàsquet amb avantatge de camp. L'eliminatòria de quarts de final entre la Penya i el Baskonia començarà dimecres al Fernando Buesa Arena de Vitòria a les 9 del vespre. El segon partit d'una sèrie del millor de 3 es disputarà divendres al Palau Olímpic, també a les 9 del vespre. En el cas que fos necessari un tercer definitiu partit, el de desempat, aquest es jugaria novament a Vitòria el diumenge. Aquesta temporada vitorians i verd i negre s'han enfrontat Aquesta temporada, vitorians i badalonins s'han enfrontat en dues ocasions, amb una victòria per cadascun dels dos equips. Els verdinegres s'han hagut de preparar aquests darrers dies entrenant-se al pavelló de la Plana i ahir, al pavelló de Casa Gemes, ja que el Palau Olímpic estava ocupat per diferents esdeveniments. D'altra banda, un cop disputat el partit ajornat entre el Barça i el València Bàsquet, s'ha confirmat que Ricky Rubio ha estat escollit millor jugador del mes de maig a l'ACB. El Bas ha signat una mitjana de 16,4 punts, 5,8 assistències i 3,2 rebots i 24,2 de valoració, en poc més de 21 minuts per partit. Es tracta, curiosament, del primer guardó d'MVP del mes a la seva carrera a Lliga Endesa.
0: Gràcies, Xavi. I un últim punt de bàsquet. Aquest cap de setmana s'han disputat les fases finals per pujar a la segona FEP amb tres catalans. L'únic que ha aconseguit l'ascens ha estat el Club Bàsquet Prat. Per en contra, Mollet i Mollerussa s'han quedat a les portes. Ràdio Podem Mollerussa, Julen Andrés.
12: El Pujol Mollerussa, en l'últim partit de la fase de grup d'ascens a segona FEP i que havia de guanyar sí o sí, els del Pla d'Urgell van caure per 81 a 83 contra el Badajoz, que era l'anfitrió i que va sentenciar quan només quedaven 2 segons pel final després d'una pèrdua de pilota en un maig on el Mollerussa va dominar pràcticament en tot moment. Acaba així una molt bona temporada tenint en compte que contra pronòstic van quedar primers de la fase regular. Des del club afirmen que estan molt orgullosos del paper que han fet, que han competit i que mereixien pujar en una fase de grups que ha estat molt igualada perquè al primer partit van caure també amb un triple a l'últim segon contra el Sueca i davant del Tres Cantos van guanyar els lleidatans, això sí, després de 2 pròrrogues.
0: Gràcies, Julen. En hoquei patins, avui juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei Lliga Masculina, que enfronta Barça i Igualada. L'equip de Ricard Teres va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà de tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Teres.
13: En l'anàlisi de vídeo, situacions que ja les havíem analitzat i que les hem patit, les corregirem. Mirarem què és el que ens ha anat bé per fer-los mal i crear més dificultats amb ells. Però bé, al final afrontar el partit amb molta concentració és vital que demà aconseguim la victòria per certificar el 2-0 en l'eliminatòria i així fer bo el factor casa.
0: Avui a les 7 de la tarda aquest segon Barça-Igualada, eliminatòria del millor de 5, ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell. Després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs. El Calafell que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits del Joan Urtoll el primer divendres i el segon si cal diumenge. A l'hoquei Lliga Femenina tenim un finalista que és el Vilassana, que espera rival. Demà jugarà el tercer definitiu duel de l'altre semi entre Fraga i Telecable de Gijón. I diumenge venint també sabrem l'altre equip que puja a l'hoquei Lliga Masculina, acompanyant el Lloret a través de l'eliminatòria, en aquest cas entre Manlleu i Vilafranca. Amb l'anada aquest dissabte, Vilafranca va guanyar 2-3. I no deixem les TIC perquè en aquest cap de setmana ahir, de fet, es van acabar la temporada les divisions d'honor masculina i femenina amb les finals de la Lliga, a d'hoquei herba, amb doble triomf del Club de Campo Madrileny, que va superar el Polo a la final masculina, i l'Atlètic Terrassa en la femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
14: L'Atlètic Terrassa es queda a les portes d'aconseguir un títol de Lliga. L'equip de Sílvia Bonastre, tot i completar una gran final, es va veure superat per un Club de Campo que, tot i no fer un bon partit a les semifinals, va ser capaç de vèncer el conjunt agarenc. Recordem que començava amb un gol de Bea Pérez que donava el primer gol al conjunt agarenc. Novament, Begoña García batia a Clara Pérez al minut 18. 6 minuts després arribava el 2-0, que complicava les coses per l'equip de Sílvia Bonastre. Tot i així, les aturades de Clara Pérez deixaven encara l'Atlètic Terrassa dins del partit. Maria López marcava el 3-0 des del penal córner. El temps de descans arribava amb aquest 3-0. Va retallar distàncies al conjunt agarenc al tram final amb un gol de Mar Sola. I és que novament Maria López va marcar el 4-0, que seria definitiu. El Club de Campo suma el doblet. L'Atlètic Terrassa ha tornat a repetir en una gran final.
0: Gràcies, Miqui. En futbol sala, avui el Barça pot segellar la classificació per a les semifinals del playoff pel títol de Lliga, la primera masculina. Els blaugranes visiten aquest vespre la pista del Valdepeñas i si guanya ja seran equip de semis. Avui a les 9, aquest Valdepeñas-Barça. Abans d'acabar amb waterpolo, ja tenim campió de Lliga, la divisió nord masculina. El Barceloneta va ser operada per la via ràpida al Sabadell. Els mariners es poden centrar ja en la Final Four de la Champions, que arriben 10 dies a Malta. En categoria femenina, en canvi, a la final es decidirà demà, a tercer definitiu enfrontament entre Sant Andreu i Mataró, després que les maresmenques guanyessin ahir el segon duel. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
15: El desenllaç de la divisió d'honor femenina d'aquesta temporada s'ajorna fins demà, després de la victòria de l'assolit Mataró sobre el Sant Andreu en un partit que ha demostrat un cop més perquè són dos dels quatre millors equips d'Europa. Les de Dani Ballart han saltat a l'aigua disposades a menjar-se el món. Tot i un gol inicial de Paula Camús, les mataronines han començat a rutllar d'una manera espectacular arran de dos gols de Sílvia Begno en l'últim partit de la jugadora italiana al complex Joan Serra.
16: Clar, hem començat molt, molt bé i jo crec que al final, quan el partit és important com avui, d'altres molt bé perquè hem mantingut la concentració, la costància de voler anar a guanyare questo partito, soprattutto per andare di marzo a Sant'Andreu e giocare a questa final.
15: La Solima ha aconseguit endosar-li un contundent parcial de 5-0 al seu rival, que ha condicionat el partit pràcticament fins l'últim període. El Sant Andreu ha aconseguit tallar l'hemorràgia i amb dos gols de Caral Anton i Alice Williams ha retallat l'avantatge de la Solim fins al 8-4, el resultat a la mitja part. En el tercer període, nova empenta de les locals que s'enfilaven fins al 12-7 amb gols de Kerns, Bertran i Claveria. Però quan semblava que el partit estava dat i beneït, el Sant Andreu ha endossat un parcial, en aquest cas de 0-4, a les mataronines, que les acostava només a un gol al marcador. Faltaven dos minuts per acabar, però la Solim ha sabut aguantar les escomeses del Sant Andreu. Un gol de Jewel Romer de penal ha acabat de sentenciar el partit i fixar el definitiu 14-11.
0: Gràcies, Oriol. I fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem aviat.
17: La xarxa de comunicació local.
18: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM. 90.7 FM.

Bon dia i bon dilluns, 1 de juny de 2026, això és L'Enjoc.

Dilluns 1 de juny, avui amb la ressaca tot el que hem tingut aquest cap de setmana, en futbol, bàsquet, però també amb la mirada posada ja en el que ve aquesta setmana. De fet, avui mateix es juguen partits de play-offs de Lliga a l'Hockey Lliga Masculina, amb el segon enfrontament de la semifinal catalana entre Barça i Igualada, i el segon partit també dels quarts de final del play-off per títol de Lliga de Futbol Sala, amb el Barça visitant la pista del Valdepeñas. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, victòries de Barça i Badalona Women i empat de l'Espanyol ahir per tancar la Lliga F.
2: El Barça va guanyar 0-4 amb hat-trick de Graham Hansen i gol de Vicky López al camp del Madrid Club de Futbol Femení i posa punt final un curs pràcticament perfecte amb el pòquer de títols. El Badalona Women també va acabar amb triomf, en aquest cas 0-1 al camp del Cuel Llevant, en gol d'Irina Uribe, tancant la Lliga en el top 10. I 11è ha acabat l'Espanyol després de no passar de l'empat a 0 ahir contra el Sevilla a la Ciutat Esportiva d'Ani Jarque.
0: En categoria masculina estem a 10 dies de l'inici del Mundial, n'anirem parlant, però encara tenim en marxa competicions de clubs, per exemple, segona divisió, on l'any vinent hi haurà com a mínim un equip català, el Girona.
2: Doncs sí, ahir va acabar la Lliga regular amb l'Almeria, ho direm bé, de Rubi, el Màlaga, les Palmes de l'Experico Luis García i el Castelló classificats pel playoff que definirà l'última plaça sense primera. Han tornat a aquesta màxima categoria del futbol estatal, el Racing de Santander i el Deportivo de la Coruña, entrenat pel granollerí i exentrenador del Sabadell, Antonio Hidalgo.
0: Veurem si, a banda del Girona, de fet, hi ha algun equip català més al curs vinent en aquesta segona divisió, perquè hi ha dos catalans, Joan, que estan disputant el playoff d'ascens.
2: Doncs sí, mira, l'Europa va acabar empatant a un ahir en l'anada dels semis contra el Celta Fortuna. El filial gallec va igualar el gol inicial de Jordi Cano en l'últim minut del temps afegit, aprofitant una errada en la sortida del porter Juan Fleire. El diumenge el conjunt escapulat està obligat a guanyar en el partit de tornada, que jugarà a Balaïdos si vol seguir allargant el somni del playoff.
0: I també haurà de guanyar, en aquest cas, de dos gols o més el Sabadell, si vol ser a la final d'aquest playoff.
2: Doncs sí, perquè l'equip arlequinat va caure divendres passat 2-0 a l'Alfredo Di Stéfano contra el Madrid Castilla i buscarà aquest divendres a la nova Creu Alta una remuntada èpica que el porti a disputar la final d'aquesta promoció. El Sabadell, al contrari que l'Europa, li valdria l'empat eliminatori al final de la pròrroga per passar, però sempre que guanyi en el temps reglamentari amb dos gols de diferència.
0: Ho seguirem, evidentment, divendres i anarem parlant durant la setmana d'aquest Sabadell-Madrid Castilla. Més play-offs, el Cornellà, que agafa un gran avantatge per a la final catalana per pujar a la segona federació masculina.
2: Els verds van golejar per 4-1 ahir al Badalona, que hauran de remuntar 3 gols diumenge vinent a casa si volen continuar aspirant a pujar de categoria. La tornada diumenge en quart de set es podrà seguir també a les televisions locals i a la xarxa Messi. Recordem que si el Badalona certifica aquesta classificació, encara tindria una eliminatòria doble partit contra un equip de Galícia.
0: Exacte, contra el campió del play-off gallec d'aquesta tercera federació masculina. I ja tenim definida, Joan, la final del play-off a la tercera federació masculina.
2: Doncs sí, el Sant Mauro de Santa Margarida de Montbui, a Igualada, va acabar superant ahir a la tarda de penals al Prat, en polèmica, amb el conjunt potablava reclamant que el llançament definitiu havia entrat. El partit, de fet, va acabar 1-2 i els 3 gols del temps reglamentari també van ser de penal. Els igualadins s'enfrontaran a la final a Poble de Mafumet, que dissabte va remuntar un 0-2 al Rubí per forçar la pròrroga i completar la classificació al temps extra.
0: En bàsquet, ridícul del Barça i al Palau per tancar la Lliga regular de l'ACB.
2: Doncs sí, perquè els blaugranes no van competir en cap moment, Martí, contra un Gran València molt més intens que va guanyar 77-102, provocant els xiulets i les queixes de l'afició del Palau. Sense temps per pair-ho, el Barça arrenca demà el playoff pel títol amb el primer partit de l'eliminatòria de quarts contra el Camp Múrcia, amb el factor pista en contra. Tampoc no podrà comptar amb el factor pista la Penya, que jugarà aquest playoff contra el Baskonia, amb el primer partit dimecres a Vitòria.
0: En handbol, ahir també va acabar la Lliga Sobal amb victòries del Barça i del Granollers.
2: Els blaugranes van guanyar La Rioja 28-41 i tanquen una lliga de rècord en ple de victòria superant els 1.200 gols, una mitjana de més de 40 dianes per partit, una xifra inèdita. D'altra banda, el Granollers va tancar el curs superant per un clar 31-8-29 al Ciudad Real, al Palau d'Esports, i assegurant-se la tercera plaça. Això sí, empatat a punts amb el segon, a Logroño, per jugar l'any vinent de nou competició europea.
0: En hoquei patins, avui juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina, que enfronta Barça i Igualada.
2: L'equip de Ricard Ares va superar el de Marc Montaner 4-1 al primer duel i avui mirarà a tornar a guanyar el Palau Blaugrana per mantenir el factor pista. El tercer enfrontament i el quart, si cal, es jugaran a les Comes. El d'avui, el maig, comença a les 7 de la tarda.
0: I ja va 2-0 la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, 4-1 contra els penedesencs.
2: El Calafell, que mirarà d'allargar al màxim possible l'eliminatòria amb els partits al Joan Hurtoll el primer divendres i el segon, si cal, diumenge.
0: I no deixem l'estic perquè ahir es va acabar la temporada de les divisions d'honor masculina i femenina, també d'hoquei i herba.
2: En doblet de triomf del Club de Campo Madrileny, qui precisament va acollir aquesta final a 4. Va superar el Polo a la masculina, a la tanda de shutouts, i a l'Atlètic de Terrassa en la femenina contundent, 4-1.
0: En motor, bon retorn de Marc Márquez al Mundial de MotoGP.
2: Dues setmanes després de passar pel quiròfan de l'Hospital General de Catalunya de Sant Cugat, el Cerverí va lluitar per la quarta plaça i va acabar setè a la cursa llarga del Gran Premi d'Itàlia, a Mugello. La victòria a la categoria reina va ser per l'italià Marco Bezzecchi, que amplia el seu avantatge a la general amb el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que va ser segon. Maverick Viñales va entrar 17è i Alex Rins va caure a l'onzena volta.
0: I un últim punt en tenis, Granollers i Ceballos jugaran demà als quarts de final del quadre masculí de dobles de Roland Garros.
2: El barceloní i l'argentí, que defensen el títol aconseguit l'any passat a París, van superar ahir Erler i Miedler per la retirada, quan havien perdut el primer set de la parella austríaca amb problemes físics. Granollers i Ceballos s'enfrontaran demà als vencedors del duel d'aquesta tarda entre els francesos Nice i Roger Bazilin i el mexicà Reyes Varela i el xilè Tavilo.

0: Dilluns 1 de juny, 7 minuts passant ja de 2:15, comencem parlant de futbol, perquè hi va acabar la Lliga F amb l'última jornada amb victòries del Barça i del Badalona Women i empat de l'Espanyol. Anem a pams. El Barça va tancar una temporada pràcticament perfecta, amb un triomf 0-4 al camp del Madrid Club de Futbol Femení, amb hat-trick de Caroline Graham Hansen i gol per tancar la golejada de Vicky López. Escoltem el tècnic blaugrana, Pere Romeu.
1: Molt content amb el joc de l'equip, estic molt content amb la unió que hem creat tot l'equip, jugadores, staff, jugadores. Crec que hem treballat tots amb un objectiu comú molt clar, amb un objectiu comú molt marcat. Ningú ha marxat d'aquesta línia que volem treballar. Humilitat, treball, esforç, sacrifici, donar absolutament tot. Ningú, ni jugadores ni staff, ningú ha creuat la línia. Per tant, molt bé, em sento molt bé, em sento super, super content, super orgullós, amb ganes d'agafar una mica d'aire, agafar una mica de força i tornar a la temporada vinent, amb ganes.
0: El Barça que tanca el curs amb el ple de títols, 4-4 al pòquer i aquesta Lliga F amb 87 punts de 90 possibles. Només la derrota de la Real Societat, al camp de la Real Societat a la primera volta. 15 punts més que el segon al Real Madrid. Ahir ja no van jugar, per cert, ni Alexia Putellas, ni Mapi León, ni Ona Valla, les tres futbolistes que marxen del Barça. Estarem pendents dels moviments de mercat a Can Barça les properes setmanes. Tornant a aquesta Lliga F, el Badalona avui va acabar el top 10 amb 36 punts, després de guanyar ahir 0-1 al Llevant. Cuell ja ha descendit fa setmanes amb gol d'Irina Uribe. Bé, en parlava el tècnic del conjunt badaloní, Marc Ballester.
2: Sabíem que el partit d'avui, el ser l'últim, doncs anava a ser especial. Hi havia jugadores que avui doncs, jugaven el seu últim partit amb la nostra samarreta i volíem que s'acabés de la manera que s'ha acabat, amb una victòria, amb un bon sabor de boca, amb un bon joc de l'equip, i crec que ha sigut el millor final per aquest equip.
0: I just per sota de les badalonines, 11 amb 31 punts, acabat l'Espanyol, que hi va acabar empatant sense gols contra el Sevilla la Dani Jarque, en un partit que va servir per acomiadar, per exemple, Judit Pablos, que penja les botes i va rebre un merescut homenatge després de 8 temporades defensant la samarreta blanca i blava. Escoltem l'entrenadora de Perica, Sara Monforte, fent balanç de temporada.
3: Lo important és que l'equip, que jo crec que ha donat la cara en tot moment, que ha fet avui també un bon partit, una llàstima no poder guanyar. Bueno, que de menys és la posició. Jo crec que si us haguessin preguntat a principi de temporada ho haguessin firmat. Sí que és veritat que sóc una persona ambiciosa i m'hagués agradat quedar més amunt encara. Jo crec que si haguéssim estat més encertats en les àrees en general en tota la temporada haguéssim pogut estar una mica més amunt. I bueno, ara descansar, però de cara a la temporada que ve penso amb ambició i vull estar més a dalt.
0: Per això que pel que fa a aquesta Lliga F, ara toquen merescudes vacances. En categoria masculina, només 10 dies arrenca el Mundial a l'Amèrica del Nord, recordem, amb 9 catalans de la selecció espanyola, a més dels 2 de la marroquina, però hi ha qui encara no ha acabat la temporada pel que fa als clubs. És el cas de l'Europa, que ahir va disputar a Can Dragó el primer partit d'un play-off històric per tornar al futbol professional, la segona divisió. Jordi Cano va avançar a una Europa que va ser millor en molts trams de partit, però que va acabar empatant a un amb gol de l'últim minut del temps afegit del filial del Celta, el Celta Fortuna. Els escapulats que hauran de guanyar la setmana vinent en un partit que jugarà ni més ni menys que a Balaïdos. Escoltem l'entrenador de l'Europa, Dai Benítez, content i positiu, malgrat aquest gol de l'empat a l'afegit.
4: Evidentment, preferiria l'1-0 que l'1-1, no, tonto no sóc. Però content amb l'equip, content amb l'esforç dels jugadors a les 4 d'igual, que ha començat, que fotia 30 graus aquí, que és impossible jugar, no sabeu la calor que fa aquí al vestuari, no tenim... O sigui, és una cosa que no es pot ni suportar. Molt agraït als jugadors, content amb el pla de partit que hem fet i crec que ha sortit bé. Crec que en el còmput global del partit hem sigut superiors al Celta Fortuna, amb jugadors amb un talent brutal, ja heu vist. Expectant ja que passi tota la setmana el abans possible per arribar al dia a Balaïdos, perquè serà un partidàs amb segur.
0: Diumenge vinent, a 15:45 de la tarda, aquest Celta Fortuna a Europa, tornada aquesta primera eliminatòria del play-off d'ascens a la segona divisió, en què els gracencs estan obligats a guanyar, ja que també recordem que l'empat a la final de la pròrroga li valdria al conjunt local, al conjunt gallec. L'altre català que lluita per pujar a segona divisió és el Sabadell, en aquest cas, que creu en la remuntada aquest divendres a la Nova Creu Alta contra un altre filial, el del Real Madrid, després de perdre 2-0, recordem, a l'Alfredo Feredo Di Stefano divendres passat. Això en aquest cas pel pujar a segona divisió masculina. Més play-offs, ahir es van disputar l'anada de la final catalana per pujar a segona federació masculina entre Cornellà i Badalona, amb els del Baix Llobregat agafant un important avantatge de 4-1. A la tornada jugarà a Badalona diumenge vinent, en directe també com el d'ahir a l'Enjoc TV, a les televisions locals i a la xarxa Més. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran.
5: Res podia fer preveure el resultat final, quan després dels primers 45 minuts el marcador reflectia un empat a 0, en un primer temps amb molt d'equilibri en el qual els de Miquel Azparren van saber gestionar perfectament el maig. No és començar el segon període. 5 minuts fatídics van condemnar els badalonins, que van veure com en un petit espai de temps encaixaven dos gols per part d'un Cornellà que cada cop va créixer més a costa d'un equip enfonsat. El 3-0 als 15 minuts de la represa va ser un reflex del qual s'estava veient en el Municipal de Cornellà amb una graderia embogida pels seguidors locals. A partir d'aquí es va entrar en una fase de més equilibri i el juvenil Antoni Asso va ser capaç de retallar diferències posant un bri d'esperança per la tornada. Però el quart gol, de falta directa de Marc Fernández, va esborrar qualsevol possibilitat. El Badalona es va mostrar molt fràgil a la segona part i ara mateix aixecar-ho sembla pràcticament impossible. Aquesta era la valoració del davanter del Badalona, Eric Pimentel.
6: Cop dur, no esperàvem acabar així el partit. No havíem preparat el partit perquè es donés això. Crec que no hem sortit bé a la segona part i ens ha passat factura. Bueno, tenim una altra oportunitat la setmana que ve i a treballar, a borrar això i a intentar remuntar la casa nostra.
5: El partit de tornada tindrà lloc diumenge a 5:45 a l'estadi municipal i el Badalona haurà de guanyar per una diferència de 3 gols per passar la ronda.
0: Gràcies, Ramon. I ja tenim definida la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina. Jugaran la Pobla de Mafumet i el Sant Mauro, que ahir va superar els penals al Prat. El Prat Ràdio, Jonathan Marín, bona tarda.
7: Bona tarda. L'Associació Esportiva Prat ha quedat eliminada del play-off de sense tercera ref. Els pretens han caigut en la tanda de penals, on després de 13 llançaments anotats per part d'ambdós equips, el 14è Ufano l'ha fallat. Una darrera acció que no ha estat exempta de polèmica perquè Calef ha refusat el llançament d'Ufano en una posició on la pilota estava en el límit entre el gol i el no gol. A més, també, a la primera part, un 1-2 amb 3 penals en els primers 45 minuts, també han aixecat molta polèmica, sobretot per al tercer penal assenyalat el segon del Sant Mauro. A les declaracions postpartit, l'entrenador del Prat, David Vilajona, ha carregat durament contra l'arbitratge.
8: Vull dir, avui el senyor Bernils del Col·legi de Tarragona crec que tenia molt clar que no li interessava que el Prat passés per afrontar-se a la Pobla Mafumet. Si no, no puc entendre com els dos penals que només ha vist ell. L'últim penal que heu vist, a més la tele ho ha demostrat entrat. Vull dir, hi ha una paraula molt catalana que és tenir poca vergonya i aquest senyor avui ha vingut sense molta vergonya al camp. Jo, amb aquest senyor i perdir el temps 30 segons. Una actitud xulesca, fatxenda, vaja, el que se'n diu fatxenda en català. Hi ha moltes paraules que descriuen a persones i aquest senyor avui realment ha vingut amb una actitud i un comportament i ha pres unes decisions que ja et dic, de Tarragona, ja et dic, tindrà un bon arròs pagat a la Pobla.
7: Davant d'aquesta eliminació, els potalòs ara necessiten un doble ascens de la Pobla i del català de tercera ref a segona ref, és a dir, Badalona o Cornellà, per aconseguir l'ascens compensat.
0: Gràcies, Jonathan. Dissabte, com dèiem, el filial del Nàstic va acabar remuntant contra el Rubí. Radio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
9: La Pobla de Mafumet jugarà la final del play-off per l'ascens a tercera federació. Ho farà després d'aconseguir una remuntada èpica davant el Rubí en la tornada de les semifinals. Després de l'empat a 1 de la Nadal, el filial del Nàstic perdia 0-2 a la mitja part i tot semblava perdut, però la reacció al segon temps va ser espectacular. Nico va donar vida a l'inici amb un golàs que va significar l'1-2 i a la recta final va arribar l'empat. El va marcar Joel Garrofé, un actor secundari per la Pobla al llarg de la temporada que es va convertir en l'heroi absolut quan a la pròrroga va anotar també el 3-2 definitiu. Un doblet molt especial per un futbolista que ha viscut una temporada difícil, així ho explica.
10: Jo, la veritat, vinc d'un any complicat, sabent pues, d'on venia, de com vaig començar aquesta temporada, de com s'ha portat la Pobla de bé amb jo. Jo sabia de que un dia arribaria així, tenia la mentalitat forta de seguir creient, de creure, d'aprofitar els minuts que puc. I mira, avui he tingut la sort d'ajudar l'equip amb dos gols i supercontent per mi i per l'equip.
9: El triomf de la Pobla fa que es classifiqui per la final, que afrontarà davant el Sant Mauro, que va eliminar el Prat. El primer partit serà dissabte a les 7 de la tarda a domicili i la tornada, que ho definirà tot, a la Pobla, el cap de setmana següent.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet, ridícul del Barça ahir al Palau per tancar la Lliga Regular de CB. Els Baronas van patir la derrota més dura de la temporada en l'últim partit de Lliga Regular, 77-102 contra un València de Pedro Martínez molt superior des de l'inici, que va generar xiulets i queixes a l'afició per l'actuació de l'equip al final del partit. Escoltem el tècnic blaugrana Xavi Pascual.
11: Clarament hem jugat el nostre pitjor partit de la CB, amb molta diferència, hem fet el ridícul o a prop del ridícul, horrorós amb totes les parts del joc i realment sorprenent. Portàvem una bona dinàmica amb 6 victòries consecutives, L'equip estava en un bon moment de joc, de circulació de pilota, a vegades més encertats, menys encertats, però jugant bé. Defensivament estàvem treballant tots els partits bé i avui no m'ha existit ni en defensa, ni en rebot, ni en atac, amb moltes pèrdues, sense circular la pilota i defensivament horrorós. Un partit que només puc dir un partit per oblidar.
0: No és la millor manera d'encarar uns play-offs pel títol, que el Barça jugarà finalment contra l'UCAM Múrcia en la primera eliminatòria, quarts de final, amb el factor pista en contra, després d'haver quedat cinquè. Això serà demà a les 7 de la tarda el primer partit, el segon dijous al Palau Blaugrana. L'altre català que juga aquests play-offs és la Penya, que ha becat sisena a la Lliga regular i s'enfrontarà al Baskonia, també amb el factor pista en contra i en aquest cas amb el primer partit dimecres a Vitòria. I encara en bàsquet, aquesta setmana s'han disputat les fases finals per pujar a la segona FEB amb tres catalans. L'únic que ha aconseguit l'ascens ha estat el Club Bàsquet Prat per contra Mollet i Mollerusses en català a les portes. Ràdio Mollet, Carla Ramos.
12: El DM Grup Mollet continuarà la temporada vinent competint a tercera FEB. El conjunt de Mollet del Vallès ha jugat els partits de play-off aquests darrers dies i després d'enfrontar-se al Vizcaya Zornotza, al Jaén Paraíso i l'Alginet, l'equip anfitrió de la fase, l'ascens de categoria no ha estat possible. Els molletans començaven les fases d'ascens dijous amb l'equip basc com a rival, un partit que perdien per 65 a 75. Divendres el contrincant va ser el Jaén Paraíso i els molletans van perdre per un ajustat 83 a 87. Carles Nuez, president del Club Bàsquet Mollet, ha comentat que en aquest segon partit van quedar ofegats arbitralment.
13: Aquí la cosa va ser molt diferent. Aquí vam estar pràcticament tot el partit guanyant i, bueno, a nivell arbitral, fins i tot havíem pensat fer una queixa directa a la Federació Espanyola. El director que havia de la Federació Catalana desplaçat a València va parlar amb els àrbitres després del partit perquè, bueno, es van collar. Va ser molt clar, no?
12: El DM Grup Mollet va guanyar diumenge a la pista de l'Alginet, però un ajustat 79 a 80, però tot i la victòria no han aconseguit l'ascens. D'aquesta manera, el DM Grup Mollet posa punt i final a una temporada on han jugat novament els partits d'ascens. Un ascens somiat que, en definitiva, Carles Nuez ha comentat que suposaria un repte econòmic i de plantilla pel club.
0: Gràcies, Carla. En hoquei patins, avui es juga el segon partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina que enfronta Barça i Igualada. L'equip de Ricard Tarés va superar el de Marc Montaner aquest cap de setmana 4-1 al primer duel i avui mirarà de tornar a guanyar el Palau per mantenir el factor pista. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
14: Penso que no hem fet un mal partit, però no tenim la intenció correcta per guanyar-los. Estem bé, els competim, anem fent bé, més o menys mateixes ocasions banda a banda, però no hi ha aquesta sensació de que és el mateix. Les seves ocasions són amb intenció de fer gol i les nostres són de veure què passa, de fer un rastrillo, no? I ens falta això. No ens acabem de creure que els podem guanyar i llavors a la que se'ns posem per darrere, doncs encara és més difícil.
0: Avui a les 7 aquest segon Barça-Igualada, eliminatòria del millor de 5, ja va 2-0 a la sèrie entre Liceo i Calafell, després que els gallecs hagin guanyat aquest cap de setmana els dos partits per idèntic resultat, a Galícia 4-1 contra els penedesencs. El Calafell que mirarà d'allargar el màxim possible l'eliminatòria amb els partits del Joan Ortoll, el primer divendres i el segon, si cal, diumenge. Ràdio Bellvei, Toni Cansino.
15: 8 gols en contra i 2 a favor és el balanç dels dos partits jugats a Corunya per part del Calafell de Menorquina a les semifinals de la Lliga Regular d'Hoquei Patins. Tot i acabar amb idèntic resultat de 4-1 en contra, el to de veu de Guillem Cabestany era totalment diferent al divendres del diumenge.
16: Un partit de semifinals de play-off de la Lliga, no podem entrar amb la poca tensió que hem entrat a la primera part. Em sap greu per l'equip perquè inclús la primera part hem fet bastantes coses bé, però una cosa és el joc i l'altra és la intensitat amb la que jugues.
15: L'entrenador dona esperances als aficionats locals per tal d'omplir el Joan Ortoll divendres i allargar l'eliminatòria.
16: Tot i les sotragades, l'equip està sencer, està competint bé, estem il·lusionats per poder allargar al màxim aquesta temporada, que està sent molt bona, que estem en moments millors i pitjors disfrutant-la i volem que no s'acabi i volem tornar a jugar diumenge, per tant ara pensar només en el divendres.
15: S'espera doncs un ple històric al pavelló de Calafell el divendres amb un públic que no falla mai i ara hem de veure si els jugadors són capaços de guanyar a la seva bèstia negra. Recordem que porten més de 2 anys sense guanyar-los.
0: Gràcies, Toni. Això pel que fa a l'hoquei lliga masculina, la femenina ja tenim un finalista. finalista, el Vilassana, que es va desfer per la via ràpida del Palau en la semifinal catalana, 2-0. L'altre semi es decidirà demà amb el tercer definitiu partit entre Fraga i Telecable Gijón. I diumenge de vinent també sabrem qui l'equip que puja a l'hoquei lliga masculina acompanyant el Lloret a través de l'eliminatòria en el partit d'anada d'aquest cap de setmana, triomf visitant del Vilafranca 2-3 a la pista del Manlleu. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
17: El Martinelli Club Patí Manlleu haurà de buscar la remuntada a Vilafranca si vol continuar perseguint el somni d'ascens a l'hoquei lliga. Els de Jordi Boada van caure per 2-3 en un partit d'anada del play-off davant d'un Vilafranca molt efectiu. El partit va començar de la millor manera possible per als manlleuencs. Lluc Sitjà va avançar-se als locals als primers compassos i el Manlleu va dominar bona part de la primera meitat, generant ocasions i disposant també de situacions de bola aturada per ampliar la diferència. Tot i això, la manca d'encert va impedir que els manlleuencs arribessin al descans amb un marge més ampli. A la represa el guió va canviar, el Vilafranca va aprofitar uns minuts de desconnexió dels locals per capgirar completament el marcador, amb 3 gols consecutius. Tot i el cop, el Manlleu no va baixar els braços i va reaccionar en el tram final gràcies a una diana de Bielomà que va deixar el resultat en un ajustat 2-3. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, es mostra convençut que l'eliminatòria continua oberta.
18: Si som capaços de repetir una mica la intenció de la primera part, estar ficats, al final és un gol de diferència, no? Podem guanyar perfectament. Ara ells passen a ser els favorits, tenen l'eliminatòria a favor i a casa, però bé, nosaltres estem capacitats per remuntar, treballarem durant la setmana i esperem aconseguir-ho.
17: Ara el Manlleu necessita guanyar la pista del Vilafranca per continuar somiant en el retorn a l'hoquei lliga 4 temporades després.
0: Gràcies, Eloi. En futbol sala, avui el Barça pot segellar la classificació per a les semifinals del play-off pel títol de Lliga, la primera masculina. Els blaugranes visiten aquest vespre la pista del Valdepeñas i si guanyen ja seran equip de semis. Escoltem l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez.
19: La verdad que bien, al final este tipo de eliminatorias va por puntos, el primer punto lo ganas, pues estás muchísimo más contento que el que lo haya perdido, es evidente, pero bueno, sabemos que va a ser un partido difícil, va a ser un partido complicado, allí la gente aprieta mucho, tiene muy buena afición y bueno, hay que saber manejar los tiempos de cada uno. Porque al final el que gana dos es el que pase, cuanto antes ganas es mejor para todos.
0: Avui a les 9 aquest Valdepeñas-Barça, segon partit de quarts de final. Els blaugranes s'enfrontarien a semis contra el vencedor del Cartagena Movistar Inter. Els madrilenys es van endur el primer salt i avui també es juguen el segon. Encara en futbol sala tenim dos equips catalans buscant per pujar a la primera divisió femenina. En l'anada de la primera eliminatòria d'ascens, el play-off, això sí, tots dos van perdre. L'Inco Rubí 1-2 contra l'Almagro, el Linyola 5-3 a la pista del San Fernando. El Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
20: Temporada històrica per les de Linyola. Moltes jugadores estan disputant per primera vegada un play-off d'ascens a l'elit del futbol sala. Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar: tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
21: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són 2 gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt, però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor. Consciència del que vam fer malament, preparats per treballar com els hi podem fer mal aquí la tornada i esperem un pavelló ple, un pavelló que ens porti i que iniciï aquesta remuntada, i la veritat és que som força optimistes.
20: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga, i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aimantric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la consulta a professors i mestres en relació al preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials d'aquests dies, però d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes mobilitzacions. La portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
0: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
0: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros a rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
0: Els esports, el Barça de bàsquet acaba cinquè de la fase regular. Anna Freixa.
5: Això després de perdre contra el València a bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a UCAM Múrcia als quarts de final del playoff pel títol. La penya jugarà contra la Baskonia.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogor. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada, per tant ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins

0: Aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot al Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37-38-39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de les 2.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot contestar una vegada. Esther Vinguell, bon dia.
3: Bon dia, els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
4: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
3: USTEC planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
1: Doncs mentrestant, la vaga d'avui a les comarques de Girona i de la Catalunya central ha tingut un seguiment del 9%, segons dades del Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el rebuig a aquest preacord i ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages amb el suport dels sindicats CGT i Intersindical. Canal Taronja Central, Eli Pagant.
5: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
6: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també com per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
5: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea. A la tarda, les mobilitzacions continuaran a Manresa amb una manifestació que començarà a les 6 davant dels serveis territorials d'educació de la Catalunya central.
1: Els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui han engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
7: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
8: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, També exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
7: Ara per ara s'han adherit a la proposta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
1: Doncs justament l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per tres fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
9: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
10: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té, es tracta, diguem-ne, tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
9: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medular i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medula.
11: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
9: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
2: Notícies en xarxa.
1: Passen 10 minuts a les dues, entrem en matèria política. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox. Tenen per objectiu convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presonar els socis de Sánchez.
13: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
12: Des de les files socialistes s'insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
14: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
12: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
15: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
16: Tenen a veure amb les dificultats amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
15: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
17: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
15: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
1: Unes dades que ens arriben avui, 1 de juny, amb les vacances pràcticament a tocar. Aquesta temporada, però, hi ha una sèrie de condicionants que afecten la planificació dels viatges, com, per exemple, la guerra a l'Orient Mitjà, que encareix el combustible, o el brot d'antivirus en un creuer de luxe.
7: Rosó Morlà, que és vicepresidenta d'ACAVE, l'Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades, creu que els ànims dels turistes s'han recuperat, almenys parcialment, després de la Setmana Santa, i que els creuers segueixen sent una opció molt demandada de cara a les vacances d'aquest estiu. Són declaracions a la xarxa.
18: Hi va haver una aturada, una parada, que després de la Setmana Santa la cosa va revifar, però que no ha acabat d'agafar l'embranzida d'altres estius. Tal com està evolucionant en la crisi de l'antivirus en el creuer de luxe, no sembla que ens vagi a acabar afectant, i els creuers segueixen sent una gran destinació d'estiu.
1: Doncs no deixem l'economia, perquè l'Agència Tributària de Catalunya preveu enguany un augment de les atencions presencials per fer la campanya de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar al maig, ja han crescut un 20%.
7: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 a Catalunya.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
19: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
20: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta, que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
19: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
1: Passa un minut d'un quart de tres, avui han començat les primeres restriccions pel que fa a la mobilitat al voltant de la Sagrada Família en el marc de l'operatiu per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectacions.
7: Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya del 9 a l'11 de juny. Des de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Àlex Labat recomana als ciutadans fer servir transport públic durant aquells dies i reclama a les administracions incentivar el teletreball.
21: El que nosaltres demanem a les administracions és que fomentin durant aquests 3 dies el teletreball. I pel tema del metro hi haurà un increment de freqüència del 65%. Nosaltres el que demanem, aprofitant i veient que es pot fer, és consolidar aquest augment de freqüència i que es perduri durant tot l'any.
7: El pontífex recorrerà 1 quilòmetre amb el papamòbil, 1 quilòmetre abans d'arribar a la Sagrada Família, pel carrer Rosselló i un tram a Montserrat.
1: Doncs no deixem la mobilitat. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat de les obres del soterrament de les vies de tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a la ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
22: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca, Sílvia Paneque.
0: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya i totes les millores que estem impulsant a través del Pla de Serveis Ferroviaris i, per tant, del propi servei, infraestructures, trens, governança, està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments, millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies.
22: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
1: I encara en relació a la mobilitat, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines. I una de les dades centrals reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposen un 27% del trànsit. Televisió de Girona, Marc Guives.
3: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents, de ciclomotor o cotxe són els trams Caçà-Girona i Llagostera-Caçà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat.
1: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i 2 detinguts en un tiroteig que ha passat de matinada a Tordera, al Maresme.
7: Els fets han passat a 4:15 al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós al lloc dels fets i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
1: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen el que ha ferit una nena de 10 anys.
7: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
1: I és moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com agents culturals.
23: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
4: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
1: I és moment per als esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba 5è a la fase regular.
24: Bon dia, sí. Després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que va jugar ahir, acaba 5è i això fa que el rival als quarts de final del play-off pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
25: Hemos jugado muy mal. No hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
24: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts, el millor de tres partits a la pista murciana. La Penya jugarà els quarts del play-off contra el Baskonia. Així valora la fase regular Dani Miret, tècnic verd i negre.
5: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que, han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
24: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7 al segon partit de les semifinals del play-off al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5 partits. Així ho valora el jugador blaugrana Ignacio Alavar.
25: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
24: L'altra semifinal entre Liceo i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Calafell haurà de fer bo el factor pista per intentar forçar el cinquè partit. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança la segona eliminatòria del play-off d'ascens a segona federació. Va guanyar per 4-1 el Badalona. Diumenge serà la tornada, quan es decidirà el finalista català del play-off. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació. També està en marxa el play-off pel títol a primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a partir de les 9 al segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes s'havien imposat per 4-1 en el primer partit disputat a Barcelona.
6: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
24: Al play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre a l'anada 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el de Linyola. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
8: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alis.
9: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podrien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
8: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
24: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
1: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:45. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Arrenca la consulta a professors i mestres per el preacord pactat entre els sindicats i el govern. Els majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat ja les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, sí que mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que es tracta del millor pacte possible.
2: Evidentment, es pot anar molt més enllà, però creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Sometem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant o si diu que no.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. És dilluns 1 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez. Sònia Kerr.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. De la seva part, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció. Escoltem la portaveu socialista Montse Mínguez.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada.
0: L'aeroport del Prat aspira a aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila o Orlando.
3: Ara mateix l'aeroport ja té 62 rutes intercontinentals i consolida el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia.
0: Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Es tracta del tercer registrat a Catalunya les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2 milions i mig d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances en què alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
0: Els esports, el Barça de bàsquet acaba 5è en la fase regular. Anna Freixa.
5: Això després de caure contra el València Bàsquet 77-102 i ara s'enfrontarà a Camp Murcia als quarts de final de playoff pel títol. La penya jugarà contra el Baskonia.
0: Fem també un cop d'ull al temps. Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, ha començat la setmana també el mes de juny i de moment amb calor i sobretot xafogó. No ha pujat tant la temperatura com les últimes jornades, però en canvi la humitat sí que és més elevada. Per tant, ambient enganxós. Ja la nit passada ha costat baixar dels 20 graus a moltes poblacions i en aquests moments ja ens movem entre els 25 i els 30 graus. De fet, al llarg de les immediates hores, fins a aquesta mitja tarda la temperatura voltarà als 32-33 graus a moltes viles de la Catalunya central, sobretot el Pla de Bages, i també 33-34 graus de màxima cap al Pla de Lleida. No seran els 37, 38, 39 graus que hi havia la setmana passada, tampoc a l'Ebre, però déu-n'hi-do, encara el sol com picarà. De fet, serà patrimoni de moltes comarques aquest estrarrei, amb alguns núvols prims, i només a l'Alt Pirineu, també a cavall de la Garrotxa del Ripollès, tindrem alguna gotellada dispersa. Demà una situació d'algun ruixat de tarda a Girona, però d'una temperatura que no varia. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so Ivan López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passa en 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o bé si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, és a dir, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials d'aquests dies, però sí que d'altres formacions, com per exemple la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen aquestes protestes. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu, que només pot votar una vegada. Esther Minguell, bon dia.
7: Bon dia, els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
2: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi hagi un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
7: USTECH planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: Doncs bé, la vaga convocada avui a les comarques de Girona i de la Catalunya Central per part dels sindicats minoritaris ha tingut un seguiment del 9%, segons el Departament d'Educació, amb informació de prop del 70% dels centres educatius. A les comarques gironines, més de 400 docents s'han trobat a la capital, a Girona, per debatre sobre el preacord que divendres el Departament d'Educació va tancar amb els sindicats i que ara s'està votant. Girona FM, Pau Villafañe.
8: Cap a les 9 del matí, docents han començat a plegar-se a la plaça Pompeu Fabra de Girona per debatre i treballar els dubtes. A quarts d'11, el professorat s'ha dividit en 7 grups de treball per analitzar si el text sotmès a votació respon a les seves necessitats. La coordinadora d'assemblees educatives exigeix concreció en les mesures i diferents docents lamenten que l'anunci del preacord s'hagi focalitzat molt en l'increment salarial però que passi de puntetes per altres reivindicacions. Pau Pagès és membre de la coordinadora d'assemblees educatives de les comarques de Girona.
9: Nosaltres el que hem volgut fer d'una banda és mantenir la convocatòria i les activitats que teníem previstes abans de saber que hi havia aquest preacord, i d'altra banda el que volem és donar un missatge molt clar a les assemblees i al personal educatiu, que és que passi el que passi a partir d'ara, surti el que surti a la consulta del preacord, caldrà seguir mobilitzant-se. Si és que s'accepta el preacord, doncs caldrà concretar molt bé com es concreta això en el dia a dia a les aules. Si surt que no, caldrà seguir mostrant força igual per buscar la manera d'aconseguir allò que falta en aquest preacord, que realment en són moltíssimes coses.
8: Els àmbits debatuts han passat des de l'escola inclusiva, les ràtios, els salaris, la defensa de l'escola pública o la democratització a la reducció de la burocràcia, entre molts altres.
0: Un altre col·lectiu, el dels metges, també manté el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més en una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
3: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals, que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
10: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
3: Ara per ara s'han adherit a la protesta, volíem dir, més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
0: Doncs justament a l'Hospital de la Vall d'Hebron s'ha inaugurat aquest matí una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents. Ha estat amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic fins ara. Ha costat 7.400.000 euros que han estat donats íntegrament per 3 fundacions privades. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Són 29 habitacions individuals, lluminoses, íntimes, situades a la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron, que milloren el confort i el benestar emocional dels pacients. Agrupen les habitacions per a adolescents i les habitacions per a nens i nenes, i té espais d'oci on es poden relacionar a cada grup d'edat, els nois i noies amb nois i noies de la seva edat i els nens i nenes també. Hi ha 9 habitacions a més protegides per després d'un trasplantament hematopoètic que substitueixen les antigues habitacions d'aïllament. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha elogiat la col·laboració público-privada i s'ha mostrat orgullós de la sanitat puntera, ha dit, i universal que té Catalunya.
12: Val la pena que posem en valor el que tenim. Aquí es tracten nens de Catalunya i de fora de Catalunya amb la millor tecnologia. Amb la millor tecnologia. No hi ha lloc que tinguin millors tecnologia, no, que s'apliquin teràpies més avançades que aquí. No? I no es pregunta a ningú si ho pot pagar o quin estatus social té. Es tracta, diguem-ne, a tothom en funció de la malaltia i de la necessitat terapèutica.
11: El Kevin té 11 anys i al febrer una analítica va revelar per què estava tan cansat i es feia blaus sense causa aparent. Té una plàsia medul·lar i està en tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
13: Doncs primer són 4 dies d'un medicament que es diu ATG, que és per, que és intravenós, que està fet de cavall, i unes pastilles que es diuen ciclosporina, que no m'agraden gens perquè fan una olor a benzina.
11: Les noves instal·lacions s'han fet amb les donacions de la Fundació Aladina, la Fundació Albert Bosch i la Fundació Esmol.
1: Notícies en xarxa.
0: Falten 20 minuts per les 3, entrem en matèria política. El PP ofereix a Junts i al Partit Nacionalista Basc fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament per part del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bellbé, bon dia.
14: Bon dia. La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presionar els socis de Sánchez.
15: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera, o justificando, o mirando para otro lado, cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
14: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
14: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
0: A Catalunya, els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques sobre aquest tema. Mon Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Esquerra Republicana assegura que part de l'assenyalament a l'entorn del PSOE és lawfare, però exigeix compareixences urgents dels presidents Pedro Sánchez i Salvador Illa. Ho ha dit la portaveu Elisenda Alemany.
17: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i, per tant, ha de comparèixer. I sobre la UCO, també demanem que comparegui Salvador Illa.
16: El jutge de l'Audiència Nacional, que porta el cas de Leire Díaz, investiga si el PSC va rebre pagaments per difondre notícies falses i afavorir Salvador Illa. La portaveu Lluïsa Moret assegura que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·laboren amb la justícia perquè volen saber la veritat.
18: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
16: Moret no troba necessari que el president Illa comparegui al Parlament per donar explicacions sobre la possible branca policial i judicial del cas Leire Díaz, que esquitxa el PSOE.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Pràcticament 3:15, aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando són els principals objectius de l'aeroport del Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement, amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, que està condicionat a la seva capacitat, que es troba ja al límit. Jordi Casino, bon dia.
19: Bon dia, Marta. Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'Aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'Alcaldia de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
20: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de càrrega de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
19: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
21: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
19: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: I atenció, perquè a partir d'avui la factura de la llum i del gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
3: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas puja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat del 0,5 a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, que és analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la del maig. Ho ha dit a la xarxa.
22: Si Europa necessita elevar 50 puntos porcentuales, que és una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
3: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'Estret d'Ormuz.
0: I avui, 1 de juny, comença també una nova fase de la campanya de la renda, la de l'atenció presencial. L'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment d'aquestes atencions i, de moment, les telefòniques que van arrencar el mes de maig ja han crescut un 20%.
3: A Tarragona, des d'avui fins al 31 de juny, torna a funcionar l'oficina temporal situada a la Rambla Lluís Companys. N'hi ha 40 arreu de Catalunya.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: La consellera d'Economia i Finances, Alicia Romero, que ha visitat l'oficina temporal de Tarragona, ha explicat que l'Agència Tributària de Catalunya ha decidit mantenir el desplegament de recursos humans i materials que ja va fer la campanya passada. Així es compta amb 40 oficines distribuïdes per tot el territori. L'objectiu, explica Romero, és millorar el servei que s'ofereix al ciutadà i destaca que per ara les atencions telefòniques ja han anat a l'alça.
24: Ens importa que donem el millor servei i que sobretot ajudem doncs, a resoldre els seus dubtes i a presentar la renta que acaba el 30 de juny. Tenim un mes per endavant, encara amb les atencions telefòniques i presencials, i esperem doncs, que vagi molt bé com ha anat, com va anar l'any passat i com està anant des del mes de maig.
23: Fins al moment, l'atenció telefònica personalitzada ja l'han fet servir més de 25.000 contribuents.
0: A Badalona, sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça del president Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat. Ha estat aquest migdia. Un contracte, recordem, de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament a partir d'aquest mes. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
25: Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombra manual, entre altres, incorporen una nova imatge gràfica. A la nova maquinària, 146 vehicles en total, s'hi pot veure un cor taronja que, segons l'executiu local, simbolitza l'estima per la ciutat de Badalona. Xavier García Albiol, però, demana la implicació de la ciutadania per mantenir neta la via pública i celebra l'augment dels més de 100 treballadors del nou servei de neteja a càrrec de FCC Medi Ambient.
26: Con este contrato, Badalona pasa a ser una de las ciudades con un servicio de limpieza mejor de Cataluña. Y lo tenemos que aprovechar, que cuesta mucho dinero y lo pagamos entre todos.
25: El nou contracte, que suposa un increment del 30% en la neteja de tots els barris de la ciutat, inclou l'augment de personal de 416 a 565 treballadors i la renovació completa i augment de tots els camions i la maquinària de neteja, passant dels 110 als 146 vehicles de servei.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
3: Els fets han passat a quarts de cinc al carrer. La policia local ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Celrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
0: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
3: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
0: Comencen les primeres restriccions de la mobilitat al voltant de la Sagrada Família per la visita del Papa a Barcelona. A més de l'Eixample, Ciutat Vella i Montjuïc seran les àrees de la ciutat amb més afectació.
3: Els Mossos i la Guàrdia Urbana desplegaran més de 6.000 policies durant els 3 dies que durarà la visita del Papa a Lleó 14 a Catalunya, del 9 a l'11 de juny.
0: És moment per a la cultura. L'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de servei per a aquestes entitats. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com a agents culturals.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
2: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. El Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular.
6: Bon dia, sí, després de la derrota per 77-102 en el partit pending contra el València Bàsquet que va jugar ahir. Acaba cinquè i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia. El tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat.
7: Hemos jugado muy mal, no hay excusas. Lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir. Estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
6: Dimarts a les 7 de la tarda engega la sèrie de quarts de final, la millor de 3 partits. A Múrcia, la penya jugarà els quarts del playoff contra el Baskonia. Ho valora així Dani Miret, tècnic verd i negre.
8: Penso que la fase regular ha sido de un notable alto. Hemos jugado bien, hemos crecido como equipo, hemos sido capaces de ser muy competitivos contra todos los rivales y hemos, creo que han conectado con nuestra afición. Es una cosa que le doy mucho valor, el tener jugadores que hacen que la gente venga al campo y que vibren con nosotros.
6: En hoquei patins, el Barça i l'Igualada juguen aquesta tarda a partir de les 7, el segon partit de les semifinals del playoff al títol. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. La sèrie és el millor de 5. Escoltem Ignacio Alavar, jugador del Barça.
9: El segundo también es fundamental para encarar la eliminatoria con cierta tranquilidad, sin relajarnos, pero teniendo claro que un 2-0 es un resultado muy favorable para ir a Igualada e intentar cerrar la serie. Tenemos que descansar, alimentarnos bien y focalizarnos en que el lunes será otro partido muy duro y mentalizados para sacar el segundo punto delante de nuestra gente y seguir con esta dinámica buena de sensaciones, de juego y de confianza que creo que nos va a llevar muy lejos.
6: L'altra semifinal entre Liceu i Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança al play-off d'ascens a Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà la poliesportiva diumenge vinent. A Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del play-off d'ascens a Hockey Lliga Iberdrola, on ja esperava el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. En futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del play-off d'ascens a Segona Federació. Va guanyar 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada. Encara hauran de disputar una altra eliminatòria davant del campió gallec per acabar assolint l'ascens a Segona Federació. També està en marxa el play-off pel títol, la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga aquest vespre a les 9, el segon partit dels quarts, a la pista del Valdepeñas. Escoltem Javi Rodríguez, entrenador del Barça.
4: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
6: El play-off d'ascens a primera divisió femenina, Linyola i Rubí opten a pujar de categoria, tot i que els tocarà remuntar de la tornada després de perdre l'anada. 1-2 en el cas del Rubí contra l'Almagro i 5-3 en el del Linyola. Ens ho explica Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
10: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
11: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta 10 minuts ens va ficar molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
10: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
6: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del play-off d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a les Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.

0: 10. Són les 3.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern i si opten, per altra banda, per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, ustecs i professor de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions a consultar, es fa arribar tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. De la portavoz d'Ustec, Yolanda Segura, creu que és el millor pacte possible. Són declaracions a la xarxa.
3: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Això ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè hi ha un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar.
2: La vaga d'avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central ha tingut un seguiment d'un 9%, segons el Departament d'Educació. Uns 200 docents de Catalunya Central han ocupat aquest migdia l'atri de la Basílica de Santa Maria a Montserrat per celebrar una assemblea. A la plana política, el Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez, d'una maniobra en què Vox no entraria i per construir un executiu temporal amb l'objectiu de convocar eleccions. A la seva banda, el PSOE denuncia un linxament del PP, el que considera l'únic partit imputat per corrupció, mentre Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans volen també que Salvador Illa comparegui al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. I un dia més parlem de temperatures, perquè les estacions del Meteocat han batut un rècord de dies per sobre dels 35 graus al maig. Barcelona i Portbou encapçalen la vintena de municipis que hi han registrat nits tropicals. Més de 70 estacions al Meteocat han marcat temperatures per sobre dels 35 graus o més al mes de maig, amb una suma històrica de 173 registres concentrats sobretot la setmana passada. I l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats.
1: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: 10. Són les 4.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
3: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
2: Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari. Diuen que el president Salvador Illa doni explicacions públiques al respecte. Així ho ha dit la portaveu de la formació, Lluís Amoret.
4: Hem col·laborat, sempre ho hem fet, i continuarem col·laborant amb les autoritats judicials quan sigui necessari, perquè doncs, jo crec que tothom, i sobretot nosaltres, estem molt interessats en que totes aquestes notícies que estan sortint s'aclarin.
2: I el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraza, ha ordenat aixecar de manera parcial el secret d'actuacions en la causa que investiga l'existència d'una suposada trama liderada per l'exmilitant socialista Leire Díez, que buscava desestabilitzar o obstaculitzar procediments judicials oberts contra el PSOE o el govern espanyol. El cas es dirigeix contra Díez i contra l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, per presumptes delictes d'organització criminal, suborn, revelació de secrets, inducció al fals testimoni. I l'Agència Tributària de Catalunya preveu un augment de les atencions presencials de la renda. De moment, les telefòniques, que van arrencar el mes de maig, han crescut un 20%. Enguany ho fan en 40 oficines distribuïdes arreu del país, amb les quals, algunes de les quals funcionen per primera vegada. L'atenció telefònica, com us dèiem, està en marxa i ja han atès 25.500 persones. Un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme. Els fets han passat a un quart de cinc. La policia local ha detectat un vehicle perillós al lloc dels fets i l'han perseguit de diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66 a l'altura de Celrà. Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen un altre tiroteig que ha ferit una nena de 10 anys que evoluciona favorablement i ha rebut un impacte de bala al braç.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

my dreams are bursting at the seams.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Cardedeu. Són les 5.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins a aquest, des d'aquest migdia i fins dijous, si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris a aquest preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra al Pròxim Orient. Això vol dir que l'IVA general per l'electricitat i el gas s'apuja del 10 al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que ha passat d'un 0,5 a poc més del 5%. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura del juliol pot ser el doble que la del maig, ho ha dit la xarxa.
3: Los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
2: El RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on de les dades centrals es reflecteix que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot això només suposen un 27% del trànsit. L'estudi també alerta de l'accidentalitat de les motos i que el drama més risc de la demarcació és entre Caldes, la Malavella i Llagostera. A més, alerta que l'AP7 és la via que està més col·lapsada i assumeix un volum de trànsit més enllà del que pot arran de l'alliberament dels peatges. La quantitat de vehicles que circulen per aquesta via a la demarcació s'ha multiplicat i els camions són un més d'aquests col·lectius. Sota el lema Més Badalona, Més Neteja, el govern municipal ha presentat a la plaça President Tarradellas la nova maquinària del servei de recollida de residus i neteja de la ciutat, un contracte que, recordem, és de més de 45 milions d'euros anuals i que s'implantarà progressivament aquest mes de juny. Els diversos vehicles polivalents, camions cisternes, escombradores, baldejadores i carros d'escombrat incorporen una nova imatge gràfica amb 146 vehicles nous. I el Barça de bàsquet acaba cinquè a la fase regular, això després de perdre contra el València 77-102, i ara s'enfrontarà al Camp Murcia als quarts del play-off pel títol.

0: a convocar pròximament el Consell de Política Territorial i Financera, que ha de ser el pas previ per l'aprovació del Consell de Ministres d'aquesta reforma. I el PP ofereix a Junts i PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia el linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Escoltem el portaveu del PP, Borja Sémper.
1: En cualquier otro país democrático o en cualquier otro momento de nuestra historia democrática, esto, lo que estamos viviendo hoy, hubiera sido simplemente insostenible. Y además sobrecoge ver a tanta gente echando balones fuera o justificando o mirando para otro lado cuando hablamos de supuestos casos de corrupción de la gravedad de la que estamos hablando. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado. Pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
0: Escoltem també la portaveu socialista Montse Mínguez.
2: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar, de alguna manera, desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo que hay y que se ha generado en esta tormenta que vivimos la semana pasada. Generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
0: I l'Audiència de Badajoz ha declarat prescrit el delicte d'acceptació de nomenament il·legal pel que jutja el germà del president espanyol Pedro Sánchez. És un dels delictes dels quals estava acusat David Sánchez pel seu lloc de treball que va aconseguir la Diputació de Badajoz el 2017. S'exposava una multa de 32.400 euros. Això sí, es tracta del delicte més lleu de la causa. Les acusacions populars demanen per ell 3 anys de presó. I l'Ajuntament de Lleida preveu que el dispositiu de la campanya agrària atengui a menys persones sense papers aquest any gràcies al procés extraordinari de regularització. Del miler de persones que van acudir l'any passat, unes 400 no disposaven de documentació per poder treballar.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: la veu. Són les 7.
1: Bona tarda, són les 7.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
3: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern. Es fa arribar tot el personal educatiu i només poden contestar una vegada, Jordi Fortià.
4: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies. Però d'altres formacions, com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord,

0: Més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
1: La promou el sindicat Metges a Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
2: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana i aquesta situació es perllongui.
0: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
1: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Sémper és el portaveu del PP i Montse Mínguez la portaveu socialista.
3: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
4: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
1: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Mercè és el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
5: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
0: I en esports, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
6: Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga. Després del triomf el passat dissabte, els blaugranes buscaran posar el 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit al pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a les 9 amb l'únic objectiu de sentenciar la sèrie.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogor, però no s'està enfilantant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort, aquest vent que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya Central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'Alt Pirineu, bàsicament a la Catalunya Nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'Alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. A la resta del país, temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogor evident. Demà, aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà, més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments tenim una incidència aquesta tarda, que és la C25, l'eix transversal, que es troba tallat a l'altura de Santa Coloma de Farners per un accident, un camió que ha volcat, sense ferits l'accident, però sí que ha quedat el vehicle volcat i de moment obliga a tallar la C25 en aquest punt a Santa Coloma de Farners en sentit Girona. El trànsit es desvia per la sortida 209. Tot i així, hi ha uns 2 quilòmetres de cues en aquest punt de la C25. Destacarem també a aquesta hora un petit tram de retencions a l'autopista AP7 a l'altura de Santa Perpètua de Mogoda, en aquest cas per un vehicle avariat que està ocupant un carril en sentit sud, en sentit Tarragona. Com dèiem, són, si més no de moment, aturades puntuals. I per volum de trànsit queden alguns punts, com la C58, baixar la C33, últim tram de Torre Baró cap al nus de la Trinitat i encara alguns trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Trinitat. És tot de moment. Bona tarda. Notícies en

0: Xarxa, edició vespre. En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
1: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
2: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no, amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
3: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i, per tant, ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
2: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre o en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: I ho dèiem en portada, la vaga continua pels sindicats minoritaris, avui a les comarques de Girona i la Catalunya Central, que han tingut un seguiment de l'11% segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
1: Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
0: Canal Taronja Central, Eli Pagan.
4: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre Educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
5: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
4: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
0: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
1: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vice secretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
6: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: Ara per ara s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: En clau política, el PP ofereix a Junts i el PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bebé.
8: La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presonar els socis de Sánchez.
9: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
8: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
10: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
8: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
0: I els Comuns i Esquerra també exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
1: Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
0: Mont Carvajal.
11: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix a la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
12: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
13: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
11: Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
0: I mentrestant el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Marc Dalmau, bona tarda.
14: Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
15: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya abans. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
14: L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
0: En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
1: Els fets han passat a 4:15 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta i l'altre ha estat detingut.
0: I es tracta de fet del tercer tiroteig registrat a Catalunya. Les últimes hores a Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
1: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
7: Notícies en xarxa. Edició vespre.
0: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
1: La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia, un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
0: Jordi Casino.
16: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62, i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
17: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
16: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi, és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
18: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
16: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
0: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions, s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
1: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig. Ho ha dit a la xarxa.
19: Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
1: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
0: En salut, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic. Ha costat 7.400.000 euros donats íntegrament per 3 fundacions privades. Maite Polo.
20: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i dues sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
21: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
20: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el RAC i el Servei Català de Trànsit han anunciat avui els resultats del trienni 2022-2024 a les carreteres gironines, on una de les dades centrals reflexa que els camions estan implicats en el 55% dels accidents greus o mortals a l'AP7. Tot i això, només suposa un 27% del trànsit. Televisió de Girona.
22: Més mobilitat i menys accidents mortals a l'AP7, però amb els camions clarament implicats amb un 55% dels accidents greus. Aquesta és la conclusió de les dades del RAC i el Servei Català de Trànsit durant els anys 2022, 2023 i 2024 a Girona. Per poder buscar una solució, el RAC recomana que el govern espanyol traspassi les competències a la Generalitat, tal i com van fer al País Basc. El risc entre les carreteres convencionals i les autovies és 6 vegades major. De fet, les dades mostren que el risc de d'accident greu a les autovies i autopistes oscil·la entre el 0 i el 14%. Pel que fa al trajecte amb més incidents, hi trobem la carretera entre Caldes i Llagostera. Els trams gironins amb risc pràcticament inexistent són la carretera de Medinyà a Colomers o la de Vidreres a Aigua Viva. D'altra banda, les zones de més concentracions d'accidents de ciclomotor o cotxe són els trams Cassà Girona i Llagostera Cassà. L'objectiu que es marca al Servei Català de Trànsit és reduir cada 10 anys el nombre de víctimes a la meitat. La Miel també reivindica que l'inclusió de peatges no és competència del seu departament, però juntament amb el president del RAC, Josep Mateu, no ho veurien amb mals ulls.
0: I la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha visitat aquest matí l'estat actual de les obres del soterrament de les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat. El projecte, que disposa d'una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a aquesta ciutat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Ràdio Sant Feliu, Conxi Estevez.
2: Segons la planificació actual, el conjunt de les obres estarà completat al llarg de l'any 2027. D'aquesta manera, culminarà una de les actuacions més importants de transformació urbana i ferroviària de la comarca. Sílvia Paneque.
3: La nova governança a través de Rodalies de Catalunya està situat per part del govern com una de les prioritats que tenim en aquests moments. Millorar la mobilitat a tot Catalunya i, sobretot, millorar l'àmbit ferroviari i, per tant, l'àmbit de Rodalies. Per què? Aquest és un projecte per Catalunya a 10 anys i volem situar aquelles qüestions que beneficien a la majoria de catalans i catalanes i és del tot necessari abordar la mobilitat per una Catalunya que ha crescut.
2: El projecte, que compta amb una inversió de 169 milions d'euros, permetrà a Sant Feliu de Llobregat recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. Aquest nou eix central donarà lloc a un ecodistricte innovador i sostenible al cor d'aquest municipi.
0: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. David Navarro.
5: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com agents culturals.
23: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
5: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En hoquei patins, en marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça es va imposar per 4-1 en el primer enfrontament i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, els arlequinats volen sumar un nou triomf que empataria l'eliminatòria a 1 i faria que el factor pista canviés al pavelló de les Comes, a la pista de l'Igualada. De moment, el partit es troba al minut gairebé 14 de la primera part. Guanya l'Igualada per 0-1 amb gol de Marc González al minut 3 de partit. Recordar que l'altra semifinal entre el Liceu i el Calafell la dominen els gallecs per 2-0. El Vilafranca s'avança també en el playoff d'ascens de l'Hockey Lliga Masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la Poliesportiva diumenge vinent. També està en marxa el playoff pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final a la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen certificar el bitllet per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem el tècnic Javi Rodríguez.
3: Es verdad que con su gente son más fuertes, es verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que hacer un buen partido.
2: I el Linyola ja prepara el partit de tornada a les semifinals d'ascens a primera divisió de futbol sala femenina. L'anada, les lleidatanes van perdre 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
4: Des del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar, tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
5: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, perquè falta 10 minuts. Sempre fica molt coll amunt, però una tira d'il·lusió, una tira de coratge, i al final vam poder retallar distàncies i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
4: A Madrid alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga i en cas de continuar empatades no hi hauria penals, passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
2: I encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments de les finals del playoff d'ascens de segona divisió. El futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal amb l'anada aquesta setmana a Mallorca.
1: Gràcies, Jordi. Esteu seguint les notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Chega na calçotada, colhão.
1: Bona tarda, són 8:15.
2: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
1: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern. Es fa arribar tot el personal educatiu i només poden contestar una vegada, Jordi Fortià.
3: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, han mantingut avui les protestes. Tot i així, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que s'ha sotmet a votació el millor pacte possible.
4: Creiem que ara és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si és suficient, a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o, si diu que no, hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar l'administració perquè incorpori encara més millores.
1: Comença la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans per aturar qualsevol activitat extraordinària voluntària.
3: La promou el sindicat Metges de Catalunya. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
5: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu, un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: El Partit Popular ofereix a Junts i al PNB una moció de censura instrumental per fer caure Pedro Sánchez.
3: Una maniobra en què Vox no entraria i que serviria per constituir un executiu temporal amb l'únic objectiu de convocar eleccions. Borja Semper és el portaveu del PP i Montse Mínguez la portaveu socialista.
6: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca. Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno. Pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado.
7: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular.
3: La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que, en alguns casos, dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. Xavier Mercès, el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
8: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos, no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
1: I en esport, Jordi Cervantes, Barça i Igualada continuen la lluita.
9: Els dos equips s'enfronten en el segon partit de la sèrie de semifinals pel títol de Lliga de l'Hockey Lliga Masculina. Després del triomf del passat dissabte, els blaugranes buscaran posar 2-0, mentre que els igualadins intentaran empatar l'eliminatòria i gaudir del factor pista en el tercer i quart partit del pavelló de les Comes. I en futbol sala, el Barça es vol plantar per la via ràpida a les semifinals pel títol de Lliga de la primera divisió masculina. Els blaugranes visiten la pista del Valdepeñas a les 9 amb l'únic objectiu de sentenciar la sèrie.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Calor i humitat, per tant, xafogor, però no s'està enfilant tant la temperatura com la setmana passada. En qualsevol cas, avui hem passat una altra vegada amb facilitat dels 30 graus a moltes comarques de l'Ebre i de Lleida, tot i que aquest vent que està bufant accentua la sensació de confort, aquest vent que en aquests moments és més insistent al Pla de Lleida, les comarques de Tarragona i Barcelona o la Catalunya Central. Independentment, estan caient alguns ruixats ja a l'Alt Pirineu, bàsicament a la Catalunya Nord o al nord d'Andorra, però al llarg d'aquestes immediates hores algun xàfec també s'escaparà a l'Alt Ripollès o també la banda més alta de la Cerdanya. La resta del país, temps tranquil i aquesta nit amb alguns núvols enganxats a la costa, cosa que farà que hi hagi una sensació de xafogor evident. Demà aquests núvols aniran trencant al matí i n'apareixeran d'altres cap a Girona, amb ruixats més intensos a cavall del Ripollès, la Selva, la Garrotxa i l'interior de l'Alt Empordà. I demà més vent, a la tarda, a les comarques de Lleida i Tarragona. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, Lali, bona tarda. De moment, a aquesta hora, recordem, tenim la C25, l'eix transversal, tallada a l'altura de Santa Coloma de Farners per un camió volcat, un camió accidentat. De moment, la via tallada en sentit Girona. Es desvia el trànsit per la sortida 209, hi ha entre 1 i 2 quilòmetres de retencions en aquest punt de desviament de l'eix transversal. En sentit contrari, ja restablerteix la circulació. I a la resta de vies, en general, el trànsit doncs, va minvant, així que tot plegat va tendint a més o menys a la normalitat i a la fluïdesa. Queden alguns punts amb intensitat, amb lentitud, a la ronda litoral o a la ronda de dalt, però, com deia, ja el més destacable únicament es troba en aquest tram que dèiem de la C25. És tot, bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: En marxa la consulta a professors i mestres pel preacord pactat entre sindicats i govern.
4: Els majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials previstes per aquests dies, però d'altres formacions com la CGT o la Intersindical, que són contràries al preacord, mantenen les protestes. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, creu que se sotmet a votació el millor pacte possible. Professors i mestres voten des d'aquest migdia i fins dijous si accepten el preacord o si opten per continuar amb les protestes.
0: La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. Esther Minguell.
5: Els docents poden participar a la consulta a través d'un e-mail que han rebut al seu correu corporatiu i tenen dues opcions, el sí per validar el preacord o el no amb què es comprometen també a fer les vagues necessàries fins a final de curs. Ho explica Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, en declaracions a la xarxa.
6: Creiem que ara doncs és el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. No, ara ho sotmetem a votació per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè ens considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de vaga per pressionar a més a l'administració perquè incorpori encara més millores.
5: Vostè planteja una vaga indefinida en el cas que el col·lectiu no avali el preacord. Des de professors de secundària demanen una mirada possibilista i realista davant del pacte que millora l'acord de març, on diuen que no hi havia cap mesura concreta per l'ensenyament secundari. Animen els docents a debatre-ho en assemblees i té en marxa una consulta entre els seus afiliats perquè hi diguin la seva.
0: Ho dèiem en portada, però la vaga continua pels sindicats minoritaris. Avui, a les comarques de Girona i la Catalunya Central, que han tingut un seguiment de l'11%, segons el Departament d'Educació, amb la informació de prop del 83% dels centres educatius.
4: Al Bages, un centenar de docents han participat en una marxa a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord entre el Departament d'Educació i la majoria sindical. Ho han fet convocats per l'Assemblea de Docents del Bages i amb el suport dels sindicats CGT i la Intersindical.
0: Canal Taronja Central, Eli Pagan.
7: Els docents han fet a peu aquest matí els 10 quilòmetres que separen l'estació del Cremallera de Montserrat del Monestir en una nova acció de protesta contra el preacord assolit entre educació i la majoria sindical. Durant el trajecte, els manifestants han exhibit pancartes i han corejat consignes contra un acord que qualifiquen de pedaç, perquè consideren que se centra sobretot en millores salarials i deixa fora reivindicacions com ara la reducció de ràtios. Els docents demanen votar en contra del preacord i asseguren que la mobilització mobilització d'aquest dilluns és un primer avís. Pablo Ruiz, portaveu de la CGT.
8: Estem disposats també a utilitzar dates assenyalades també com per fer pressió. Sabem que d'aquí 9 dies arriba el Papa de Roma aquí a Barcelona i diguéssim que si el conflicte no es resol perquè no presenten un acord més favorable, estem disposats també doncs, a mostrar el nostre enuig i la nostra indignació davant d'aquest acord i aquest tancament en fals del conflicte.
7: A banda, aquest migdia a Montserrat, els docents han celebrat una assemblea.
0: I els metges també mantenen el pols amb el govern. Avui ha engegat la campanya Ni un minut més a una trentena d'hospitals catalans. La promou el Sindicat Metges de Catalunya i implica que els facultatius deixin de fer qualsevol activitat extraordinària voluntària.
4: El sindicat alerta que des de fa temps el sistema s'aguanta pel sobreesforç dels professionals que cobreix el 30% de l'activitat. Irene Vermell, anestesiòloga de Bellvitge i vicesecretària general de Metges de Catalunya, ha explicat a la xarxa alguns exemples concrets sobre l'impacte que pot tenir aquesta protesta.
9: No només deixaran de fer-se intervencions quirúrgiques, sinó també doncs, algunes consultes externes de valoració preparatòria, de clínica del dolor, també exploracions invasives que habitualment es fan amb intervenció d'un anestesiòleg que fa una sedació. Doncs això, imagineu un 30% més de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
4: Ara per ara s'han adherit a la protesta més d'un centenar de serveis de centres com la Vall d'Hebron, l'Hospital de Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc Taulí, el Josep Trueta o l'Hospital de Vic.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau política, el PP ofereix a Junts i al PNB fer caure Pedro Sánchez amb una moció de censura instrumental i sense Vox, amb l'objectiu de convocar eleccions immediatament. Això mentre el PSOE denuncia un linxament del PP i insisteix en que el partit d'Alberto Núñez Feijóo és l'únic condemnat per corrupció. Carina Bebé.
10: La proposta d'una moció de censura instrumental l'ha proposat Alberto Núñez Feijóo des dels micròfons de Telecinco i ofereix a la dreta catalana i basca la constitució d'un executiu temporal sense l'ultradreta per netejar les institucions, diu textualment, i convocar els comicis. Després de l'executiva dels populars, el portaveu Borja Sémper insistia en presionar els socis de Sánchez.
11: En cualquier otro país democrático esto hubiera sido simplemente insostenible. Pero también queremos decirles a los españoles que el cambio está más cerca.

0: Lo ha entendido todo el mundo, salvo quienes sostienen al gobierno, pero ellos sabrán. Cuando las urnas les pasen por encima, los socios del gobierno se preguntarán qué les ha pasado, pero la respuesta la tendrán en su inacción de hoy día.
1: Des de les files socialistes insisteix també en acabar la legislatura i es denuncia el linxament del PP, el projecte socialista. La portaveu Montse Mínguez insisteix en que el PP és l'únic partit, diu, imputat per corrupció a Espanya.
2: Todo esto lo está utilizando el señor Feijóo y la derecha para intentar desmovilizar a nuestro electorado. Es la única justificación que tiene todo este barrullo, generar un ambiente irrespirable, generar una batalla psicológica para que bajemos los brazos.
1: El PSOE també insisteix en reclamar calma i en col·laborar amb la justícia en el que faci falta.
3: I els Comuns i Esquerra exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre que els republicans volen també la de Salvador Illa al Parlament.
4: Ho demanen en relació amb la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. Els socialistes neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari que el president doni explicacions públiques al respecte.
3: Mont Carvajal.
5: La portaveu d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, exigeix la compareixença immediata de Pedro Sánchez pels presumptes casos de corrupció que afectarien el PSOE i s'afegeix a la petició que comparegui també el president Salvador Illa per la possible branca del cas Leire que afectaria el PSC. En canvi, per la portaveu del PSC, Lluïsa Moret, no cal.
6: És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
7: Nosaltres creiem que el president Illa ja doncs és una persona que ja dona les explicacions que correspon en tot moment. Evidentment no creiem que sigui oportú ni necessària fer cap compareixença al Parlament.
5: Moret ha assegurat que el PSC mai no ha fet guerra bruta i que col·labora amb la justícia perquè vol saber la veritat. L'Audiència Nacional va requerir al PSOE documentació sobre la campanya del PSC a les eleccions catalanes del 2024.
3: I mentrestant, el govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts més anys. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del Cercle d'Economia. Marc Dalmau, bona tarda.
8: Bona tarda. Salvador Illa ha anunciat que l'executiu català preveu treure concurs de forma immediata 1.800 milions d'euros i planteja un segon paquet de 1.500 milions que encara està en preparació. Entre les obres en què el govern crida la participació privada hi ha les de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia de Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida Quatre Pilans.
9: El model de col·laboració públic-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya abans. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
8: L'anunci del president de la Generalitat arriba després que el govern hagi anunciat una consulta al mercat per explorar concessions d'obra pública en algunes obres en infraestructures. Demà intervindrà a les jornades del Cercle d'Economia el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
3: En successos, un ferit greu i dos detinguts en un tiroteig de matinada a Tordera, al Maresme.
4: Els fets han passat a 4:45 de la matinada al carrer. La policia local de Tordera ha detectat un vehicle sospitós i l'han perseguit diversos quilòmetres fins que l'han aturat a la C-66, a l'altura de Salrà. Un dels ocupants presentava una ferida greu per arma de foc i ha estat traslladat a l'Hospital Trueta. L'altre ha estat detingut.
3: Es tracta del tercer tiroteig registrat a Catalunya a les últimes hores. A Badalona, els Mossos investiguen l'intercanvi de trets que ha ferit una nena de 10 anys.
4: La menor, que evoluciona favorablement, ha rebut l'impacte d'una bala perduda al braç durant una baralla entre clans al barri de Sant Roc de la ciutat. Els Mossos consideren que el més probable és que el tiroteig estigui relacionat amb el tràfic de drogues.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: Aconseguir connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són els principals objectius de l'aeroport de Barcelona, el Prat, que ja arriba a les 62 rutes intercontinentals.
4: La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme, però, condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit.
3: Jordi Casino.
11: Des de la seva creació ara fa 20 anys, el Comitè de Desenvolupament de Rutes Aèries de l'aeroport Josep Tarradellas ha aconseguit multiplicar més que per 3 les rutes intercontinentals des de la capital catalana, passant de 17 a 62 i per 8 el nombre d'usuaris, arribant ja als 8 milions. Les últimes incorporacions han estat Lima, San Salvador i Seattle. Els Estats Units, la Xina, la Índia, el Japó i algunes destinacions llatinoamericanes serien ara com ara els principals reptes. Raquel Gil és la tinenta d'alcaldia de promoció econòmica de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Tenen a veure amb les dificultats, amb la capacitat de carregar de l'aeroport, però no només, a vegades també amb aquesta necessitat de fer aquesta diplomàcia comercial amb els destins.
11: Per fer possibles, però, aquestes connexions de llarg radi és del tot imprescindible l'ampliació de l'aeroport i totes les obres de modernització que s'estan fent. Eva Valenzuela és la seva directora.
13: S'hauran de fer mentre l'aeroport està operatiu. Això no és tancar un trosset i construir una terminal o no sé on.
11: Tot i que la capacitat màxima de l'aeroport de Barcelona és actualment de 55 milions de passatgers, l'any passat va tancar amb 57 i aquest any, en només 4 mesos, ja ha crescut un 7% en relació amb ara fa un any.
3: I des d'avui la factura de la llum i el gas torna a ser més cara. Després d'uns mesos de bonificacions s'acaben algunes de les mesures incloses en el decret anticrisi per contrarrestar l'impacte econòmic de la guerra a l'Orient Mitjà.
4: Això vol dir que l'IVA general per a l'electricitat i el gas s'apuja del 10% al 21% habitual. Passa el mateix amb l'impost especial sobre l'electricitat, que passa del 0,5% a poc més del 5%. Però més enllà de l'increment d'aquests impostos, el preu de l'energia tornarà a pujar aquest estiu per la tensió geopolítica, pels magatzems europeus molt baixos i per un mercat que encara no s'ha estabilitzat. Segons Antonio Aceituno, analista de mercats energètics, la factura de juliol pot ser el doble que la de maig. Ho ha dit a la xarxa.
14: Si Europa necesita elevar 50 puntos porcentuales, que es una tarea ímproba, los futuros eléctricos para el verano ya lo están apuntando. Sabemos que el verano es una época de gran demanda y para julio el precio de electricidad nosotros lo estimamos en casi 100 euros. Ha cerrado mayo en casi 55. Eso va a significar pasar de la primavera al verano y duplicar el precio de la energía.
4: L'encariment respon a la falta de gas a Europa, agreujada pel bloqueig a l'estret d'Ormuz.
3: En clau sanitària, l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat avui una nova àrea especialitzada en càncers infantils i adolescents amb la presència del president Salvador Illa. L'espai és el doble del que tenia aquest centre públic, ha costat 7.400.000 euros, donats íntegrament per 3 fundacions privades. Maite Polo.
15: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha visitat la primera planta de l'Hospital Infantil i de la Dona de Vall d'Hebron per conèixer de primera mà les habitacions individuals i lluminoses dissenyades per millorar el confort i el benestar emocional dels nens, nenes i adolescents amb càncer. Hi ha 29 habitacions i 2 sales de jocs diferenciades per franges d'edat. Els càncers infantils més freqüents són els de la sang, la medul·la òssia i el limfàtic. El Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent tractament a l'espera d'un trasplantament de medul·la.
16: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, parlant amb el personal, m'ho passo bé.
15: La nova planta de càncer infantil s'ha fet amb les donacions de les fundacions anomenades Aladina, Albert Bosch i Esmol.
10: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
3: En territori, Lleida preveu atendre menys persones sense papers que volen treballar a la campanya agrària gràcies a la regularització. Uau, Lleida Ràdio, Guillem Figuerola.
17: Del miler de persones que van acudir l'any passat al dispositiu, unes 400 no disposaven de documentació per treballar legalment i l'Ajuntament confia que enguany siguin moltes menys. El primer tinent d'alcalde i regidor d'Acció i Innovació Social, Carlos Enjuanes, considera que la regularització pot facilitar l'accés al mercat laboral d'aquest col·lectiu i reduir la necessitat de recórrer als recursos assistencials.
18: Crec que hi haurà la mateixa gent, simplement que la situació seran d'aquestes 1.000 persones que es van atendre l'any passat, aproximadament, unes 600 tenien papers i podien treballar i 400 no, aproximadament. Jo crec que la diferència serà que aquestes 400 hi podrem treballar. Moltes d'aquestes, o algunes, podran estar contractades i, per tant, la clau està amb la intermediació laboral i connectar els contractes.
17: El pavelló 3 de la Fira de Lleida obrirà aquest dimecres com a espai de primera acollida per a aquestes persones sense feina amb una capacitat de 100 places i estades màximes de 7 dies. Fins ara, l'arribada de temporers s'ha derivat a Seròs amb només 12 persones, malgrat la posada en marxa dels nous equipaments, com el CAT Temporers 1, que disposarà de 32 places i començarà a rebre les primeres derivacions. A partir de la setmana vinent, en Juanes ja ha admès que el pavelló 3 continuarà sent necessari l'any vinent, que la capacitat del nou centre d'acollida no permetrà encara absorbir tota la demanda i que l'objectiu és anar reduint progressivament el nombre d'usuaris del pavelló a mesura que s'ampliï la xarxa de recursos especialitzats.
3: En cultura, l'Ajuntament de Barcelona aportarà 2,5 milions d'euros per rehabilitar ateneus, teatres privats i equipaments de cultura popular. La inversió extraordinària servirà per solucionar mancances que en alguns casos dificulten la prestació de serveis d'aquestes entitats. David Navarro.
19: La inversió suposarà destinar 1.350.000 euros als ateneus, 850.000 als teatres i 300.000 euros als equipaments de cultura popular. Els diners s'hauran de fer servir en obres de rehabilitació executades entre aquest any i el vinent. La idea és que d'aquesta manera es puguin fer inversions que no queden cobertes per les subvencions ordinàries. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha defensat la tasca dels ateneus com agents culturals.
20: Confiem en que això permeti una millora en la capacitat de prestació de serveis d'aquests ateneus que tenen mancances i dificultats per poder desenvolupar la seva activitat, en molts casos no tant per el seu teixit social, que és molt elevat, sinó per millores infraestructurals que permetin tindre condicions adequades per fer activitats culturals.
19: Pel que fa a la rehabilitació de teatres de titularitat privada, l'aportació se suma a la que ja es fa anualment i d'aquesta manera s'hi destinaran en total 1.100.000 euros. La inversió extraordinària és fruit d'un acord entre el govern municipal i el grup d'Esquerra Republicana.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Jordi Cervantes, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. En marxa el segon partit de l'eliminatòria de semifinals que disputen el Barça i l'Igualada. El Barça va imposar-se per 4-1 en el primer partit i vol fer bo el factor pista per aconseguir una segona victòria. En canvi, l'Igualada el que busquen és empatar l'eliminatòria i tenir el factor pista a favor al pavelló de les Comes en el tercer i quart partit. La sèrie, recordem, és el millor de 5 partits en el playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina. El partit es troba ara mateix al descans, a punt de començar la segona part, i ho fa amb victòria parcial pels igualadins per 0-1 amb gol de Marc González. L'altra semifinal entre el Liceo i el Calafell la dominen els gallecs per 2-0. També en hoquei patins, el Vilafranca s'avança en el playoff d'ascens a Hockey Lliga masculina després de guanyar 2-3 al Manlleu en l'anada. La tornada serà a la poliesportiva diumenge vinent. I a Nacional Catalana, el Caldes es va classificar ahir per la final del playoff d'ascens a l'Hockey Lliga Iberdrola, on ja espera el Mataró. El primer partit d'aquesta final, el millor de 3, serà dissabte. També està en marxa el playoff pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça juga a partir de les 9 el segon partit dels quarts de final de la pista del Valdepeñas. Els blaugranes volen certificar el bitllet per a les semifinals per la via ràpida després de guanyar el primer partit divendres passat. Escoltem.
3: Verdad que con su gente somos fuertes, verdad que allí nos costó ganarles en Liga 2-4, también es verdad que fuimos con 4-5 bajas. Al final hemos recuperado prácticamente a todos, quitando a Adolfo y a Lucas, todos los demás van a ser de la partida, así que de hacer un buen partido.
2: Encara en futbol sala, aquest migdia s'ha fet el sorteig dels aparellaments a les finals del playoff d'ascens a segona divisió. Al futsal Mataró li tocarà enfrontar-se a l'Illes Balears Palma Futsal. Aquest cap de setmana serà l'anada a Mallorca. En canvi, el primer equip de Linyola està jugant les semifinals d'ascens a primera divisió de futbol sala femení. En l'anada, les lleidatanes van caure 5-3 a la pista del San Fernando de Henares. Malgrat el resultat, estan contents. Ràdio Ponent, Mollerussa, Julen Andrés.
4: Les del Pla d'Urgell van anar a Madrid amb un objectiu molt clar: tenir un resultat relativament positiu per afrontar la tornada a casa. En parla el seu entrenador, en Xavi Alís.
5: La valoració final és força positiva. Sí que és veritat que són dos gols de desavantatge, però podien haver sigut més, ja que falta de 10 minuts sempre fica molt coll amunt. Però bueno, vam tirar d'il·lusió, vam tirar de coratge i al final vam poder retallar distàncies, i crec que el resultat encara hagués pogut ser millor.
4: A Madrid, alguns aficionats ja van viatjar per donar suport a l'equip. En cas d'empatar l'eliminatòria a gols, es jugaria una pròrroga, i en cas de continuar empatades, no hi hauria penals. Passaria el Linyola perquè han quedat millor a la classificació regular.
2: En bàsquet, el Barça acaba cinquè a la fase regular després de la derrota per 77-102 en el partit pendent contra el València Bàsquet que es va jugar ahir. Acaba cinquè, i això fa que el rival als quarts de final del playoff pel títol sigui finalment l'UCAM Múrcia, una sèrie que començarà demà dimarts. Referent al partit d'ahir, el tècnic Xavi Pascual estava molt enfadat en acabar el partit.
6: Hemos jugado muy mal, no hay excusas, lo hemos hecho absolutamente todo mal. Entonces, bueno, hay que seguir, estábamos mejor, pero hoy hemos estado muy mal.
2: Com dèiem, demà a les 7 es juga aquesta sèrie al millor de 3 partits. La Penya començarà la seva eliminatòria dimecres davant el Baskonia. I en futbol, el Cornellà s'avança en la segona eliminatòria del playoff d'ascens de segona federació. Va guanyar per 4-1 al Badalona. Diumenge serà la tornada quan es decidirà el finalista català del playoff. Faltarà jugar una altra eliminatòria contra el campió gallec per assolir l'ascens a segona federació.
1: Moltíssimes gràcies, Jordi. Esteu seguint a Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Jordi Cervantes als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 8.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Professors i mestres voten fins aquest dijous al migdia si accepten el preacord entre els sindicats i el govern o si opten per continuar amb les protestes. Els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han desconvocat les vagues territorials aquests dies, però altres formacions, com és el cas de la CGT o la Intersindical, que són contraris al preacord, mantenen les mobilitzacions. La consulta es fa arribar a tot el personal educatiu i només podran contestar una vegada. N'ha parlat avui a la xarxa la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: És el millor acord que podíem obtenir en el context que estem. Però ara ho sotmetem a votació, no?, per democratitzar la decisió i que el col·lectiu digui majoritàriament si això ja és suficient perquè ja és un pas endavant a partir del qual poder caminar per anar consolidant i per anar ampliant aquests guanys, o si diu que no, perquè el considera absolutament insuficient i per tant ens hem de tornar a llançar novament a unes noves convocatòries de

0: de llista d'espera cada setmana que aquesta situació es perllongui.
1: S'hi han adherit la Vall d'Hebron, l'Hospital del Mar, Bellvitge, Can Ruti, el Parc del Lió, el Joveset Trueta o l'Hospital de Vic. Ha aconseguit connexions directes amb Tòquio, Delhi, Bangkok, Manila i Orlando. Aquests són alguns dels principals objectius de l'aeroport de Barcelona al Prat, que arriba ja a les 62 rutes intercontinentals. La instal·lació consolida així el seu creixement amb un increment del 25% en només 3 anys i d'un 10% des d'abans de la pandèmia. Un ritme però condicionat a la seva capacitat, que es troba al límit. L'aeroport de Barcelona actualment té 55 milions de passatgers i l'any passat va tancar amb 57,2 per sobre de la seva capacitat. I des d'avui ja està oberta la consulta ciutadana perquè els barcelonins puguin dir que qui prefereixen com a proper síndic de greuges de Barcelona. David Bondia, cop de la reelecció, o Gemma Calvet. El procés de consulta es fa a través de la plataforma Decidim.Barcelona i estarà obert fins al dia 30 de juny.
2: Això és El Remeier.
3: Hola, benvingudes i benvinguts. Soc el David Marsol, naturòpata i psiconeuroimmunòleg i us acompanyaré en aquest nou episodi d'avui on parlarem dels additius alimentaris.
4: I què són els additius, David? Bon dia.
3: Bon dia. Doncs mira, els additius alimentaris són substàncies que s'afegeixen tant als aliments com a les begudes per diverses raons. Intentar mantenir o millorar la seva seguretat, la seva frescor, augmentar-ne o potenciar-ne el sabor, la textura i també millorar-ne l'aspecte. Pensem que a la Unió Europea tots els additius alimentaris s'identifiquen amb un número precedit d'un E, aquella famosa E-STAL, que veiem a les etiquetes. I hi ha autoritzades més de 300 substàncies com a additius alimentaris. Per normativa, els aliments i les begudes han d'identificar a la seva etiqueta quina és la seva acció. Per tant, si és un colorant, si és un conservant, i la referència o número E que s'adscriu a l'additiu en concret.
4: I, David, quins tipus hi ha d'additius? Perquè estic segur que hi haurà totes les olors, colors, formes i procedències, eh?
3: Podríem dir que n'hi ha masses, fins i tot, si som una miqueta estrictes, però bé, mira, estan agrupats en quatre, diguem, grans grups com a origen, val? Per tant, hi haurien els naturals, que no vol dir que siguin naturals com additius en si, com per exemple seria la vitamina E, que és l'E300, la vitamina C, perdó, que és l'E300, la pectina de les fruites, que és l'E440, el licopè, una substància dels tomàquets, que és l'E160DII, que són d'aquests d'origen natural o més naturals. Després n'hi ha uns que són d'origen animal, alerta aquí, perquè a vegades pensem que no n'hi ha i són també d'origen animal, que és l'E120, que és l'àcid carmínic obtingut, per exemple, aquest, d'un insecte, la cochinilla, un pigment vermellós.
4: A quantes patates fregides, no? Podríem dir, en formes estranyes, n'hem menjat.
3: I entre altres, i molts ingredients que si ho mirem veurem que està incorporat l'E120, Després també tenim d'origen mineral, podria ser un exemple l'E170, que és carbonat càlcic, que és obtingut a partir d'una roca ben molta, de pols de roca. I, evidentment, com no, els químics. Un exemple, l'E211, que el trobem en certs refrescos i certs envasos de cogombres. Per tant, hi ha de quatre tipus, naturals, animals, minerals i químics, i hauríem de fer una tasca de lectura de les etiquetes a fi i efecte de saber ben bé què ens enduem a la boca, què porten aquests aliments i que decidim ingerir, per altra part. Podem dividir-los també, a part del seu origen, en sis grans grups per la seva funcionalitat dintre dels aliments o les begudes, que serien, aquests ja són més coneguts, els antioxidants, els colorants, conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els edulcorants.
4: David, necessaris o perillosos?
3: Bé, n'hi ha de tot una mica. N'hi ha que són necessaris i n'hi ha que són més que perillosos, diguem, controversos, per no aixecar molta polseguera. Mireu, alguns d'aquests són innocus, gairebé totalment, i no fan cap mal a l'organisme, mentre que d'altres estan començant a ser qüestionats d'una forma pública per la incidència que tenen sobre la salut i la seva toxicitat. Els additius alimentaris més qüestionats serien, per exemple, els colorants, no? Que els additius colorants confereixen o tenen la manera, la raó de ser, de conferir una imatge, de canviar el color, que tingui una presència atractiva, que vingui de gust prendre. Són especialment aplicats en aliments dedicats al

0: els nens, i que són precisament els més perjudicats que poden sortir d'aquest excessiu consum. Sempre hem de remarcar això. Els que surten a la fotografia serien l'E102, el 104, el 110, el 122, el 124 i el 127, que estan precisament sota sospita d'afavorir la hiperactivitat infantil.
1: Poca broma,
0: Ens queixem d'hiperactivitats o de deteccions d'hiperactivitat infantil i potser sense ser-ne coneixedors estem abonant, no estem ajudant a que hi hagi una, diguem, un control, que no hi hagi una acceleració o un endavant d'aquesta hiperactivitat des dels propis aliments. Penseu que des del 2010 l'aliment que porti aquests colorants en concret ho ha dedicat a l'etiqueta i també hauria d'indicar que pot afectar l'activitat i l'atenció en nens.
1: Ja dic jo que mai ho he vist. No dic que no hi siguin, potser, però jo mai ho he vist.
0: Doncs això per normativa estarien obligats. I l'ET 133, que tenyeix de blau els aliments...
1: Dolent.
0: Doncs, home, el blau ja...
1: Si la natura hi ha una cosa blava, no te la menges, per descripció.
0: Correcte. I sobretot una planta molt verinosa. I aquest additiu sempre s'utilitza amb gelats, amb dolços, amb begudes, i està prohibit, per exemple, a Suïssa, que té una normativa bastant més restrictiva, perquè afavoreix els atacs d'asma.
1: I jo sempre dic, si un país ha prohibit alguna cosa perquè és dolenta per la salut, què passa amb els altres, no? Com a mínim estudiem-ho.
0: Si més no, ho hauríem de revisar, exacte.
1: Correcte.
0: I posar sobre el nostre criteri doncs, la informació que podem, diguem, obtenir, i pensar que si ho han prohibit i surten països com Japó, Estats Units, Canadà, França i Suïssa són els que tenen segurament la normativa una miqueta més restrictiva. Anem a parlar ara dels potenciadors del sabor, que el que fan és suplir les mancances organolèptiques, és a dir, de gust dels mateixos aliments. Per tant, fan augmentar també la capacitat addictiva, perquè crea al cervell una sensació de gust que veritablement l'aliment no té. Clar, entre els més qüestionats...
1: És que volem menjar tomàquets, no?, en ple hivern i totes aquestes coses, llavors com que no tenen gust hi hem de posar merdetes.
0: Exacte, sobretot en els aliments processats, Seria potser amb els tomàquets...
1: Ja en és a dir, amb les salses, i coses així...
0: Com... A les salses de tomàquets, que si t'hi fixes la quantitat de sucre que hi ha i sembla que no, no? I si busques reduir el sucre, et trobes una quantitat de sucre present en molts dels preparats, tant ara ho veurem més endavant, com a conservants o bé com a additius relativament inútils des d'un punt de vista nutritiu, com són aquests E620 i l'E625, l'E621 també, que són els glutamats monosòdics i disòdics, que el que fan és intensificar el sabor i poden, a més, ser sensibles, són els ocasionants del síndrome del restaurant xinès, que potser no coneixes, Enric.
1: No, la veritat és que no fa anys que no em freqüento, tampoc.
0: Doncs, com a additius alimentaris està descrit això, la síndrome del restaurant xinès, amb símptomes com pressió a les temples, mal de cap i rigidesa cervicodorsal, val? En animals, per exemple, de laboratori, s'han donat problemes de fertilitat i aprenentatge, atacs de fam i obesitat. Poca broma.
1: Bé, però seguim consumint visca la Pepa.
0: A veure, continuem amb els conservants. Els conservants allarguen el període natural en què pot aparèixer doncs, que es faci malbé, amb la putrefacció, la floridura del propi aliment. Però no protegeixen completament davant de les micotoxines, sinó que paradoxalment poden fins i tot afavorir-ne la formació, quan l'efecte conservant perd força.
1: Ep.
0: Entre els conservants sota sospita trobaríem l'E211, que l'hem explicat abans, que molt està famós, relacionat amb la hiperactivitat infantil, encara que els estudis sempre diuen, no són del tot concloents. Però només que hi hagi una miqueta el rum-rum és que part de població ha manifestat una correlació de sintomatologia concretament amb aquesta ingesta. Els hidroxibenzoats, l'E214 i el 219, es relacionen amb efectes perjudicials en el sistema endocrí, amb una acció estrogènica, i desencadenen al·lèrgies amb relativa freqüència. Per tant, alerta aquests dos, l'E216 i el 217, ja estan prohibits, i la resta també ho haurien d'estar segons Udo Pollner, director de l'Institut Europeu per a les Ciències dels Aliments i de la Nutrició. Aquí venen les controvèrsies, no? Clar. És a dir, ens diuen, per una banda, els governs que no tenen, que tenen una seguretat, diguem, per la salut, en canvi hi ha estudis segurament més independents que el que afirmen és que alerten segons quins... persones, no?, que poden ser sensibles precisament a la ingesta, sempre recordem elevada, no per prendre una sola vegada, sinó elevada d'aquests additius alimentaris. Trobaríem aquí com a conservants els sulfits, també, que aquí sí que ens ho posa l'etiqueta. Alerta,
1: sí,
0: conté sulfits,
1: sempre.
0: Que dius, ningú segurament para què vol dir això. Doncs mireu, els sulfits és l'E220 i el 228, que poden inhibir l'aprofitament de la vitamina B1 en el nostre cos, i en persones sensibles poden provocar cefalees, marejos i atacs d'asma. Segurament, en els vins que porten sulfits, moltes vegades la gent que potser és poc tolerant a l'alcohol, això seria una altra cosa, refereixen doncs aquesta caparra, aquesta sensació de, com d'emboirament. Els productes que contenen aquests dos sulfits estan obligats a destacar la seva presència en l'etiqueta a causa del seu potencial al·lergènic, és a dir, aquesta manifestació congestiva. Com a conservants, n'explicarem dos més, els nitrats i els nitrits, E249 i E252. Avui va de números, això, Enric?
1: Sí, els anem apuntant, ben atents.
0: Preneu nota, sí. S'utilitzen generalment perquè els productes carnis, sobretot de la indústria càrnica, els aliments així amb proteïnes, tinguin un color vermell intens per prevenir l'aparició de la toxina botulínica, també. És a dir, que a vegades no hem de voler una carn excessivament vermella, perquè a vegades hi ha colors de carn i d'embotits que són molt sospitosos. Sí que aniria bé per la inhibició de la toxina botulínica, però, evidentment, si mengem aliments frescos i de proximitat, aquest problema ja no el tenim. Poden resultar aquests dos, E249 i E259, tòxics en unir-se a l'hemoglobina humana perquè produeixen metahemoglobinèmia, és a dir, una alteració pròpia de la sang. No amb tothom, sinó amb algunes persones.
1: Molt interessant aquest tram de secció. Per exemple, el que has dit del vi. Hi ha molta gent que segurament que pren vi que ni es planteja que et porti conservants, que ho concep com una cosa natural, i després, mira, quan indaguem més enllà, veiem que hi ha coses que ens sorprenen.
0: Exacte, i després podríem dir que el vi, poden explicar que el vi no els hi cau bé, en canvi el mos sí, doncs perquè són processos, diguem, bioquímics que transformen l'aliment o la beguda en si.
1: Molt interessant.
0: A nivell d'antioxidants, és una altra branca d'aquests additius que no actuen, és a dir, no actuar directament contra els gèrmens, aquests antioxidants. Els antioxidants no consideren legalment, no se solen considerar com a conservants, que aquí sí que en trobaríem potser també de bastants de naturals, encara que la indústria els utilitza com a tal perquè allarguen la caducitat dels aliments. És allò de preguntar-nos, ho podem consumir després de la data de caducitat o de la data raonable de consum?
1: Depèn del que sigui, no?
0: Doncs depèn del que sigui.
1: Un bistec segur que no.
0: I en canvi els iogurts segurament.
1: Exacte.
0: Segurament sí. Fan més lenta, per tant, la descomposició química, és a dir, aquella degradació ja no només de gust, sinó també d'aprofitament nutricional. L'enranciment dels greixos, per exemple, que això sí que és una cosa que es nota de seguida al paladar, i la generació de taques marrons, per exemple, a la fruita. Alerta, perquè la fruita també pot tenir o estar en contacte amb antioxidants i, per tant, additius. Aquí tenim tres, n'explicarem. Els galats, la 310 i el 312, se'ls atribueix el risc de provocar la perillosa cianosi, és a dir, una oxigenació insuficient de la sang en nadons. Per tant...
1: El 312 és una cosa que crec que ja fa anys, des que jo era xiquet, que teníem allà com vermell subratllat, subtitulat, quan es van començar a parlar d'aquests, no? Que era caca, caca.
0: Doncs podem revisar etiquetes i segurament ens en trobaríem. Trobaríem en aliments que en continuen portant. I, per tant, aquí també pot haver-hi una miqueta la trampa, perquè malgrat tenen l'obligació de posar què són i la matrícula, és a dir, galat E310 o galat E312, que és un antioxidant, et poden posar només antioxidants. Antioxidants.
1: Ostres.
0: I conservants.
1: I sona bé, antioxidant. Molta gent pensa,
0: sona molt bé, sí. Sona molt bé, perquè hi ha moltes vitamines, molts minerals i compostos orgànics que es comporten com a antioxidants que prevenen l'envelliment, que prevenen la degradació. Uh-huh. Doncs aquests galats 310-312 poden afectar el sistema immunitari. Trobem després el 320, que és el butilhidroxianisol, els noms són complicadets, i el butilhidroxil xiloloè, l'E321, que són al·lergògens. Se sospita que poden afavorir també el desenvolupament de certs tipus de càncer, alteracions immunitàries, hepàtiques i hormonals, i són probablement els additius alimentaris més qüestionats en l'actualitat. I que la població mig curt termini, és probable doncs, que tinguin efectes relacionats o que, si més no, se'ls relacioni. Per tant, aquí aquests els hauríem de subratllar ara mateix en vermell. I per tercer antioxidant que explicarem seria l'ortofosfat de sodi, la 339, que s'utilitza en begudes refrescants, com no, les begudes refrescants, sí, que tenen una gran descripció de colorants, conservants, antioxidants, etc.
1: Que és el que estan fetes, pràcticament, perquè poca cosa natural hi ha.
0: Poca cosa, diguéssim, a part de l'aigua, que podríem mirar de quina deu brolla aquella aigua.
1: Exacte.
0: Doncs disminueixen també l'absorció de calci, de ferro i de magnesi. Per tant, veurem que els additius, en aquest cas aquests antioxidants, entrarien en competència amb problemes d'osteoporosis o amb problemes de musculars, per exemple, amb problemes de relaxament, amb problemes d'immunitat, perquè tant el calci, el ferro com el magnesi estan relacionats amb moltes d'aquestes funcions metabòliques. El magnesi és present, per exemple, en més de 300 funcions metabòliques. Els espessidors i els emulgents s'usen per aconseguir una determinada sensació a la boca, com una cremositat, una consistència, estan considerats segur. Però hi ha dubtes, per exemple, amb l'E480 i amb l'E466, que un estudi de la Universitat Estatal de Geòrgia va descobrir fa 3 anys que aquests dos additius alteren la composició de la microbiota intestinal, que hem parlat moltíssimes vegades aquí, i poden afavorir la síndrome metabòlica. Què és la síndrome metabòlica? Doncs tenir obesitat, tenir, encara que no tinguis diabetis, el sucre una miqueta elevat, malaltia inflamatòria intestinal i també tenien la tensió una miqueta descompensada. Per tant, l'estudi es va fer amb animals de laboratori, sí que és cert, però els resultats són probablement molt, molt, molt extrapolables a les persones.
1: De tot això que estem parlant, està clar que són els arxienemics dels PNIs, sense dubtar-ho.
0: Home, evidentment, és a dir, hem d'apostar per un consum, una alimentació, una hidratació el més aproximada a la necessitat celular, ja no del teu paladar, que el podem transgredir en certs punts, en certes maneres, en certes, excepcions, clar, però que convé doncs, tenir molt controlat, sobretot aquests que surten a la fotografia que estem detallant avui.
1: Clar, què deien? Que allò que diuen de si no existia fa 100 anys, no t'ho mengis.
0: Doncs exacte. Per tenir més de 300% més de substàncies tòxiques nosaltres que els nostres avis, o de que fa 50-60 anys enrere. Això és un documental a la tele, no recordo el nom de qui és, però és un catedràtic de la Universitat de Barcelona que parla precisament d'això.
1: Fa basarda, sí, sí.
0: A veure, i ara parlem de, com no podria ser d'una altra manera, dels famosos edulcorants, L'objectiu de l'edulcorant, alerta, perquè aquí també hi ha situacions contraposades, és reduir-ne les calories dels productes elaborats perquè no afavoreixin l'obesitat, no? Però el seu efecte real pot ser el contrari. Per què? Doncs perquè s'ha vist que estimulen la gana i ens acostumen a una tolerància a adaptar-nos més al sabor dolç. A més, alguns tenen efectes negatius, com per exemple l'acesulfam KE950, la seva matrícula seria, que provoca alteracions del material genètic, alerta, segons estudis fets amb animals, que segurament serien extrapolables a persones. I l'aspartam E951, sota sospita d'afavorir una varietat de malalties, inclosos segurament també certs tipus de càncer, tot i que els estudis encara són contradictoris aquí i s'està, investigant. Químicament s'assembla als pèptids d'hormones, per tant, imitarien una miqueta les hormones pròpies i naturals del cos, la qual cosa podria ser un factor de confusió per l'organisme, i no podria ser, sinó que és, afirmem que és un factor de confusió per l'organisme, i segons el químic Udo Polner, que l'hem citat anteriorment, s'haurien de prohibir fins que s'aclareixin aquestes controvèrsies. I la famosa sacarina L944 i la sucralosa L955 són endolcidors controvertits que convé evitar. El van inventar els americans i estan prohibits als Estats Units.
1: Des que hem començat, que tinc les mans al cap, podríem dir, Alguna altra cosa que ens pugui sorprendre de tots aquests additius, que no són tots amics?
0: A veure, no cal posar el crit al cel, però sí que cal saber i estar informats a l'hora de poder nosaltres triar. Doncs mira, avui mengem això que porten aquests additius, o senzillament
1: demà
0: ho fem
1: no.
0: Puntualment, demà no, i no serà una base de la nostra alimentació. I molt menys educar a les nostres criatures amb aquesta quantitat de permissivitat en aquest sentit. Què s'amaga darrere alguns additius, Enric? Doncs mira, molts vegetarians i vegans, podries posar les mans al cap ara,
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Saben que un bon nombre d'additius, que potser consumeixen més o menys habitualment, són d'origen animal. Els que són exclusivament d'origen animal són els següents. L'S20, que és el colorant vermell aquest que hem comentat al principi, que és derivat d'aquest animal triturat, matxacat de la cotxinilla. L'E441, que és gelatina obtinguda de pell, os i cartílags de varis animals, no ens especifiquen quins. L'E542, que està extret a partir d'ossos de diferents animals també. L'E901, de la cera d'abella, aquest poder seria el més... seria el menys d'origen animal,
1: sí,
0: però no ben bé animal.
1: Sí, menys invasiu, d'alguna manera.
0: Exacte. I l'E904, que és resina natural secretada d'un cuc que habita l'escorça d'un arbre del sud-est asiàtic. Per tant, aquests dos serien derivats d'animal, no d'animal en si. L'E910, 920 i 921 generalment s'obtenen de pèls.
1: Maco. Val?
0: Sí. Sí, sí, sí, fa a basar d'un pèl a la sopa, un pèl amb un caneló.
1: Imagina que fotre-te'l amb un bollicau, no?
0: Fotre-te'l a dintre del mateix aliment, però això és així, està generat a partir de pèls. L'E913 de la llana de l'ovella i l'E966 de la llet.
1: Verge Santíssima.
0: D'un additiu tampoc és fàcil saber si és transgènic o es troba en forma de nanopartícules, eh? Conté nanopartícules, per exemple, l'E551 o diòxid de titani relacionat amb trastorns de la malaltia de Crohn. I si parem l'orella, molta gent està patint alteracions relacionades amb la qualitat d'aquest intestí, d'aquest budell, no només colitis ulcerosa, sinó també malaltia de Crohn. També hi ha additius obtinguts per transgènia, val? Aquí també hi ha un gran camp per explicar, com per exemple la citina de soja, la 322, i recordaríem que finalment resulta, tot i que pot resultar difícil trobar aliments preparats sense additius i que els aliments de qualitat no necessiten millorar-ne el sabor o el color, això és evident, perquè són frescos de proximitat i no necessiten, i han de ser consumits de manera ràpida, no caldria l'afegitó dels additius, i per això el millor és optar sempre per aquest tipus d'alimentació.
1: Així, David, quines opcions ens queden?
0: Mireu, anem a fer fàcil, eh? Tot i que és difícil, per no dir gairebé impossible, evitar la ingesta d'un bon nombre d'additius alimentaris en el nostre dia a dia, jo us recomano seguir, diríem, tres criteris bàsics.
1: La primera m'encanta. De fet, anava a dir abans i m'encanta.
0: Evitar els productes que continguin ingredients desconeguts o el nom dels quals resulti impronunciable. Ja no anem bé. Tot i que a vegades hi ha medicaments,
1: sí, excepcions, clar,
0: exacte, però... que tenen noms compostos molt, molt, molt, molt llargs, sí, i que en si no serien nocius. No. Però totes aquelles matrícules, quantes més es tingui, sí, i quants més additius tingui i quantes... més noms rars sigui, hauríem d'intentar evitar-ho.
1: Esdrúixoles no.
0: Esdrúixoles, correcte, no. Segon, rebutjar els que continguin més de 5 ingredients.
1: Fàcil, no cal.
0: D'additius, evidentment, eh? Aquest seria més fàcil, tot i que podríem trobar-nos amb la paradoxa que dintre d'aquests 5, 3 fossin molt poc recomanables. I tercera norma que hauríem de seguir és no adquireixis el que continguin xarop de blat de moro ric en fructosa, eh? Perquè és un additiu que aparentment sona relativament bé, però que tampoc seria molt recomanable des del punt de vista del control de la nostra glicèmia, del sucre a la sang.
1: Apuntadíssim. Jo crec que amb aquestes tres podem començar a fer una millor pauta, deixa'm dir-ho així.
0: Exacte, i amb el temps, doncs, molts estudis han demostrat que consumir habitualment aliments amb additius té un impacte negatiu sobre la salut. No ha de sorprendre gaire això, aquesta afirmació, eh? Segons l'Agència Internacional per la Investigació del Càncer, de l'OMS, de la pròpia OMS, alguns mètodes de conservació d'aliments creen carcinògens. Per tant, ells ja ens estan afirmant que poden ser segurs a curt termini, però potser en gran quantitat i a llarg termini, poden tenir efectes relativament o molt negatius per la salut. Recordar que els fabricants tenen l'obligació d'informar el consumidor a través de l'etiqueta del contingut dels productes alimentaris i que el reglament de la Unió Europea, el direm, el 1169/2011, té la finalitat de protegir el nostre dret a la informació verídica.
1: Res a afegir. Si una cosa sembla dolenta, possiblement és que té quelcom que no hauria de ser-hi.
2: Remeis casolans.
1: Va, David, doncs parlant de tantes coses que no haurien de prendre afegides, segur que sí que tenim cosetes a casa que podem fer-ne ús, no? I d'una manera sana, saludable, natural i inclús sostenible, deixa'm dir-ho.
0: Que tenim a casa i que hem tingut sempre les llars,
1: sempre.
0: Eh? Per exemple, aquí en els remeis casolans, avui més que plantes, parlarem concretament d'ingredients, podríem dir, que ens ajuden a fer aquesta conservació dels aliments. És sabut que la sal, el sucre, el vinagre i les espècies naturals són els autèntics additius i conservants naturals, o que, si més no, haurien de ser. Es desenvolupen per necessitat, és a dir, tot aquest estudi, tot aquest ensenyament que tenim ancestral es va desenvolupar precisament per la necessitat de poder conservar els aliments durant més temps, o, si més no, de poder-los aprofitar en èpoques de més escassetat. El foc, el fum, la sal han estat alguns dels mètodes bàsics que s'han utilitzat des de sempre per la seva eficàcia, no? I així han arribat els nostres dies, que potser nosaltres ja ens hem acostumat a que ens els posin, però que haurien de recuperar d'alguna manera aquestes accions per intentar evitar additius d'origen químic artificial.
1: I fàcil fer-ho a casa, molts d'aquests.
0: I és relativament fàcil, correcte. Els mètodes de conservació que ens han acompanyat durant segles, doncs mireu, els egipcis ja van aportar tècniques de la salaó i el fumat.
1: Gràcies, egipcis.
0: Sí, grans coses en tenim de prendre. D'altres que ens fan una mica més de basarda, però la majoria molt, molt, molt aprofitables. Els pobles establerts també a la vora del mar assecaven diferents aliments al sol. A l'Índia es va fer popular el sucre de canya com a conservant. Arriba també als nostres dies, I els adobats es van desenvolupar en diferents civilitzacions com la xinesa o Mèxic, entre d'altres. La manera de conservar els aliments més freqüent solen ser, per exemple, la salaó. Què és la salaó? Doncs s'afegeix sal en abundància sobre els aliments per provocar-ne la deshidratació, perquè l'aigua és un afavoridor de sobrecreixements de microbis. S'utilitza en peix, en arengades, bacallà, ho podem veure, i s'ha de controlar dietes baixes en sodi, evidentment, per la quantitat d'aquest mineral o d'aquest additiu de la sal, que és força abundant i es pot estar relacionat amb alteracions, diguem, d'hipertensió, en aquest cas. El fumat també s'utilitza, i veiem també fumats d'origen artificial que tenen l'additiu amb sensació de fumat, però que l'aliment no és pas fumat. Aquest fum, obtingut mitjançant la combustió de fustes o materials amb contingut baix en resines, hauria de ser, actua com esterilitzant i antioxidant, i li otorgo un sabor característic a l'aliment, que a mi personalment no m'agrada, perquè ja hi faig la foto de que la impregnació de fum gaire bona no ha de ser.
1: En alguna cosa no havien d'estar d'acord.
0: Sí que sí, hi ha gent que li agrada aquest fum. Un dia segurament farem un remeier parlant de la barbacoa, Enric.
1: Ara m'ha passat pel cap. Sí, ja m'ho has dit, que...
0: N'hem de parlar
1: d'això. Malament,
0: Sí, sí. Aquesta tècnica pot produir substàncies cancerígenes, hidrocarburs, dioxines, benzopirens, per la qual cosa no cal consumir-la en excés, sobretot aliments fumats, tant si són també naturals com si són artificials. La fermentació és un procés químic que per acció d'un ferment, no té gaire sorpresa això.
1: I ens agrada.
0: Exacte, i n'hi ha de molt, molt interessants. Són aliments molt nutritius i digeribles i promouen la diversitat bacteriana. Exemples serien el iogurt, el kèfir, els formatges. Per tant, la fermentació aquí té un gran ventall, diguem, d'aliments molt, molt recomanables per la salut. Trobaríem també l'escabetxat, que s'utilitza la sal i el vinagre, els dos, un conserva, val? Li aporta un gust característic, també, i el conserva perquè per l'acció de l'àcid acètic. I la sal, ja ho hem explicat, perquè deshidrata. Trobaríem també l'addició de sucre, afegir sucre, que s'utilitza sobretot per llets condensades, marmelades, compotes, protegeix l'aliment del sobrecreixement microbià, sí? Però evidentment s'ha de consumir en moderació precisament per aquest excés, diguem, de sucre que pot ser perjudicial amb tothom, però ja més marcat en persones que tenen una glicèmia, un sucre a la sang elevat. Els aliments perden característiques organolèptiques amb tot això, perquè no els mengem frescos, és evident, no és el mateix menjar un peix fresc que un peix congelat, no és el mateix menjar una poma sencera o una fruita deshidratada, val? Trobaríem també la conservació amb tractaments tèrmics, tant el fred com la calor. L'ús de fred s'ha de conservar els aliments, l'hem utilitzat també des de temps immemorials. El gel, la neu o fins i tot submergir, qui no ha fet allò que va d'excursió i submergeix la síndria o el meló sencer encara amb una aigua d'un riu on la temperatura està molt, molt, molt, molt fresca.
1: La nevera de muntanya.
0: La nevera de muntanya que no és transportable, que és trobable. La
1: aquí està.
0: Doncs per conservar aquests aliments, o per si més no, augmentar-ne aquesta temperatura, aquesta frescor que pugui ser més agradable al paladar, doncs són mètodes vàlids, Aquests mètodes caracteritzen perquè redueixen la velocitat de les reaccions químiques i bioquímiques, evidentment seria el congelat i la conserva en fred, la nevera, i en conseqüència inhibeixen la proliferació de certs microorganismes i toxines. Allarguen la vida útil dels aliments. De tot és sabut que una fruita fora de la nevera té una vida més curta que dintre de la nevera.
1: Però també tenim el contrari.
0: Exactament. Generalment doncs, ho fem per conservar, per allargar aquesta fruita, que potser sí que hauria d'haver sigut consumida abans, però que evitem haver-la de llançar abans que no es faci malbé. L'altre factor seria el calor. Mitjançant l'aplicació de calor, evidentment es destrueixen moltíssims bacteris i microorganismes a diferents temperatures. Alguns són resistents a certes temperatures i hem d'augmentar. L'escaldat també formaria part d'aquest grup. En contra seria aquesta esterilització que pot provocar doncs, aquests canvis físics i químics, fins i tot de certes vitamines que poden quedar i proteïnes que poden quedar parcialment degradades i que no serien, diguem, des d'un punt de vista gustatiu, tan intenses i tan gaudidores. Ja hem vist alguns dels mètodes més utilitzats des de l'antiguitat, els que serien els naturals, i que han arribat fins als nostres dies. Però no podem deixar d'esmentar una de les tècniques que ha fet servir tothom, petits, grans, en totes les generacions.
1: I fem servir, no?, perquè estàs parlant del bany maria, les melmelades que fem a casa enguany, doncs, bueno, i tots els anys, així van.
0: Correcte, Enric, és el bany maria. Això consisteix en sotmetre els aliments a una temperatura entre 70 i 90 graus dins d'un pot de vidre, els aliments envasats i tancats, ben tancadets, Aquests pots es tapen amb l'aliment de forma hermètica i se submergeixen en una olla grossa, de manera que l'aigua cobreixi totalment el recipient. Es bull durant uns 20 minuts o una hora, depenent del producte, i després, al refredar-se, ja es pot emmagatzemar en qualsevol lloc, preferiblement sense llum. El producte es pot conservar, i ho sabem, durant mesos sense problemes. És una tècnica que resulta molt saludable, ja que la calor i el vapor d'aigua són responsables de respectar els aliments i de conservar-los mantenint estables les seves propietats i valors nutricionals. Només canviaria una miqueta el gust, Cal tenir en compte que les conserves casolana hi ha certs microorganismes que poden haver escapat aquesta destrucció tèrmica i es podrien desenvolupar, de manera que sempre és important mantenir unes mesures d'higiene adequades. I si un cop oberta la conserva fa una olor com agra o té una miqueta com d'escuma a la part superior, cal assegurar-se i no consumir el producte.
2: El personatge.
0: El personatge d'avui també és una revolucionària i una innovadora, com no. Hildegard von Bingen, nascuda a Bersmain, a Bornholm, el 1098, i va morir al monestir benedictí de Rupersberg el 17 de setembre de 1179.
1: Aquesta no em sona de res. Bé, les altres que m'has portat tampoc, però aquesta realment en cau lluny.
0: Doncs una miqueta, és de Centre Europa, també coneguda com a Santa Hildegarda o la Sibila del Rin, Enric.
1: Epa, mira, sona gairebé un punt viking inclús l'inici, el primer nom.
0: I eclesiàstica també, perquè és santa, Mira, fou abadesa i benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. Déu-n'hi-do.
1: No s'hi posa per poc.
0: Exacte. I és una persona que ha arribat fins avui dia molts llibres, que podem trobar molts llibres. Hildegarda va ser la desena filla d'una família de la baixa noblesa que havia promès dedicar un delme a la seva descendència a l'església, i patatam, li va tocar amb ella. Per tant, el seu destí estava fixat només en néixer. Era una nena malaltissa i amb tan sols 8 anys els seus pares la van fer entrar en un convent on va, diguem, créixer allà. Convent del qual anys després n'esdevindria abadesa.
1: Se'n diu promocionar.
0: Exacte, i de fet li va anar relativament molt bé la vida, És la primera persona al món de qui es conserva música escrita.
1: Ostres!
0: Per tant, hi ha hagut altres músics, evidentment, abans que Santa Hildegarda, però és la primera persona del que se'n conserva música escrita.
1: Wow.
0: Al segle XII hi havia pocs metges i era usual dirigir-se als monestirs femenins o masculins, hi havia aquesta diferència, per cercar un tractament, on sempre hi havia algú amb alguns coneixements mèdics, és a dir, algú hi tocava una miqueta. I solia haver-hi potser també un hospital, encara que precari, per a pobres, per a grins, i una farmàcia i fins i tot un jardí de plantes medicinals i fins i tot una casa de sagnies. És a dir, aquí hi havia diferents...
1: Ho fem molt bé i ho fem molt malament, Eren entreposat.
0: I diferents estances també per fer aquestes coses, Les seves visions. Doncs mira, des de jove va tenir visions de tipus místic que no va començar a escriure fins que tenia aproximadament 40 anys. i un cop va superar els dubtes i els escrúpols de veure si això podria casar amb alguna mena de ràtzia de l'època, va escriure tres llibres sobre aquestes experiències religioses que són força interessants, però el que ens interessa és la seva obra científica. La seva obra més important i reconeguda és La subtilesa de la diversa naturalesa de les coses creades, que va escriure entre el 1151 i el 1158, o sigui, va tardar uns quants anyets a escriure, que conté dos diferents volums, La física, o Llibre de la medicina simple, per una banda, i el llibre de el Causae et Curare, o Llibre de la medicina complexa. El primer és una recopilació de coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia, la mineralogia, i el segon, la Causae et Curare, estava organitzada en cinc seccions que inclouen receptes detallades per tal de curar més de 200 malalties o alteracions conegudes a l'època.
1: Això és poca broma, eh?
0: És a dir, que aquí ja hi havia hagut molta feina abans, evidentment. Tenia coneixements tant de física, de les plantes medicinals, d'anatomia com no i fisiologia, i també de psicologia. Amb una visió holística del món i, per tant, de la salut humana, va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda i encara ara es fa servir i és un motiu de consulta per alguns metges austríacs alemanys de la seva zona d'influència. Aquesta obra també té altres seccions com cosmologia i una descripció del paper de la humanitat a l'univers, com no tots aquests erudits relacionats amb la salut que hem anat explicant al llarg dels programes del Remeier, doncs tenien la convicció que la part relacionada amb la cosmologia i la integració de l'home a l'univers, hi ha alguna mena de relació que ens pot donar explicacions que no siguin purament materials ni científiques, però que sí que poden ser evidents i veritables. I Legarda també utilitza per primera vegada l'innovador concepte de viriditas, és a dir, el poder de reverdir, de ressorgir, de recuperar, la qual cosa és innat amb el que hem explicat, que és la homeostasis corporal, la pròpia capacitat del cos de sanar-se i d'auto equilibrar-se. També tracta la sexualitat incloent-hi no només el paper de la procreació, de la fecunditat i de la procreació, sinó mencionant també el plaer sexual tant de l'home com de la dona. Estem parlant del segle XII.
1: I que ho escriu una dona i, a més, eclesiàstica.
0: Eclesiàstica. És supertrencador, això, no?
1: És molt trencador. Normalment els personatges que ens portes, o sigui, trenquen tabús per complet, eh? Mai hauríem imaginat que això es pogués fer i no acabés a la foguera, vaja.
0: Una monja, a més, abadesa, exacte. Bé, les seves discussions devia tenir, per això diem de les ràtzies, no? En aquella època, oh, que ara l'havies d'anar molt, molt alerta, sí, amb el que havies de dir.
1: I segurament també va escriure el gran el tema de les visions que deies, perquè és que més jove, bé,
0: l'haurien tancat amb un, sí, no amb un convent, sinó amb un altre tipus de recinte. Per tant, feia també, fins i tot explicava, la descripció detallada de què era i com era l'orgasme femení i les seves semblances i diferències amb el masculí.
1: Increïble.
0: Una altra de les seves principals obres és la creació de la seva lingua ignota, és a dir, una llengua desconeguda. Es va inventar una llengua, es va inventar unes, paraules, una iconografia a nivell dialectal, que és una de les primeres llengües artificials de la història. En vida fou tinguda per santa pel poble, que se li atribuïa guaricions, i fins i tot, això pot ser una mica de llegenda, la resurrecció d'un mort. Aquí podríem explicar que, evidentment, hi ha situacions vitals que sembla que moris, però que en veritat no estàs mort, i tornar, diguem, a reviure, que no és tornar a reviure, sinó que mai te n'has anat per algun procés o per alguna malaltia que baixa molt els bioritmes corporals. Finalment, l'any 2012 va ser molt a posterior anomenada santa.
1: Bueno, mira, mai és tard.
2: Estudis científics recents.
0: Els estudis científics parlarem que el juny del 2023 uns experts del Centre Internacional d'Investigacions sobre el Càncer, que pertany també a l'OMS, i un altre comitè d'experts de additius alimentaris de la FAO, de l'OMS, la versió d'agricultura i alimentació de la pròpia OMS, va confirmar que els resultats d'uns estudis que qualifiquen l'aspartam com a possible producte cancerigen per a l'ésser humà, els mateixos de l'OMS, i va incloure en el tercer nivell més alt de toxicitat, perquè el van trobar relacionat amb el càncer de fetge i efectes secundaris que afectarien persones amb diabetis o prediabetis. I sabeu on el trobem?
1: No vull pensar-ho, però crec que sé per on vas.
0: Sí, sí, en xiclets, caramels, llaminadures, refrescos, begudes energètiques, isotòniques, cerveses, licors, suplements d'esportistes, suplements dietètics, multivitamínics, pastilles i productes farmacèutics.
1: El que recomanes dia rere dia, tu?
0: Sí, i sobretot enfocat a gent que en principi ha d'estar sana, que són els nens i els esportistes. Tots els altres han d'estar sans, però en principi atribuiríem una qualitat de salut més gran a la canalla i a aquelles persones que es cuiden físicament, no?
1: Quina vergonya.
0: Doncs, i els trobem en la majoria de productes anomenats zero sucres. Alerta, perquè això és una enganyifa de dalt a baix. Una informació que cal que revisem si són consumidors habituals. Podem anar a aquests estudis, els podem buscar i els podem, diguem, treballar i aplicar-los al nostre dia. Per tant, des d'aquí el Remeier considerem que additius edulcorants amb risc calòric zero i tot això de zero sucres, no en consumiu.
1: Escolta, mengeu pocs sucres, però els que mengeu com a mi, mengeu-los bons.
0: Exacte.
2: Els perquès.
0: Per què sempre hem de tenir la boca hidratada, ens podríem preguntar. Doncs mira, s'estima que la boca ha d'estar humitejada per la producció d'entre 1 a 1,5 litres de saliva al dia.
1: Sí,
0: per tant, la persona ha d'estar suficientment hidratada. I quan estàs parlant molt, o quan no veus, o quan fa molta calor, aquesta hidratació es converteix en deshidratació. Durant la vida d'una persona genera aproximadament 43.800 litres. Són molts litres, de mitjana, eh? Aquesta quantitat de saliva és evident, ha de ser variable, eh? Ja que...
1: Esperem.
0: Sí, va disminuint a mesura que augmenta l'edat a causa de diferents tractaments o diferents realitats. La producció de saliva està relacionada amb el cicle circadià. Alerta, perquè en principi, clar, no hauríem de salivar quan ens anem a dormir o quan estem relaxats. Hem de salivar quan estem actius i estem preparats per digerir o perquè entri aliment en el nostre organisme.
1: De fet, només mirant una fotografia quan tenim gana i estem salivant, a vegades una fotografia de menjar.
0: O l'olor, també.
1: Només
0: sentint l'olor ja salivem. Funcions de la saliva. Mireu, és antibacteriana, antifúngica, lubricant, regenerativa de la mucosa oral i de l'esòfag i té una funció digestiva mitjançant la secreció d'enzims com la amilasa i la lipasa, que ajuden a la digestió dels sucres complexos i dels greixos. També estimuladora del gust, dissolent el menjar en substàncies químiques i activar així les papil·les gustatives. Per tant, hem d'ensalivar, hem de mastegar tranquils, hem de trencar i preparar aquests aliments perquè arribin amb un bon perfecte de descomposició, diguem, de desestructuració, podríem dir, que no arribin trossos de carn, ni trossos de poma, ni trossos de peix, per tenir una millor digestió. I, a més, és equilibradora del pH, de la cavitat oral. És alcalina, la sal és alcalina. La saliva protegeix les dents, de substàncies àcides, com podrien ser els sucres, que avui n'hem parlat, i preveu la desmineralització i la protecció de l'esmalt dentari.
1: Ja ho diuen, no? Que s'ha de mastegar, ara no sé quantes vegades eren, abans d'empassar un aliment, que potser pot semblar exagerat, però és posar consciència al que estem mastegant, al cap i al fi.
0: Si posem consciència, no cal mastegar, crec que eren 30 i escaig vegades, no cal mastegar tant, però sí ensalivar, menjar tranquil, i moltes vegades fer coses que... o no fer aquelles coses que estan allunyades de la pròpia ingesta, és a dir, estar conscients i concentrats en el que hem de menjar i no pendents de notícies ni discutint amb el que tenim a davant.
1: No als concursos de fartons.
2: Curiositats del cos humà.
0: Enric, saps que ningú més té unes dents iguals a les teves?
1: Això m'ho puc prendre veu malament.
0: Bueno, de com vulguis, si depèn, si les tens ben alineades, si en tens, si te'n falten, la salut de les mateixes. Mireu, però perquè vegis que som, com en podem arribar a ser d'inimitables, cadascú de nosaltres, avui us explicaré unes curiositats de la nostra boca. Mireu, les dents de llet comencen a formar-se a les 6 setmanes de gestació.
1: Uau!
0: Per tant, molt abans de sortir. Però no sortiran fins als 6 mesos després d'haver nascut. Sabies que l'esmalt és el teixit més dur del nostre cos?
1: Ostres!
0: Doncs sí. És tan resistent com el diamant. Aquesta duresa protegeix les parts internes de les dents, molt sensibles, i per això l'hem de mirar de cuidar i mantenir en perfecte estat. Perquè malgrat tingui aquesta resistència, l'alimentació, sobretot, i la pressió de les dents, la mandíbula, podrien afectar aquest esmalt, escardar-lo i per allà tenir problemes de desgast i de fer-se malbé el propi esmalt i la pròpia dent. La llengua és un múscul, encara que no ho sembli, i és el múscul més flexible del cos humà. Està recoberta per milers de papil·les gustatives, aproximadament unes 10.000 en adults, que el que fan, la seva funció, és la de reconèixer diferents sabors, el salat, el dolç, l'amarg...
1: Quin mal que fa quan s'inflama una sola d'aquestes, eh?
0: Exacte, i per tant és molt sensible, perquè ella, la llengua, ja en si és molt, molt sensible, dona molta informació al cervell. Els queixals del seny es diuen així perquè apareixen a partir dels 18-20 anys.
1: Avui dia s'hauria de dir, en tot cas, queixals del seny a partir dels 30-35, eh?
0: Exacte, i no vol dir ni que els 18, ni els 20, ni els 30, ni els 35 tingui seny, però bé, té aquesta definició. En principi és quan haurien d'estar intel·lectualment més equilibrats i tenir ja bona experiència. La càries dental, que és l'alteració de l'esmalt que hem explicat, és la segona malaltia més comuna després del refredat. I els consumidors de begudes ensucrades tenen, per estadística, un 62% més de càries. Aquí, si som consumidors, hem de ser conscients de que ens hem de netejar les dents i que hem de reforçar o no malmetre aquest esmalt dentari. I si no en som consumidors, doncs, evidentment, també ho hem de fer. Però potser no ens haurien de preocupar tant. No és perquè no hi hagi una higiene, sinó que no hi hagi una bona protecció.
1: De fet, ens vas dir que, si no recordo malament, que aquests glopejadors no són bons del tot, no?, per la microbiota bucal.
0: Exacte, exacte. El que hauríem de fer, bé, jo aquí puc explicar el que faig, és que em rento les dents amb un raspall de bambú, molt ecològic i molt sostenible, i amb pasta de dents que no porta additius químics, que va molt bé. Això no estava en el programa, però ho podem comentar per antena, per divulgar-ho entre les persones que ens escolten i que són sensibles a millorar la seva salut. I, com a curiositat, una gota de salibre conté 100 milions de bacteris. És a dir, molta quantitat de bacteris.
1: Heu de tenir confiança per petonejar-vos amb la gent.
0: Exacte. I penseu que compartireu després microbiota oral, entre altres coses. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix les dents de les càries, com hem dit, eh? I cada dia la nostra boca produeix entre 1 a 2 litres de saliva.
1: Sigui dit, quanta saviesa, David?
2: Lectures recomanades.
1: Va, i ara lectures. Què tenim de lectures? Que segur que ens portes bona cosa per tenir a la capçalera del llit.
0: Doncs mira, avui ha sigut relativament fàcil, però complex alhora, perquè us recomanaré la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, que explica amb molt detall tot això que hem explicat d'aquests E's, del 104, el 102, el 211, etc. I per tant és una guia d'ús que es va renovant any rere any, eh? Per si us convé, mirau-ho, o si us ve de gust, mirau-la. Aquí trobareu molta informació i detallada de tots els additius alimentaris que hem avui explicat. I l'altra era l'obra de Sant Hildegarda de Bingen, que aquí ja he tingut més dificultat per trobar. He trobat un llibre que pot ser força interessant des de la visió holística d'una persona que va viure al segle XII, que es diu Herbes Divines, autora Hildegarda de Bingen, i de l'editorial Societa, que és un llibre que crec que és fàcil d'empassar, tot i que podem trobar una miqueta un lèxic molt, diguem, una miqueta més antic de l'actual.
2: Resum de les idees clau.
0: Les claus de l'episodi d'avui. Avui hem parlat dels additius alimentaris, que són substàncies que s'afegeixen als aliments i també a les begudes per mantenir i millorar la seva seguretat, frescor, gust, textura, etc. Que la Unió Europea normalitza o normatitza que hi ha més de 300 substàncies com additius i que han de estar detallades a les etiquetes, no només el nom, si és un conservant, si és un antioxidant, sinó el tipus de producte que és. Una E seguida dels números que toquen. I hem parlat que aquests additius poden ser de 4 grans tipus d'origen: naturals, animals, minerals i químics, i que tenen aquests subgrups segons la finalitat que fan en el producte. Per tant, podem trobar els antioxidants, els colorants, els conservants, espessidors i emulgents, els potenciadors del sabor i els famosos edulcorants. Hem descrit també que són quins són els més controvertits per la salut humana, en especial atenció a certs tipus de colorant, que els hem enumerat, els conservants i els edulcorants. Penseu que els additius i conservants naturals són la sal, el vinagre, el fumat, la mel, el sucre i l'aplicació també d'efectes tèrmics, tant del fred com la calor, com a mitjans de conservació, i sobretot hem ressaltat el bany Maria. En el personatge d'avui hem destacat a Sant Hildegarda de Bingen, abadesa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora, una dona que a dia d'avui encara és referent amb les, amb la medicina del Centre Europea. Els estudis científics han parlat de l'aspartam i els dels efectes nocius per la salut, sobretot cancerigen hepàtic i inductor de la diabetis mellitus, i han descrit la saliva i les seves virtuts hidratants, digestives i regeneradores de la mucosa. Una gota de saliva conté 100 milions de bacteris. Amb tot, té grans propietats antibacterianes i protegeix també les dents, l'esmalt dentari, i cada dia podem produir de 1 a 2 litres de saliva. Les curiositats de la boca, avui hem parlat d'aquest tema, que és un segell personal, les dents nostres no les té ningú més, la llengua és un múscul i les virtuts protectores digestives i regeneradores de la saliva. I com a llibres recomanats, la guia completa d'additius alimentaris de l'autora Clàudia Navarro, editorial RBA, i les herbes divines de Hildegarda de Bingen, editorial Societa.
1: Interessantíssim episodi, David. Ens veiem al proper Remeier.
3: Noranta punt set FM.

0: Cardedeu. Són les 9.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió público-privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades per a molts anys més. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la inauguració del centre del Cercle d'Economia. Algunes d'aquestes obres serien les de l'Helena L9 o el desdoblament de la C-55.
3: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
2: I l'Hospital de la Vall d'Hebron ha inaugurat una nova àrea especialitzada en càncer infantil i adolescent amb la presència del president també de la Generalitat, Salvador Illa. L'espai funciona des del setembre l'any passat, però avui han fet l'acte oficial i doble l'espai que tenia aquest centre públic dedicat a malalties pediàtriques. Les instal·lacions han costat 7.400.000 euros, donats íntegrament per tres fundacions privades. Hi ha 29 habitacions i dues sales de joc diferenciades per franges d'edat. També una terrassa a la mateixa planta on poden gaudir de l'aire lliure. Escoltem en Kevin, d'11 anys, té aplàsia medul·lar i està fent un tractament.
4: A vegades no és que estigui tan animat perquè doncs faig febre o directament estic avorrit, però també m'ho passo amb els voluntaris, amb el personal, m'ho passo bé. I a vegades també rebo

0: I actualment hi ha 7 operadores que tenen prop de 3.500 llicències. El problema, però, és que molts usuaris, la majoria turistes, no les aparquen correctament i acaben pràcticament abandonades a la via pública. Segons el consistori, ja s'han cobrat el 97% d'aquestes multes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 52 anys vinculat presumptament a una agressió amb arma blanca. Els fets van passar diumenge al vespre en un bar al carrer Rio de Janeiro de Nou Barris. La víctima és un seguidor de l'Europa que va haver de ser portat a l'hospital.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: les 10.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 10. Parla Mercè Roura. El 18% dels docents han votat sobre el preacord d'educació fins a les 8 del vespre en aquest primer dia de consulta. D'un cens de 94.490 persones, més de 17.000 han participat ja. L'han convocat USTEC, CGT i la Intersindical. Els docents poden optar per acceptar la proposta o rebutjar-la i continuar amb les vagues. La consulta s'ha enviat al correu electrònic corporatiu dels docents i es pot respondre fins dijous a les 12 del migdia. El govern vol mobilitzar 3.300 milions d'euros en inversió pública o privada per accelerar en 5 anys infraestructures estratègiques planificades a molts anys més. Entre aquestes hi ha les obres de l'L9, el desdoblament de la C-55, el tramvia Tarragona o la terminal ferroviària de Lleida. Ho ha dit aquesta tarda el president de la Generalitat, Salvador Illa, en l'inauguració del Cercle d'Economia.
3: El model de col·laboració público-privat és un model que ha donat bons resultats a Catalunya. Quan govern i teixit empresarial compartim objectius i sentit de país, Catalunya avança. Ara és el moment de recuperar un sistema que duia aturat des de l'any 2010, de la col·laboració público-privada en matèria d'infraestructures.
2: Demà intervindrà aquestes jornades el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, i dimecres serà el torn del president del govern espanyol, Pedro Sánchez. I les obres de soterrament de les vies de Sant Feliu de Llobregat afronten la fase final en la previsió que els treballs acabin el primer trimestre de l'any vinent. Després d'una visita d'obres de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, els responsables de l'actuació han explicat que els treballs del túnel, on estan acabant de muntar les vies i la catenària, estan per sobre del 90% d'execució. Recordem que hi ha una inversió de 169 milions d'euros i es podrà recuperar més de 120.000 metres quadrats d'espai públic. I la policia local de Mont-roig del Camp ha retirat de la via pública un total de 35 patinets elèctrics des del passat 18 de maig, que feien incompliment de la normativa. Els nous requisits legals estableixen el registre obligatori del vehicle, la col·locació d'una matrícula a la part posterior i la contractació d'una assegurança

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues, amics, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos en una nova edició del Rock and Classics. Com sempre, mirem enrere, recuperem la millor música de tots els temps i li posem alguns noms i unes històries. Perquè no solament es tracta de punxar la música sense més o deixar que una playlist aleatòria vagi sonant, no. Aquest programa és molt més que això i nosaltres el que volem és contextualitzar l'època en la qual es van publicar aquestes cançons, què passava, què els hi podia passar pel cap, fem elucubracions als artistes que les van escriure, etc, etc. Això és el Rock and Classics i avui tornem a recuperar el fil dels darrers programes. Cançons de nit serà la tercera edició amb selecció de cançons que parlen de la nit. Cançons de molts estils diferents, de diverses contrades, d'aquí i d'allà. Va, vinga, començarem amb l'ex-Beatle Paul McCartney i un dels temes interpretats en format acústic a l'MTV Unplugged. Every night, cada nit, amb l'ex-Beatle Paul McCartney, per començar avui amb bon gust al Rock and Classics.

0: de nit, Every Night, amb Paul McCartney, una de les primeres cançons de l'ex-Beatle en solitari. Es va publicar en format single aquesta cançó el 17 d'abril de l'any 1970 i formava part de McCartney, el primer treball de l'ex-Beatle al marge de la seva banda de tota la vida. I ara seguim amb més històries, en aquest cas amb els R.E.M. en una versió, doncs, publicada l'any 2016... des del treball Life at the Olympia. Es tracta d'una de les primeres cançons de la banda d'Athens, en aquest cas en una versió molt més elèctrica i contundent que l'original, interpretada en viu, Gardening at Night.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llop.

Una de les melodies més recordades de la nord-americana Cyndi Lauper, I Drove All Night, vaig conduir tota la nit, un tema que no era original seu, era de Roy Orbison. Van registrar Orbison aquest tema l'any 1987, però no es va publicar fins després de la seva mort en un treball pòstum que es va anomenar Kings of Hearts. En qualsevol cas, abans, el 1989, i concretament el dia 4 d'abril, es va publicar aquest single de Cyndi Lauper que va aparèixer en el seu tercer àlbum, A Night to Remember. Avui, música que parla de nit, ara canviem de terç i anem amb els Fun Loving Criminals. Amb aquesta mescla interessant de música hip-hop amb R&B, soul i altres històries. Des del seu treball, Welcome to Poppies, aquest atípic tema anomenat Friday Nights, aquest divendres a la nit de Fun Loving Criminals.

0: Rock and Classics, la vida i miracles dels grans noms de la música rock de tots els temps.
1: Cançons que parlen de la nit, tercera part, avui al Rock and Classics. Ara em fa molta il·lusió punxar-vos un tema dels Green Day que es diu Last Night on Earth, l'última nit a la Terra. A mi em sembla que és una de les cançons més escaients del seu catàleg i, a més, em va sorprendre en el seu moment perquè es tracta d'una balada. I, per tant, doncs, que un artista punk sigui capaç d'escriure una balada així no té preu. Last Night on Earth.

0: mi sempre m'ha flipat Tom Petty amb temes com aquest Night Driver, aquest conductor nocturn. Des del seu treball Highway Companion, un disc molt recomanable que realment és aprofitable de dalt a baix. Es va publicar l'any 2006. Avui estem al Rock and Classics repassant algunes cançons que parlen de la nit.
1: Rock and Classics, un regal per les teves orelles que et porta Esteve Llop.
0: Si hi ha un artista que al cap dels anys s'ha convertit cada vegada més en una llegenda, i una llegenda enorme, ell és Jeff Buckley. I anem ara a recuperar coses d'aquelles que ens anem trobant pel camí de la vida que no sabíem ni que existien. Aquest és un àlbum recopilatori anomenat You and I, que va sortir a la llum al març del 2016. Va ser enregistrat al febrer del 93. De fet, van ser les primeres sessions de gravació de Buckley abans d'enregistrar el seu primer treball d'estudi. Un tema que va romandre inèdit és aquest que ja sona al costat de molts altres, que bàsicament són versions d'altres artistes admirats per Buckley, com per exemple Led Zeppelin i aquest vol nocturn, Night Flight.

0: Tot un mite, Jimi Hendrix, parlant d'aquelles nits d'estiu tan llargues, quan no hi havia aire condicionat. Long Hot Summer Night, des del seu mític treball Electric Ladyland, un dels seus clàssics, un disc publicat el 1968. Avui estem seleccionant de forma eclèctica diverses cançons que parlen de la nit. És la tercera edició que fem al Rock and Classics amb aquesta temàtica.
1: Recorda els millors temes de la música rock a Rock and Classics.
0: I ara baixem una mica el ritme i ho fem amb un projecte molt personal d'Eddie Vedder, el cantant de Pearl Jam, que ja fa alguns anys va decidir treure un disc en solitari al marge de la seva banda habitual perquè doncs, té unes cançons força introspectives i molt personals. El treball es deia Into the Wild i des d'aquella llarga durada també parlem de nits llargues, Long Nights, amb Eddie Vedder, líder de Pearl Jam.

0: El rei del reggae, Bob Marley, acompanyat dels Wailers, Night Shift, un altre tema que avui col·leccionem aquí al Rock and Classics amb cançons que parlen de nit. Rastaman Vibration era el treball que es nova el 1976 de la mà de l'astre del reggae Bob Marley. Anem amb altres històries amb aquestes cançons que parlen de nit al Rock and Classics.
1: Rock and Classics. Escolta els grans reserves del rock amb Esteve Llop.
0: Un artista que sempre m'ha impressionat i m'ha sorprès moltíssim és Prince. Val a dir que amb el pas dels anys, amb la perspectiva des de la seva mort del temps, veus que probablement era un geni desenfrenat, que tenia tant talent que no sabia com fer-ho per canalitzar la seva energia i disparava a tort i a dret. I per tant això vol dir que moltes vegades feia cançons genials i altres vegades s'equivocava o senzillament feia música que no tocava o que no calia publicar. En qualsevol cas, aquesta és una grandíssima cançó que forma part del seu treball Diamonds and Pearls. Es publicava l'any 1991. Els diners no interessen aquesta nit. Money Don't Matter Tonight. Per cert, parlem al Rock and Classics, hi ha una reedició de luxe d'aquest disc que té un material imperdible.

0: Clàssics amb Esteve Llop.
1: Anem enfilant ja al final del Rock and Clàssics d'aquesta setmana i ho fem amb música ballable que parla de nit, evidentment. Una bona temàtica, molt variada, molt oberta, i això és una bona mostra. La música funky de Kool & The Gang i aquesta gran cançó, Ladies Night.
0: Rock and Clàssics.

Amigues, amics, arribem ja pràcticament al final del programa d'avui. Salutacions cordials d'Esteve Llop. Gràcies per escoltar-nos una setmana més per gaudir amb nosaltres de la música. Recordeu que seguim actius a les xarxes socials per anunciar-vos nous programes i també podeu recuperar el nostre programa a les pàgines web de les 40 emissores que emeten Rock and Classics i també a la majoria de plataformes de podcasting. I ja que parlàvem de nit i de música ballable, doncs no podíem deixar per alt, evidentment, des d'aquesta febre de dissabte nit, Saturday Night Fever, la banda sonora que a finals dels 70 ho va petar, aquest tema original dels Bee Gees, Night Fever. Amb ells marxem. Adéu-siau.

Voler fer festa el dia del seu aniversari. Es queda a casa i fa un rosari. Així li diu quan es posa el FIFA i li fot tots amb un engany. I fa un nen francès que es diu Pro Sniper i que només vol jugar.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Es la una.
1: Radio Cardedeu 90.7.